0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la Caixa dels Trons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: fet, Novadis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, Novadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.

0: Ep, Novadis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, Novadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
13: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: amb nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
2: Yeah. The perfect melody. Yes.
3: You know?
2: Yeah.

0: Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Avui ens despertem amb 11 graus a Terrassa, 8 graus a Vic i 10 a Torres de Segre. Ja és divendres i avui ens centrarem en les Canàries. A Tenerife continuen els preparatius a contrarrellotge per rebre d'aquí a 48 hores aquest creuer amb el brot d'antivirus. Mentrestant, segueixen els esforços per intentar que els contagis no s'estenguin més, ara que sabem que hi ha, com a mínim, una hostessa de vol que es va infectar fora d'aquest vaixell. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, admet que poden sortir més casos, però insisteix en la crida a la calma.
1: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship.
0: No estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de Prevenció d'Epidèmies i Pandèmies de l'OMS. Avui serem, com dèiem, a Tenerife, amb enviats especials de Catalunya Ràdio, i la idea és que el creuer no toqui port i que els passatgers, quan desembarquin, vagin directament a l'aeroport per tornar als seus respectius països. Avui La Vanguardia assegura que el Ministeri prepara instruments legals per obligar els 14 espanyols a confinar-se encara que no vulguin. I a l'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Washington ha bombardejat instal·lacions militars iranianes. L'ofensiva de Teheran ha estat atacar vaixells de guerra a la zona d'Hormuz. Tot i això, Donald Trump manté que l'alto al foc i les negociacions es mantenen just mentre fa un mes que es decretava la treva. I la relació entre professors i el govern s'enverina encara més després que diversos sindicats denunciessin la infiltració de Mossos d'Esquadra en l'assemblea de docents. Avui en parlarem amb Yolanda Segura d'USTEC i Xavier Pellicer de la CUP. L'oposició reclama explicacions al govern. Sentim Junts i Esquerra.
2: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
3: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
0: Els Mossos no han desmentit la informació, però sí que han aclarit que sempre actuen segons la llei i les seves competències. I a dos dies del que el Barça pugui guanyar la Lliga al Camp Nou contra el Real Madrid, analitzarem també la inèdita crisi interna de l'equip blanc.
4: Arbeloa estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta o a tu casa o al vestuario y evitas... Y evitas lo que ha pasado luego. Que, pues, no estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa. La culpa
0: Aníbal
4: la tiene...
0: Valverde. En plens aquesta baralla, a la capital espanyola, que l'acabam uruguaià a l'hospital. L'has titulat avui en portada Crisi sense precedents. I el marca una altra batalla i la imatge per terra. A partir de les 10 també avui plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui ens preguntarem si els pares han de deixar que els nostres fills tinguin sexe a casa nostra. A partir de les 10, el dilema. I a les 11, Mercè Ànega.
5: Si necessita alguna cosa, algun aclariment...
0: Que ens acompanyarà Magda Puyo, directora de l'obra La meitat de l'ànima, que es va estrenar dimecres a la Sala Atrium de Barcelona i que serà fins al 7 de juny. I com cada divendres tancarem amb les recomanacions del cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, l'humor i el concurs pendent.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Dani Pinsem, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb una altra vaga, ara les biblioteques. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha fet una crida a una vaga indefinida diària a partir de dimarts 26 de maig. Serà, per tant, a pocs dies de la selectivitat. Demà, el personal de biblioteques farà ja una manifestació a Barcelona.
0: I a Brussel·les.
2: Avís per navegants a les aerolínies. El comissari de transports ha assegurat al Financial Times que les companyies han de continuar reemborsant els passatgers per les cancel·lacions de vols causades pels preus del petroli arran de la guerra a l'Orient Mitjà o del carusè. Diu, des de Brussel·les, que no es consideren circumstàncies extraordinàries i que, per tant, les aerolínies han de compensar els passatgers.
0: Inquieta dormir als Estats Units.
2: Amb un nou avís, en aquest cas, sobre la intel·ligència artificial. El Fons Monetari Internacional ha alertat que els models més recents representen un risc que podria afectar el sistema financer a nivell, diu, sistèmic. Demanen als responsables polítics que es facin alguna cosa perquè veuen un escenari absolutament inevitable. Això després que l'últim model d'intel·ligència artificial de l'empresa Anthropic, el famós Mythos, pot detectar forats en sistemes informàtics i es podria utilitzar en ciberatacs.
0: I a la Xina, amb què dinaran avui?
2: Amb més preparatius per la visita de Donald Trump al país, la setmana que ve, Reuters ha publicat aquesta matinada que el president dels Estats Units ha convidat els màxims responsables d'empreses com Apple, Boeing o Nvidia a acompanyar-lo en aquest viatge.
3: Avui és divendres 8 de maig, ens despertem amb temperatures baixes, hi ha 6 graus a Perafita, al Lluçanès, 5 graus a la Granadella, a les Garrigues, i 14 graus a Mataró. De moment, amb el cel serè a bona part de Catalunya, però a l'espera d'una massa de núvols que ens arribarà a partir de mig matí, que deixarà el cel tapat a gairebé tot arreu i que podria deixar 4 ruixats. Molt mal repartits cap al sud del país, també algun ruixadet cap a l'interior després d'una al migdia i tarda, però poca cosa avui. Demà sí que esperem una tongada de pluja més abundant, sobretot durant el migdia i tarda, que pot regar a qualsevol punt de Catalunya, demà baixarà la temperatura i diumenge sembla que tornarà a fer sol i es recuperaran els termòmetres.
0: Avui a l'hora del matí faran Espada, Milagros, Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal a partir de 8:45. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia.
5: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenen un contacte estret.
6: None of the remaining passengers or...
7: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
5: Adhanom es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint.
0: I això ens ho hem d'explicar bé, perquè fins ara havien dit que si n'hi havia un contacte molt estret, doncs no hi havia contagi. Una hostessa d'una aerolínia, si pim el contacte estret, no hauria d'haver tingut. Per tant, hauran d'explicar bé també l'OMS què és el que ha passat. I el creuer Dondius arribarà diumenge a mig matí al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local.
8: El vaixell es quedarà fondejat, no entrarà al port de la Granadilla i cap passatger desembarcarà fins que hagin arribat els avions que el repatriaran.
9: Se'ls traslladarà del creuer amb llanxes fins al port i després amb cotxes aïllats cap a l'aeroport. És un trajecte de només 10 minuts i no hi haurà cap risc de contagi, garanteix Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
10: No va haver en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
9: A bord hi van 144 passatgers de 23 nacionalitats i cada país s'ha d'encarregar de recollir-los. Si algun no ho fa, Països Baixos haurà de fer els trasllats finals. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics i les autoritats espanyoles estudien si desinfectaran el barco a les Canàries abans que salpi definitivament cap als Països Baixos. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'illa de Tenerife comença a preparar l'operatiu que s'activarà diumenge, malgrat que el govern canari el continua rebutjant. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
4: Bon dia, el port de la Granadilla és un port quasi amb desús i l'aspecte que ens ha donat és d'un port pràcticament fantasma. És una zona industrial de l'illa i hem vist en total 3 vaixells únicament atracats. Per tant, deduïm que té molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació dels passatgers de l'Ondius. Però com ja fa dies que sentim, el govern canari no ho veu així i espera encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet aquesta repatriació a Cap Verd. Alfonso Cabello és el portaveu del govern de les Canàries en declaracions al Catalunya Nit.
11: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso nos ha producido.
4: Mònica Mas i David Mendoza, pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: I mentrestant, a l'Argentina continua oberta la investigació per determinar l'origen del brot del creuer i el moment també del contagi. Buenos Aires, Joan Biosca.
12: Les autoritats sanitàries argentines asseguren que encara no és possible ara per ara confirmar l'origen del contagi, tot i que sí que reconeixen que es tracta de la soca Andes de l'antivirus, la que és endèmica aquí a l'Argentina, en diferents zones del país. La clau està ara en poder determinar quan es van poder contagiar. Cal mirar enrere des que van començar els símptomes entre els passatgers, 40 dies, ho explica la biòloga de la Universitat de Buenos Aires, Isabel Gómez.
13: Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
12: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 sindicats denunciaven ahir que els agents dels Mossos d'Esquadra van infiltrar una assemblea dels docents de Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta.
5: Els Mossos no ho han negat explícitament. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP ho condemnen i exigeixen explicacions al govern.
0: Joan Vilaplana.
14: L'USTEC, professors de secundària, la CGT, la Intersindical, es pregunten ara si hi ha hagut més Mossos infiltrats des de l'inici de les mobilitzacions. Des del cos afirmen que treballen per garantir el lliure dret de reunió i manifestació i que tant ells com Interior donaran les explicacions oportunes. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP volen escoltar les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Un dels socis d'investidura als Comuns també reclama que comparegui el director de la policia, Josep Lluís Trapero. Sentim la cap de files al Parlament, Jessica Albiach.
15: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles. Recordem, és que són docents, no són criminals.
14: Esquerra i Junts han registrat diverses preguntes parlamentàries sobre el cas. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Milers de treballadors de les escoles Bressol es van manifestar ahir per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i una rebaixa dràstica de les ràtios.
8: És la primera jornada de la tongada de vagues que els sindicats han convocat al sector educatiu fins al 5 de juny. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, acusa les administracions de manca de voluntat política per atendre les seves demandes.
16: Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
8: El Departament d'Educació ha xifrat en un 15% el seguiment de la vaga a les escoles bressol de la Generalitat. Als centres municipals de Barcelona el seguiment va ser del 23%.
0: Intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units, que, segons Donald Trump, no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
5: Les versions de què ha passat a l'estret d'Hormuz no són del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercat iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatollahs, que ha atacat 3 destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. Segons Washington, però, l'Iran ha llançat un atac contra els vaixells de la Navy amb drons, míssils i llanxes ràpides, però han repel·lit l'agressió i destruït totes les armes enemigues. A continuació, diu la Casa Blanca, han atacat posicions de comandament iranianes en terra ferma.
0: Trump ha tret importància a tot plegat i en una conversa telefònica amb la cadena ABC, que poc després ha explicat la periodista que hi ha parlat a la xarxa X, el mandatari nord-americà ha qualificat l'enfrontament de copets afectuosos.
8: També n'ha parlat davant la premsa a les portes de la Casa Blanca. Trump ha confirmat que la treva continua, però ha advertit que el dia que es trenqui serà fàcil adonar-se'n.
17: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
8: El president dels Estats Units també ha explicat que si va suspendre l'operació Projecte Llibertat de protecció dels vaixells a Hormuz és perquè li va demanar al Pakistan, país mediador en el conflicte. Segons Islamabad, aquest gest afavorirà les converses per un acord.
0: I nou cop de la justícia dels Estats Units en els arancels de Donald Trump.
5: El Tribunal Comercial nord-americà també ha tombat la taxa universal del 10% anunciada per Trump després que el Suprem ja declarés il·legal els arancels recíprocs. Com en aquell cas, la justícia considera que el president dels Estats Units no pot prendre una de les decisions de manera unilateral com aquestes. És el segon cop judicial al pilar de la política comercial de Trump. Washington recorrerà segurament la decisió, però si s'acaba ratificant, haurà d'obrir un procés per tornar els diners cobrats il·legalment.
0: I la decisió judicial arriba poc després que Trump amenacés Europa amb noves taxes.
8: El dirigent va acusar Brussel·les d'incomplir l'acord firmat i va assegurar que aquesta mateixa setmana imposaria uns arancels del 25% als automòbils europeus. El retard en el compliment de l'acord a Europa es deu al fet que la Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord. Després de rebre explicacions de Brussel·les, Trump ha ampliat fins al 4 de juliol el termini perquè Europa ratifiqui i compleixi l'acord comercial.
0: I el president del Brasil, Lula Ignacio Lula da Silva, assegura que Donald Trump no pensa en una invasió de Cuba.
5: És almenys el que ha dit després d'entrevistar-se amb el mandatari nord-americà al despatx oval de la Casa Blanca.
18: Li he dit que si necessita ajuda per parlar de la situació a Cuba, estic a la seva disposició, perquè he sentit, si la traducció és correcta, que no té intenció d'envair Cuba. I crec que això és molt bo, perquè Cuba vol dialogar i vol trobar una solució.
19: I Cuba quer encontrar una solució.
5: El president brasiler s'ha mostrat satisfet de la reunió amb Trump, a qui ha obert la possibilitat d'invertir en minerals rars.
0: I trobada cordial i conciliadora del Vaticà entre el papa i el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio.
8: Rubio ha anat al Vaticà després de les crítiques reiterades de Trump contra Lleó XIV i amb la intenció de rebaixar la tensió. En un comunicat, el Departament d'Estat nord-americà ha destacat la solidesa de les relacions bilaterals, així com també el compromís mutu de promoure la pau i la dignitat humana. Una reunió de 45 minuts en què, segons la Santa Seu, s'ha parlat de les guerres i les crisis humanitàries i el pontífex ha remarcat la necessitat de treballar incansablement per la pau.
0: Ucraïna ha violat l'alto el foc unilateral de dos dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta mitjanit.
5: Segons l'alcalde de Moscou, l'exèrcit rus ha destruït una vintena de drons que es dirigien cap a la capital. La treva de dos dies l'ha decretat Putin per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou per commemorar la victòria soviètica contra els nazis. Aquesta setmana, recordem, Ucraïna també va decretar una treva unilateral que Rússia no va respectar, la qual cosa ja feia pensar que no hi hauria reciprocitat. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada.
20: El Kremlin avisa Zelensky que si viola el seu alto el foc, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial Yuri Ushakov recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
21: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
20: El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, també mira d'espantar els pocs convidats internacionals que assistiran a la desfilada.
22: Els seus representants volen ser a Moscou. Un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
20: Una desfilada militar que, per motius de seguretat, no comptarà ni amb tancs ni amb míssils. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García, Àlex Bosch. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Quan són les 6 i 18, en llibertat, però amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
23: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare i per això continuarà a la presó.
24: La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el fill. Els Mossos, el seu historial de Google, hi han descobert frases com ara «la meva parella no tracta bé el nadó, es posa nerviós i crida amb el nen a coll». També consultes relacionades amb els problemes de salut i hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis és el que ha afirmat una testimoni. Diu que l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, admet que no s'ha de menysprear la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat vagin a la baixa.
25: L'any passat hi va haver un 20% menys d'homicidis a Catalunya i el tràfic de marihuana comença a baixar. Tot i això, Trapero constata l'impacte que han tingut entre la ciutadania els crims del cap de setmana passat i demana no ignorar la sensació d'inseguretat que han generat.
26: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades.
0: i exigir anys de residència per atorgar ajudes socials als refugiats és discriminatori, segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: S'ha pronunciat arran d'un cas d'un sol·licitant d'asil a qui l'estat italià va retirar la prestació de renda garantida mínima i el va obligar a retornar els diners que havia rebut. Per fer-ho, va al·legar que feia menys de 10 anys que estava al país i que no complia la legislació italiana per accedir-hi.
0: Txell Vallespí.
1: El Tribunal Europeu rebutja de ple els arguments d'Itàlia, recorda que la llei de la Unió no contempla l'estada mínima com a requisit per rebre ajudes socials i assenyala que tots els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. La sentència europea podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que Espanya recullen els pactes de govern de PP i Vox a Extremadura i a l'Aragó. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, carrega contra la prioritat nacional de Vox i la defineix com un eslògan buit de campanya.
2: Hay una ley de extranjería en vigor y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Però ni aquí, ni mis compañeros d'Aragó, ni d'Extremadura.
1: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I nou entrebanc en les obres de l'R3, que pot modificar el calendari previst.
3: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
6: Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o Parets i la Garriga. Al març va caure un mur de bala cimentera a la Farja de Montcada que s'ha de reparar del tot. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat la importància que té recuperar el servei.
7: Els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions i això és molt costós.
6: La resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, a la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats inferiors. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-est del continent europeu.
25: Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els pròxims mesos es desenvolupi el fenomen del Niño,

0: qualitat. La circumcisió és fonamental per a la fe jueva i l'islam, però també ho són els estàndards de qualitat de les nostres lleis. Cal conciliar les dues coses.
1: I la legislació belga exigeix que les intervencions mèdiques les practiqui un professional amb llicència. Per això la fiscalia veu un delicte de lesions a menors i un altre d'exercici il·legal de la medicina en aquests dos homes que circumciden sense tenir presumptament cap formació sanitària. Oficien els rituals a la ciutat flamenca d'Anvers, on hi ha una nombrosa comunitat de jueus ultraortodoxos. D'aquí un mes, el tribunal decidirà si van a judici. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I dia d'escrutini avui a les eleccions d'Escòcia i Gales i de les municipals parcials d'Anglaterra.
3: En global i segons les enquestes, aquests comicis portaran un canvi en el panorama polític al Regne Unit, que deixarà d'estar dominat pels partits laborista i conservador. A més, si es compleixen els pronòstics i els laboristes tenen una patacada electoral, poden reneixer en el partit els dubtes sobre la capacitat del primer ministre Keir Starmer de liderar la formació i el Regne Unit. De fet, alguna enquesta a peu d'urna ha vaticinat una pujada notable de la dreta populista. El partit de Reform UK taneix el Farage.
2: Ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
2: La primera.
4: I una vegada més, Shakira cantarà l'himne oficial del Mundial de Futbol. El tema es diu Dai Dai i el cantarà al costat del nigerià Burna Boy. El Mundial, recordem que es farà de l'11 de juny al 12 de juliol als Estats Units, a Mèxic i al Canadà. De moment només tenim aquest fragment que sentim i el tema sencer a partir de la setmana vent.
2: La segona.

0: I Eric Clapton deixa el públic de Madrid sense vist després que una persona del públic li llancés un disc de vinil a l'escenari. Sembla que a l'artista de 81 anys això no li va fer gens de gràcia i va decidir marxar cap als camerinos sense tornar a aparèixer. Recordem que Clapton actuarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: I la tercera. Avui

0: arrenca la Festa Major de Lleida. Ho farà un espectacle amb més de 300 drons a la Seu Vella. Durant 4 dies hi haurà concerts de Mama Duixa, Selva Nua, Auxili o aquests que sentim, Banda Neon.
1: Maco, això dels drons, eh?
0: Maco, maco. Mm.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: Bon dia.
1: Atenció, bon dia. A la plantilla del Madrid abans del clàssic de diumenge. Valverde i Tchouaméni es barallen al vestidor i el club els obre expedient i Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme al cap.
2: Una nova baralla entre els dos jugadors. Ja van tenir un incident dimecres. Els dos jugadors es van enganxar durant l'entrenament amb constants picabaralles que van derivar en un enfrontament entre els dos. Segons el club, Valverde va acabar a l'hospital amb un traumatisme al cap. El jugador, per tant, queda fora de la convocatòria pel partit contra el Barça i estarà de baixa un mínim de 15 dies. Mbappé va fer una part de l'entrenament amb el grup i és dubte pel partit.
1: Des del Barça confien en tancar la temporada amb una victòria al clàssic de diumenge.
2: Dani Olmo, declaracions Esport 3.
3: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no? És possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
2: Dani Olmo, que parla dels 100 punts que vol aconseguir el Barça, Chesney va confirmar que vol continuar una temporada més al club i acabar el seu contracte.
1: L'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva del club.
2: Com a màxim responsable de l'àrea, a partir de la temporada que ve estaria l'estructura per sobre de l'actual director esportiu, Fran Garagarza, que continua de baixa. El Rayo Vallecano jugarà a la final de la Conference League, va guanyar el camp de l'Estrasburg 0-1. El Barça, que es classifica per les semis de la Lliga de Campions d'hoquei patins, va guanyar l'Sporting de Portugal 2-0 a la pròrroga i avui comencen les semis femenines amb el Vilassana Fraga. L'única perd un punt a la semisana de pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet i a la de Futbol Sala, Barça i Poso Múrcia es juguen avui al lideratge de la fase regular a dues jornades pel final.
1: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyaran Mercè Aránega i Magda Puyo, actriu i directora de La Meitat de l'Ànima, que aquesta setmana s'ha estrenat a la sala Atrium de Barcelona. Com cada divendres, també les recomanacions pel cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, i ho rebatarem amb els temes i el concurs pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui he pensat, aviam què us sembla, que un bon motiu per llevar-se pot ser mirar de fer una mica de consum cultural de quilòmetre zero, de proximitat, ara que ve el cap de setmana. Està molt bé, anar a veure concerts al Palau Sant Jordi i teatre al Nacional, però no ens oblidem del que mola anar al teatre del poble o del barri o a veure un concert a una sala petita i després

descobrir coses, doncs això, petites, però que potser algun dia seran grans. Hi ha una màgia en aquesta mena de consum cultural de petit format que neix de la sensació que no només hi ets com a consumidor. Quan el lloc és petit i hi ha poca gent, el teu paper com a públic es torna rellevant. Quan aplaudeixes, o quan crides, o quan rius, se sent de veritat, i l'artista ho nota, i d'alguna manera tu també passes a formar part de l'espectacle. I això el Palau Sant Jordi, em sap greu, però no t'ho dona.

0: Hi ha avui més cançons sobre les eleccions al Regne Unit.
1: Sí, encara s'està fent el recompte, ara ho deies, però Cambridge podria ser un dels llocs amb patacada més important per al Partit Laborista, i de Cambridge són els que sentim, els Katrina and the Waves i aquest temasso dels 80.

Sales. Els laboristes també podrien perdre per primera vegada en 100 anys, en cas que això passés, seria, governarien els independentistes, i això arriba amb una galesa il·lustre com és Bonnie Tyler, una mica fumuda de salut. Ahir va ser hospitalitzada d'urgència a Portugal i l'últim que s'ha explicat és que l'han hagut de posar en un coma induït.

Ara mirarem, evidentment, el recompte a Escòcia, on tot apunta que han tornat a guanyar els nacionalistes, no se sap si per majoria absoluta o no. Amy MacDonald és escocesa, amb aquest temasso també. Per cert, que MacDonald canta sovint l'himne nacional d'Escòcia abans dels partits de la selecció.

0: En punt, 7:15. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, que veu anar ahir a l'última de la fila?
1: No.
0: Llàstima.
1: Ja dormíem. Sí.
0: L'OMS assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia.
2: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak.
1: No és la Covid. L'Organització Mundial de la Salut no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
0: El Covid afectat arribarà diumenge al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local.
3: Alberto Núñez Feijóo discrepa de com s'està gestionant la situació i li respon al ministre Félix Bolaños.
4: Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos.
5: Un mensaje de total tranquilidad y calma. Por supuesto que vamos a seguir con el seguimiento en tiempo real. Por supuesto que vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
0: Aquí la denúncia per part dels sindicats de l'ensenyament que agents dels Mossos s'haurien infiltrat a una assemblea de docents encén els ànims.
1: Els Mossos no ho han negat explícitament. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP condemnen i exigeixen explicacions al govern. Anna R, diputada juntaire.
6: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció, senzillament són reunions per decidir doncs les seves queixes, les seves accions, què els està passant o els moments que estan patint amb l'educació.
0: En parlarem a l'Àgora del Matí amb Iolanda Segura, porteu d'Ustec, i Xavier Pellicer, diputat de la CUP. Intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units, que, segons Donald Trump, no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
7: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
3: Tot això mentre la justícia nord-americana es torna a pronunciar contra els aranzels de Trump, ara li ha tombat l'anunciada taxa universal del 10%.
0: En llibertat, però amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
1: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare, i per això continuarà a la presó.
0: Nou entrebanc en les obres de la R3 que pot modificar el calendari previst.
3: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
0: I s'ha sabut de matinada. Aquest abril ha estat el més càlid de la història a la península i a tot el sud-oest europeu, del continent.
1: Segons Copernicus, pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un abril.
0: I Salut avança. Als 12 anys, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual?
3: El departament renova així el model d'atenció als CAPs, que també integrarà la divulgació, la detecció i el tractament a pediatria. Rafael Ruiz, director estratègic d'atenció primària i comunitària.
8: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectivo-sexual.
0: Els 12 anys. I repassem les portades de la premsa. Avui amb l'antivirus, un dia més en totes les portades, Marc Jurado.
9: Sí, comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols de l'Ondius a confinar-se en un hospital. El País, Espanya, negocia contrarrellotge a la repatriació en 22 països. Recordem que el creuer arribarà a les Canàries, on, segons El Periódico, passaran un examen abans de baixar del vaixell. L'Ara mira la vessant internacional i titula que l'OMS crida la calma. Amb les paraules textuals, l'antivirus no és com la Covid. Ara bé, El Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge a la línia inversa i llegim, els experts alerten, el contagi és més senzill de l'anunciat. Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara, però, explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa, es refereix, però, en aquest cas, a la visita del Papa als Estats Units. I també en portada, la mare del nadó, ara ho dèiem, queda en llibertat i el pare no, ho diu El Periódico, i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tchouaméni, el vestidor del Madrid. Crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
0: Avui les Borges Blanques es desperten amb 6 graus, al migdia arribaran els 23 i a Calella al Maresme n'hi ha 15 amb una màxima prevista de 19. De moment el cel és serè a bona part del país, però sembla que això durarà poquet. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, hi ha una massa de núvols que està arribant pel sud de Catalunya. Al migdia tindrem el cel tapat i amb petits ruixats al sud i a l'interior, avui poca cosa pel que fa a la pluja. I demà dissabte al matí ja tindrem els primers ruixats a la costa i al prelitoral. A la tarda s'espera una tongada de pluja més general que pot regar tot el país. En canvi, diumenge farà més sol i pujarà la temperatura.
0: I després de l'enfrontament al vestuari del Madrid entre Valverde i Tchouaméni, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Massa sovint els culers patim aquella malaltia consistent en celebrar més les desgràcies del Madrid que no pas les nostres victòries. A mi això em fot molta ràbia, perquè fa de club petit i ressentit. Però, fillet meu, aquesta setmana ens ho podem permetre. I no només perquè diumenge vinent guanyarem la Lliga als merengues fotent-los una sonora botifarra davant dels nassos, sinó perquè el nostre rival passa unes hores realment putes. El fet que el vestuari blanc s'hagi convertit en un indret on la gent s'hostia amb molta alegria, cal sumar-hi el fet que el Madrid s'hagi passat molts anys volent fitxar una superestrella que, com sabia un tal Luis Enrique, té l'especialitat de desestabilitzar cada vestuari que toca. I tot això amb Florentino Pérez callat com un mort. Regalem-nos, doncs, el plaer d'admirar aquesta penosa sarsuela. I diumenge, oi tant, rematem-los.
0: Despertes avui, Caralies.
12: Bon dia, avui amb la música de The Cure, Boys Don't Cry. És que tal dia com avui, un 8 de maig, però de l'any 1979 es va publicar Three Imaginary Boys. Va ser l'àlbum debut de la banda. Tot i que va tenir una molt bona rebuda al Regne Unit, no va ser fins l'any següent, l'any 1980, quan amb el llançament d'una versió modificada de l'àlbum, la banda es va fer molt popular als Estats Units. Com us podeu imaginar, entre les cançons més destacades, per no dir la que més va funcionar, va ser aquesta que estem sentint, Boys Don't Cry. Tot i el bon resultat del disc, Robert Smith, el líder de la banda, no li va agradar gens el so que tenia. De fet, aquesta versió de Boys Don't Cry ho deixa ben clar, al poc temps en què van haver d'enregistrar-lo i la inexperiència en la producció. És per això que Robert Smith mai l'ha considerat el disc debut de The Cure.
0: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, amb l'Arnau, és un noi que ha marxat uns mesos a Austràlia. Al llarg d'aquests mesos hem anat parlant amb ell perquè ens expliqués com li anava l'experiència i ara ja torna i sembla que alerta amb el cor curat. Jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
13: La resposta és no, la veritat.
12: Oh!
13: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. No m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú.
12: Sí, m'ho diguis.
13: Quan vaig arribar aquí a Austràlia, vaig sortir d'una ruptura, i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia.
0: Precisament.
13: Per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent, i per... Bueno, per desavair-me una miqueta de la ruptura, també. M'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps d'això que et duré la post-ruptura, i, bueno, m'ha anat molt bé, la veritat, d'aquesta època. Sí.
12: Ai, però hauríem d'haver fet una miqueta d'una cosa d'alegria...
0: No passa res, no he posat tant de focus a les coses que no són importants. Coses més importants a la vida.
12: Jo sempre ho dic, que amb una miqueta d'alegria les coses passen millor.
0: Has estat 7 anys de sequera i ara que cau 4 gotes...
12: Però aquestes dies, que 7 anys de sequera... Porto 4 anys de la meva vida que molt bé, anant, tornant, estones pujant, d'altres baixant.
0: Ja vas a ser monjo, ja, no sabies què fer.
12: Sí, amb els frailes, sí, clar.
0: On són festes avui?
12: Doncs mira, arrenquen les festes de maig a Badalona, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, hi haurà el pregó a càrrec d'Enriqui Rubio. A les 8, també, a la plaça de la Vila.
0: On juga el Rubio?
12: S'ha fet jugar a bàsquet, doncs tira pilota allà.
0: Si fa el pregó de Badalona...
12: Doncs a Badalona, amb els de Badalona. Els de verds, aquells.
0: Sí.
12: A la plaça de la Vila hi haurà el concert de la Reina del Pop, el tribut de l'Oreja de Van Gogh, i alerta, 9:15, nit del mono, música i cercavila, i a les 10 del vespre, al Passeig Marítim, concert amb els catalans.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
14: Doncs un vídeo d'uns veïns a la regió de Ravenna, Itàlia, que estan esverats per una invasió de paons reials.
15: Un vero urlo di esasperazione.
16: È fuori controllo.
14: Es veu que el poble de Punta Marina, la colònia de paons, ha augmentat i molt. Hi ha moltíssimes protestes perquè es veu que s'estan fent malbé els jardins perquè s'estan cagant, doncs, per estar allà al mig. Criden tota la nit i, segons la policia de la zona, en aquest poble que té 3.000 habitants, hi hauria entre 100 i 120 exemplars.
0: Caram.
17: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
18: Avui hem rebut el missatge d'Adela Caamaño, de Girona. Al matí de Catalunya Ràdio hem seguit el seu cas després que durant anys hagi estat amenaçada de desnonament del seu pis del barri vell, que la propietat de l'immoble volia vendre. Durant mesos ha conviscut amb l'amenaça de quedar-se al carrer, però finalment ha pogut accedir a un pis de protecció oficial gestionat pel Patronat de la Santa Creu. L'Adela celebra el desenllaç, però lamenta les situacions de pèrdua d'habitatge que pateix la gent gran i també l'evolució del barri vell de Girona.
19: No és el barri tan còmode com era abans. Té molts restaurants i molts serveis per turisme. Són molt vulnerables que són. I en aquest moment la propietat que té tant de poder, té tanta influència social als propietaris, als rentistes, que passa per davant d'una necessitat humana, doncs, que és de tenir un sostre.
17: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
20: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el petroli de Brent torna a enfilar-se per damunt dels $100. Els parquets asiàtics aquesta hora registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau un 1,22%, la de Seúl i Tòquio un 1%. A Europa i els principals índexs també van tancar amb descensos de l'1%. L'IBEX 35, però, va tancar gairebé pla i manté els 18.000 punts. I ahir a Nova York el Dow Jones i el Nasdaq també van acabar la jornada tenyits de vermell amb caigudes d'un 0,60 i un 0,13%. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
21: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
22: Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
23: Fes-te entendre amb mi, Di.
24: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
23: Crec que m'he enamorat.
24: Normal, amb aquests preus.
23: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
24: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
23: Que poc que costa comprar bé.
25: Sol, platja, una galeta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
26: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
27: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor.
26: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
17: El suplement, amb Roger Escapa.
26: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
28: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
17: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid.
3: I afegeix que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, recorda que fins ara tots els confinats per antivirus mantenien un contracte estret.
29: None of the remaining passengers or...
30: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
3: El creuer Ondius arribarà diumenge a mig matí al sud de Tenerife. Finalment, el vaixell es quedarà fondejat i cap passatger desembarcarà fins que hagin arribat els avions que els repatriaran. El govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. Així ho ha explicat Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
31: Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
3: A bord hi van 144 passatgers de 24 nacionalitats. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics.
1: Quatre sindicats de l'educació denuncien que agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents.
3: Són els quatre sindicats que mantenen les vagues i estaven preparant les jornades de protesta. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern. Sentim Anna R. de Junts i Jèssica Albiach dels Comuns.
6: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
32: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
3: Els Mossos afirmen en un comunicat que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
1: I Donald Trump assegura que l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
3: Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva a l'estret d'Hormuz i l'Iran hi ha respost. Pels Estats Units, la versió és exactament la contrària. A les portes de la Casa Blanca, Trump diu que el dia dia que es trenqui la treva serà fàcil adonar-se'n.
0: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
3: Tot això quan la justícia dels Estats Units ha tombat els aranzels universals del 10% que havia posat Donald Trump. La justícia considera que el president dels Estats Units no pot prendre una d'aquestes decisions de manera unilateral. És el segon cop judicial al pilar de la política comercial de Trump.
1: Més notícies. A partir del 18 de maig es podran fer pagaments amb Bizum a comerços físics i a restaurants.
3: Malgrat que la seva implementació serà progressiva, s'espera que a finals d'any es pugui pagar amb Bizum arreu de la Unió Europea.
1: Roger Santaló.
2: Europa vol que es pagui amb Bizum per guanyar en sobirania econòmica respecte als Estats Units, que controlen la targeta a través de Visa o Mastercard. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
4: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Si volem una Europa competitiva, tindrà que ser una Europa que també tingui bastant poder sobre les dades que, a més, genera.
2: Però alguns comerços esperaran a fer-ho servir perquè dubten que els pagaments siguin tan ràpids com amb la targeta. Albert Antoni Joan és membre de la Junta de Comèrtia.
5: No deixa de ser un moment en el qual el client no està disfrutant el moment de pagament i, a més, això pot provocar cues a les caixes.
2: Els clients de CaixaBank i Banc Sabadell seran dels primers que podran pagar amb Bizum a partir del 18 de maig i s'espera que a finals d'any arribi a tothom. Roger Santalop, Matí de Catalunya Ràdio.
1: La Unió Europea prohibirà a partir de finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment.
3: Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotos de dones nues a la xarxa social X i que fins i tot va afectar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
7: We are not accepting that kind of...
8: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
3: A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. La Unió Europea és el primer lloc del món que regula això, la intel·ligència artificial.
1: Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS.
3: La mesura forma part del nou model integral d'atenció a les ITS als CAPs davant l'augment sostingut de casos entre els joves.
1: Cèlia Forment.
9: El departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà experts territorials. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
10: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectivo-sexual.
9: També es potenciarà la prevenció als instituts. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, durant el 2024 l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 treballadors a Barcelona.
3: La xifra representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut per a TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà, segons ha explicat la portaveu del sindicat Usoc, Camparadell.
11: Entenem que està duent a terme algun tipus de procés per al qual no requereix tant personal com tenia actualment. Tenen algun tipus d'automatització, doncs, que permet filtrar alguns vídeos i ells feien el segon pla, no? És a dir, veure si doncs, en aquests vídeos hi havia violència...
3: Majorel justifica l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius.
1: I la crònica cultural, avui la comencem a Venècia, on unes 200 persones van assistir ahir a la inauguració del pavelló català en la 61a edició de la Bienal d'Art Martaviana.
9: La proposta d'enguany és la instal·lació Paper Tears de l'artista Clàudia Pagès.
1: Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
12: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia galeristes, artistes, comissaris i altres figures clau del sector, encapçalades per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que en declaracions a Catalunya Ràdio va celebrar així la presència catalana a la Bienal.
13: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia i som presents i se'ns espera.
12: La instal·lació de Clàudia Pagès explora el passat i el present de violència a la Mediterrània a través de les filigranes o marques d'aigua medievals que es conserven al Museu Molí Paperer de Capellades. Des de Venècia, Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara, teatre, Nausica Bonin protagonitza l'autora de la dramaturga britànica Bella Hickson, dirigida per Anna Serrano.
14: El muntatge que s'ha estrenat avui al Lliure de Gràcia, al Lliure de Gràcia, aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació.
1: Barcelona, Montse Pujol.
15: Nausica Bonin protagonitza aquest muntatge que, segons l'autora britànica Ella Hickson, no busca la comoditat de l'espectador, sinó que el confronta amb relacions de poder i jerarquies. Bonin ha explicat a Catalunya Ràdio que l'autora posa sobre la taula totes aquestes qüestions sense intentar donar respostes.
16: Ella es qüestiona si també és un tema molt estructurat, no? Molt patriarcal, molt des d'un lloc molt racional i poc instintiu, i crec que justament el que fa Ella Hickson és intentar obrir tot aquest ventall de possibilitats més enllà de la racionalitat i més enllà de la raó, i crec que justament és una obra que no dona respostes, sinó que obre moltes preguntes.
15: Completen el repartiment del muntatge David Selves, Javier Beltrán i Ravina Reventós. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara premis.
17: En defensa de companys.
1: El podcast En defensa de companys de Catalunya Ràdio guanya el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció. Els guardons que premien els millors podcasts en català han reconegut també la comunicadora Carla Rubio com a millor podcaster.
14: En defensa de Companys recupera per primer cop la veu de l'advocat militar que va defensar el president Lluís Companys el 1940. Aquests premis sonors els atorga la Mira, Catalunya Ràdio, la Xal, la xarxa audiovisual local i IB3.
1: I Marta Platel ha guanyat el Premi Fernando Lara de novel·la amb una història de traïcions.
14: L'escriptora barcelonina ha guanyat el premi dotat amb 120.000 euros amb El baile de les criades, una història, com dèiem, de traïcions, passions prohibides i identitats ocultes. La novel·la està ambientada a la Barcelona del 1941, una ciutat vençuda i dominada pel jou franquista, segons ha explicat la mateixa guanyadora del premi.
1: I música. Perquè la setena sinfonia de Beethoven inaugurarà el 2 d'octubre la nova temporada de l'Auditori.
14: La programació inclourà a prop de 500 concerts i 4 festivals, i el nou director de la institució, Víctor Medem, destacava així quin és l'objectiu principal.
18: Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat. Igual que la música de cambra, fan en molts concerts de música de cambra, però en un format potser, o amb gèneres més segmentats. I nosaltres el que volem és dir, no, fem una temporada única. La idea és potenciar allò que hi ha.
14: La nova temporada també acollirà orquestres i directors internacionals com Gustavo Dudamel, que dirigirà la Filarmònica de Nova York al costat de l'Orfeo Català.
1: I els esports, Robert Prat.
19: Valverde es baixa pel clàssic contra el Barça després de barallar-se amb Tchouaméni. L'incident entre els dos fora del camp va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital amb un traumatisme al cap i un mínim de 15 dies de baixa. El club els ha obert un expedient, mentre que l'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
20: Amb la segona plantilla més modesta de tots els clubs i disputant la primera temporada en la màxima categoria després d'uns quants anys en segona, l'objectiu era simplement mantindre's, però a vegades la vida te sorprèn. El Thun ha fet història i s'ha proclamat campió de la Superliga, la màxima categoria del futbol suís. A més, ho ha fet amb 14 punts de diferència sobre el segon, amb més victòries que cap altre equip, sent també el més golejador i el que menys gols ha encaixat. I en les files d'aquest equip hi juga Genís Montolio, un defensa català que d'estar a punt de deixar el futbol quan se passejava sobrevivint pels camps de segona B, ha passat a ser campió de Lliga i a disputar la Champions la pròxima temporada. Els èxits dels esportistes i clubs més modestos mos recorden millor que res l'essència de l'esport.
1: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
22: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia, i ara mateix tenim 5 graus a Puigcerdà, 7 a Sant Guim de Freixenet i 10 graus a Rubí. Fa fresca. Avui el cel quedarà ennuvolat, per tant les temperatures quedaran bastant frenades. Ara mateix el cel és serè encara, però arriba una massa de núvols pel sud i per ponent que fins i tot durant el migdia tarda deixarà alguns primers ruixats al sud, també a les comarques de l'interior, però avui seran molt dispersos i poca cosa en general. Demà, en canvi, sí que tindrem una tongada de pluja més destacable. Al matí ja alguns primers ruixats a la costa de Barcelona i de Tarragona. A la tarda, tots aquests ruixats, de fet, la pluja es farà més general i pot afectar en qualsevol punt del país. Demà baixarà la temperatura i, en canvi, diumenge farà més sol.
23: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
0: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
4: No.
0: Et surt de dins això de...
5: Necessito vacas.
0: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
24: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
25: A 8:45 obrirem l'àgora parlant de la baralla al vestuari del Madrid entre Valverde i Tchouaméni a les portes del clàssic Barça-Madrid. Ho analitzarem amb Emilio Pérez de Rozas.
26: Tot seguit parlarem de la denúncia que han fet els sindicats d'ensenyament que asseguren que els Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Entrevistarem la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
25: A partir de les 9, analitzarem les novetats del brot d'antivirus amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio a Tenerife i amb la portaveu del Sindicat dels Treballadors del Port de Tenerife, Elena Ruiz. També tractarem l'absentisme a les universitats. En parlarem amb estudiants, amb la professora de Ciències Polítiques de la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i amb el secretari adjunt de la UB, Lluís Madí.
26: I a les 11 ens endinsarem en l'obra teatral La meitat de l'ànima, amb la directora Magda Puyo i l'actriu Mercè Arànega.
25: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
19: Com que ja s'han anunciat els actes públics que farà el Papa de Roma durant la seva visita a Catalunya, ahir a temes pendents el vam trucar per comentar-los.
27: ¿Cómo están por allá?
19: Bien, bien.
27: Un saludo de León para todos ustedes.
28: No. L'hem interromput, sí. Estava fent el
19: truquem un altre rato.
27: No.
28: Pues té ganes de venir.
27: Sí, de viajar para allá, de conocer el país.
19: Bueno, aviam, el país. Jo diria que no veurà gaire més cosa que Montserrat, Sagrada Família, Montjuïc i la presó.
28: I el Raval.
27: Sí, però també visité Breno Can, també quiero ir a PortAventura, unas compras en la Roca Vilas, según me recomendó su presidente.
19: Ho va fer ell.
28: La Roca,
19: ja ho hem explicat alguna vegada, que la Roca Village la va construir Salvador Illa, Mahó a Mahó.
28: Sí.
27: También solicité visitar la sede de Semen Cardona.
19: Ah, Semen Cardona, que és allà on treballa. Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
29: Avui és un bon dia per recomanar-vos el llibre La vaga de la canadenca del Ferran Ayza, publicat per 1984 fa uns quants anys. La vaga de la canadenca és la fita per la qual vam aconseguir les jornades de treball de 8 hores i, a més, és una molt bona reivindicació dels drets laborals, tant a Catalunya com a la resta del món. Ho dic perquè la setmana vinent comença un cicle de vagues educatives. Al País Valencià els mestres, els professors han començat una vaga indefinida. Els metges fa temps que es queixen. No ho sé, estem en un moment on potser ens cal recordar que els drets laborals es guanyen lluitant. Que tingueu un bon dia.
1: I el segon, la Maria Nicolau.
30: Avui és un bon dia per tenir paciència. Encara no han acabat de venir els estornells. I com tothom sap, els estornells venen per fotre's les cireres. Per tant, encara no hi ha cireres. No cal que pengeu a les xarxes fotografies i exclamacions d'indignació quan les trobeu al mercat a 65 euros el quilo. Això no és preu de menjar. Això és tarifa de miracle. Aquí les cireres maduren al ritme del braç en màniga curta. Els primers braços cremats pel sol perquè no semblava que piqués tant... Són els que ens avisaran.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Estem a punt de començar un cap de setmana que, pel que fa al temps, es presenta amb dues cares. La primera, la pluja, i l'altra, el sol. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Sí, bon dia. La cara de la pluja. Demà dissabte al matí ja tindrem alguns primers ruixats a la costa, entre Barcelona i Tarragona, i a la tarda ens arriba una franja de pluja general que pot regar tot el país. En canvi, diumenge farà més sol i la temperatura tendirà a recuperar-se. I mentre no arribi el cap de setmana, avui divendres començarem el dia amb sol, però també seria ennuvolant i tindrem petits ruixats al sud i a l'interior, però avui amb molt poca pluja.
0: Avui pendents de les Canàries. A Tenerife continuen els preparatius a contrarrellotge per rebre d'aquí a 48 hores el creuer amb brot d'antivirus. Mentrestant, segueixen els esforços per intentar que els contagis no s'estenguin més, ara que sabem que hi ha com a mínim una hostessa de vol que es va infectar fora del vaixell. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, admet que poden sortir més casos, però insisteix en fer una crida a la calma.
2: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We have
0: No estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de Prevenció d'Epidèmies i Pandèmies de la OMS. Avui serem a Tenerife amb els enviats especials de Catalunya Ràdio i la idea és que el creuer no toqui a port i que els passatgers, quan desembarquin, vagin directament a l'aeroport per tornar als respectius països. I avui La Vanguardia assegura que el Ministeri prepara instruments legals per obligar a 14 espanyols, els 14 espanyols, a confinar-se, encara que no ho vulguin. I a l'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Washington ha bombardejat instal·lacions militars iranianes. L'ofensiva de Teheran ha estat atacar vaixells de guerra a la zona d'Hormuz. Tot i això, Donald Trump manté que l'alto el foc i les negociacions continuen vigents. Just avui, fa un mes que es va decretar la treva. I la relació entre professors i el govern s'enverina encara més després que diversos sindicats denunciessin la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Avui en parlarem amb Yolanda Segura, de l'USTEC, i Xavier Pellicer, de la CUP. L'oposició reclama explicacions al govern. Sentim Junts i Esquerra Republicana.
3: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
4: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
0: Els Mossos no han desmentit la informació, però sí que han aclarit que sempre actuen segons la llei i les seves competències. I quan falten dos dies perquè el Barça pugui guanyar la Lliga al Camp Nou contra el Real Madrid, avui analitzarem també aquesta crisi interna inèdita de l'equip blanc.
5: Arbeloa estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta o a tu casa o al vestuario y evitas lo que ha pasado luego. Que, pues, no estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa, la culpa la tiene los dos jugadores que por eso les ha abierto expediente al Real Madrid, pero sí.
0: A la capital espanyola van plens de la baralla entre Tchouaméni i Valverde, que va acabar amb l'Uruguai a l'hospital. L'AS titula, avui en portada, crisi sense precedents. I el Marca, una altra baralla i la imatge per terra. Per cert, parlant d'esports, Shakira tornarà a ser la protagonista de la cançó del Mundial de Futbol dels Estats Units, de Mèxic i el Canadà. Es diu Die Die.

0: Després del Waka Waka del 2010 a Sud-àfrica, aquest cop el tema es diu Dai Dai i el canta al costat del nigerià Burna Boy. Ho ha anunciat a la mateixa Shakira a les xarxes i no n'ha penjat aquest fragment que estem sentint. El tema sencer serà a partir de la setmana vinent. Tot això avui que a Tortellà, a la Garrotxa, el sol ha sortit a les 6:36 i a Llimiana, al Pallars Jussà, es pondrà a les 9:03 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a 9:15 a l'Àgora del Matí comentarem l'actualitat amb Ferran Espada, Arturo Puente, Milagros Pérez d'Oliva i Jordi Cominal. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Cap contacte.
3: El creuer Ondius arribarà diumenge a mig matí al port de Granadilla, al sud de Tenerife. El govern espanyol ha preparat un dispositiu per tal que la tripulació no arribi a tocar terra i els passatgers no entrin en contacte en cap moment amb la població de l'illa.
0: Madrid, Paula Brujats.
4: Se'ls traslladarà del creuer amb llanxes fins al port i després amb cotxes aïllats cap a l'aeroport. És un trajecte de només 10 minuts i no hi haurà cap risc de contagi, garanteix Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
5: No va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
4: A bord hi van 144 passatgers de 23 nacionalitats i cada país s'ha d'encarregar de recollir-los. Si algun no ho fa, Països Baixos haurà de fer els trasllats finals. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics i les autoritats espanyoles estudien si desinfectaran el barco a les Canàries abans que salpi definitivament cap als Països Baixos. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Puja el to.
6: El PP contra la gestió del govern espanyol en aquesta crisi sanitària. Parla de caos absolut i fent campanya des d'Andalusia. Alberto Núñez Feijóo reclama tots els detalls tècnics de les decisions que s'han pres i es va prenent.
7: Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos que han contado con ellos para gestionar esta crisis.
8: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va parlar ahir a última hora amb el president canari, Fernando Clavijo, un Clavijo que avui mateix analitzarà amb l'ambaixada dels Països Baixos les properes passes.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio serem també en directe a Tenerife amb David Mendoza, l'assistència tècnica, i amb Mònica Mas. Mònica, bon dia.
9: Bon dia. El port de la Granadilla és un port quasi amb desús i l'aspecte que ens ha donat és d'un port pràcticament fantasma. És una zona industrial de l'illa i hem vist en total 3 vaixells únicament atracats. Per tant, deduïm que té molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació dels passatgers de l'Ondius. Però com ja fa dies que sentim, el govern canari no ho veu així i espera encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet aquesta repatriació a Cap Verd. Alfonso Cabello és el portaveu del govern de les Canàries en declaracions al Catalunya Nit.
10: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto?
9: Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: Protocol.
3: El Confidencial explica que la Policia Nacional ha enviat a tots els seus agents instruccions per com actuar davant d'aquest virus. Considera com a possibles espais de risc, habitatges abandonats, poc ventilats o bruts, o també on hi hagi presència d'arrossegadors o acumulació de brossa.
6: En aquestes situacions es recomana als agents fer servir mascaretes, guants i protecció ocular. També evitar escombrar, aixecar pols o posar en marxa ventiladors o aparells d'aire condicionat.
0: Infiltrats.
8: Quatre sindicats han denunciat que dues agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents a Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta. Hauria passat dimecres a l'Institut Pau Claris de la capital catalana. En un comunicat critiquen la poca qualitat democràtica, diuen, del govern.
3: Lluny de negociar, afegeixen, les prioritats del departament són espiar el personal educatiu i un pla pilot per posar policies als centres. L'oposició ja ha reclamat la compareixença de la consellera Niubó al Parlament. Els Mossos s'han limitat a dir que totes les seves actuacions són legals i que donaran les explicacions que calguin.
0: Comptant vots.
6: Dia d'escrutini avui de les eleccions d'Escòcia i Gales i de les municipals parcials a Anglaterra.
0: Anem en directe a Londres. Quim Olivares, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Segons les enquestes, aquests comicis poden portar canvis en el panorama polític britànic.
11: Sí, els laboristes del primer ministre Starmer han patit, de moment, una derrota important en les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra. Això pot erosionar encara més el futur del primer ministre. Encara que només s'han escrutat un terç dels 5.000 regidors locals que es triaven, el partit laborista hauria perdut suport en regions del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes de Londres. De moment, El gran beneficiari seria el partit anti-immigració de Reform UK.
0: I quan està previst que coneguem els resultats oficials, Quim?
11: Mira, al llarg del dia d'avui, pel que fa a les locals angleses, però en el cas de les eleccions al Parlament d'Escòcia i Gales, el recompte encara no ha començat i els resultats oficials podrien arribar demà.
0: Doncs ho anirem seguint aquestes últimes hores. Gràcies, Quim, fins ara.
11: Vinga, bon dia.
0: Intercanvi.
3: D'atacs entre l'Iran i els Estats Units, les dues parts acusen l'altra d'haver començat les hostilitats. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercant iranians.
6: Mentre que Washington assegura que ha estat l'Iran qui ha llançat un atac contra els vaixells de la Marina amb drons, míssils i llanxes ràpides, però han repel·lit l'agressió i han destruït totes les armes enemigues. Donald Trump afirma que, tot i això, la treva segueix en peu.
2: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: Nou cop
8: de la justícia dels Estats Units als aranzels de Trump. El Tribunal Comercial Nord-Americà ha tombat la taxa universal del 10% després que el Suprem ja hagués declarat il·legals els aranzels recíprocs. Washington segurament recorrerà aquesta decisió, però si s'acabés ratificant, podria haver de tornar els diners cobrats il·legalment.
0: Discriminatori.
3: Amics del debat sobre la prioritat nacional en els pactes entre PP i Vox, arriba una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que assegura que exigir anys de residència per atorgar ajuda social als refugiats és discriminatori.
4: El Tribunal Europeu rebutja de ple els arguments d'Itàlia, recorda que la llei de la Unió no contempla l'estada mínima com a requisit per rebre ajudes socials i assenyala que tots els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. La sentència europea podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que Espanya, recollint els pactes de govern de PP i Vox, a Extremadura i a l'Aragó. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, carrega contra la prioritat nacional de Vox i la defineix com un eslògan buit de campanya.
12: Hay una ley de extranjería en vigor y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Però ni aquí, ni mis compañeros d'Aragón ni d'Extremadura.
4: Txell Ballespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Prohibirà.
6: La Unió Europea a finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment. A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei.
13: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
0: 12 anys.
8: Salut avançarà fins a aquesta edat, fins als 12 anys, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, una mesura que s'ha pres davant l'augment sostingut de casos entre els més joves.
4: El departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà experts territorials. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
14: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera actiu sexual.
4: També es potenciarà la prevenció als instituts. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics, seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, durant el 2024, l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'abril més càlid.
3: El mes passat ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-oest del continent europeu. Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, que hem conegut aquesta matinada, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures van ser inferiors.
0: Llibertat amb cautelars.
6: Per la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat, l'Audiència de Barcelona l'ha deixat sortir de presó després de comprovar el telèfon i les cerques que feia a internet. El pare sí que continua entre reixes.
0: Mariano i Rebella.
15: La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el fill. Els Mossos, el seu historial de Google, hi han descobert frases com ara "la meva parella no tracta bé el nadó, es posa nerviós i crida amb el nen a coll". També consulta relacionades amb els problemes de salut i hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis és el que ha afirmat una testimoni. Diu que l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Entrebancs.
8: A les obres de la R3, cosa que pot allargar el calendari de detalls. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
16: Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o Parets i la Garriga. Al març va caure un mur de bala cimentera a la Farxa de Montcada que s'ha de reparar del tot. Marc Genera, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat la importància que té recuperar el servei.
17: Els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions i això és molt costós.
16: La resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, a la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats inferiors. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Preocupació.
3: A les universitats catalanes per l'absentisme a les aules. Fa uns dies explicàvem a Catalunya Ràdio que la UAB s'enfila fins al 40% en algunes assignatures. Ara, un degà de la Pompeu Fabra ha enviat un correu als estudiants en què lamenta la seva falta d'implicació.
6: Avui a l'hora del matí, a partir de 9:45, visitarem la UPF per parlar-ne amb els estudiants. Ho abordarem també amb Marta Pascal, professora d'universitat, i amb Lluís Medit, secretari general adjunt de la UB.
0: Inaugurat.
8: Al pavelló català a la Bienal d'Art de Venècia, la proposta d'enguany és la instal·lació del Paper Tears de l'artista Clàudia Pagès.
18: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia galeristes, artistes, comissaris i altres figures clau del sector encapçalades per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que en declaracions a Catalunya Ràdio va celebrar així la presència catalana a la Bienal.
19: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia i som presents i se'ns espera.
18: La instal·lació de Clàudia Pagès explora el passat i el present de violència a la Mediterrània a través de les filigranes o marques d'aigua medievals que es conserven al Museu Molí Paperer de Capellades. Des de Venècia, Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Marta Platel.
3: És la guanyadora del Premi Fernando Lara de novel·la amb el Baile de les Criades. La novel·la està ambientada a la Barcelona del 1941, una ciutat vençuda i dominada pel jou franquista, segons ha explicat la mateixa guanyadora del premi.
6: I sense avís. Doncs així és com es va quedar el públic de Madrid al concert que hi va fer Eric Clapton després que una persona del públic li llancés un vinil a l'escenari. Clapton actuarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, amb estagots.
20: El jugador del Madrid, Valverde, acaba a l'hospital amb un traumatisme al cap i 15 dies de baixa. Després d'una baralla amb Valverde, el club els obre expedient els dos jugadors abans del clàssic de diumenge.
0: Negocien.
20: La incorporació de Monchi a l'àrea esportiva del club, l'Espanyol vol posar Monchi al capdavant de l'àrea per sobre de l'actual director esportiu, Fran Garagarza, que continua de baixa.
0: I avui és divendres 8 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Margarita, amb 3 quilos 680 grams a l'Hospital del Mar de Barcelona, i la Bella, a 2:45 de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una excel·lent notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
21: Bon dia, us parla Clara Echevarria. Domingo Mantí, en què els núvols aniran a més i no es descarten xàfecs a les Terres de l'Ebre i altres punts del litoral. Temperatures estables. A Amposta tenim 14 graus, 10 a Valls i el Mustell, 8 a Margalef. Deltebre renova part de la xarxa d'abastament d'aigua per reduir les pèrdues. Fa 2 anys es malmetia el 70% de l'aigua de la xarxa. Tortosa, Jordi Barranca.
22: L'Ajuntament inverteix més d'1 milió d'euros provinent de subvencions en la substitució dels comptadors per uns intel·ligents. Lluís Sol és l'alcalde.
23: Guanyar en eficiència. Deltebre és un dels municipis que teníem uns serveis bàsics molt deteriorats. Fa 1 any, 2 anys estàvem en un rendiment que feia anys que es trobava al voltant d'un 30%. Gran part de l'aigua que passava per una canonada d'aigua potable, un 70% de l'aigua que passava se perdia, i en estos moments estem al voltant d'un 50%.
22: No té cap cost addicional pels ciutadans i l'objectiu és haver-ne canviat 5.000 l'any vinent. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
21: I l'Ajuntament de Tarragona encomana un estudi de viabilitat per buscar activitats de valor afegit a la confraria de pescadors. Manel Sastre.
24: Es busca garantir la seva subsistència econòmica en un moment de dificultats al sector de la pesca, impulsant obradors o empreses que donin valor afegit. Montse Adán és la regidora de promoció econòmica.
25: A reforçar la seva activitat i diversificar els seus ingressos per garantir la continuïtat del sector. Parlem de complementar la pesca, no de substituir-la. Parlem de donar més valor al producte local. Entre les propostes hi ha la possible creació d'un obrador, un obrador de transformació dels productes pesquers.
24: S'espera tenir resultats aquest mateix estiu i poder implantar tot el que digui l'informe ben aviat.
21: La Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya, Xanascat, culmina un projecte de més de 6 milions d'euros per eliminar el gasoil i millorar l'eficiència energètica dels seus equipaments. L'alberg de l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà ha estat l'últim que s'ha sotmès a aquest procés de renovació. Ricard Buigas.
2: L'alberg Jaume I ha reobert després d'estar més d'un any tancat. Ha destinat més d'1,5 milió d'euros procedents dels fons europeus per substituir el gasoil per plaques solars, energia geotèrmica i renovar portes i finestres. El seu director, Maurici Rebé, diu que han reobert amb unes previsions molt bones.
5: Tenim l'alberg des de que vam obrir molt ple. Ara tenim un alberg molt més ben equipat, que està molt més preparat per poder acollir la nostra activitat.
2: L'alberg té capacitat per a 200 persones.
21: I el govern i el sector dels bous de les Terres de l'Ebre han acordat un protocol per garantir l'activitat després que el novembre se suspenguessin els actes pel brot de dermatosi nodular. I es prendran mesures, com ara desinfectar els animals, a més dels camions i les instal·lacions i els espais on es fan els actes taurins. I amb Xavier Espel i Rosselló al control de so, hem arribat a un quart i 5 minuts de 8. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Aquí, la princesa Xerezat, de les Mil i Una Nits.
9: Ara t'explicaré una història.
7: I aquí sentim la Sara.
9: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
7: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE.
10: Let's go!
7: Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'ONCE, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu Mil i Una Històries. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Catalunya Ràdio.
4: Són les 7 i 20 minuts i repassem ara les portades de la premsa. Avui amb l'antivirus, un dia més a totes les capçaleres. Comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols del creuer a confinar-se en un hospital. El País titula que Espanya negocia contra rellotge la repatriació en 22 països. El periòdico destaca que els viatgers passaran un examen abans de baixar del vaixell a les Canàries. L'Ara mira la vessant internacional i titula que l'OMS crida la calma amb les paraules textuals. L'antivirus no és com la Covid. Ara bé, el Mundo és l'únic rutatiu que du un missatge en una línia inversa i llegim, els experts alerten el contagi és més senzill que l'anunciat. Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara, però, explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta de la visita del Papa. Es refereix, en aquest cas, a la seva visita als Estats Units. I també en portada, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no, ho diu el periòdico, i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tuachomeni al vestidor del Madrid. Crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
26: Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
27: El 14 de setembre del 1963.
26: I el número de la sort, el...
27: 3.
26: Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11.

0: Jack White, dels White Stripes, és dels que ja fa temps que no vol mòbils als concerts i utilitza un sistema que està anant, a més, que es diu Yonder. Yonder són unes fundes que et donen quan entres al concert, tu hi poses el mòbil, es tanca magnèticament, tu continues tenint el mòbil, però no el pots mirar. No pots mirar WhatsApp, no pots mirar Instagram, no pots mirar res. Si notes que vibra, sí que pots anar a una zona autoritzada i allà l'obres i mires si hi ha algun missatge o alguna trucada. L'Alicia Keys també ho fa servir en els seus concerts, o els Guns N' Roses, o els Luminaire. Doncs això s'està escampant. Aquest informe que dèiem d'Eventbrite diu que aquest augment d'esdeveniments sense mòbil s'està traduint en un augment de l'assistència del 121%. I segons diu, el Regne Unit és el líder absolut. Allà, els esdeveniments culturals i festius on es prohibeix el mòbil han augmentat en els últims dos anys, diu, un 1.200%. Estem parlant només de concerts, alerta. Parlem també de discoteques, per exemple. A Eivissa, la sala nocturna obrirà aquest estiu, per exemple, amb una política de prohibició de telèfons mòbils, però després també hi ha activitats socials, sobretot a nivell local, a nivell municipal, on es demana a la gent obertament que no hi vagi amb el mòbil o que hi vagi sense mòbil, vaja.
1: I l'estudi diu per què passa això?
0: Aviam, Eventbrite cita altres enquestes seves, segons les quals 8 de cada 10 persones diuen que el que més valoren d'un concert o d'una festa és l'espontaneïtat i que, per exemple, als Estats Units, el 84% dels nord-americans diuen que està optant per costums analògics per millorar el benestar. I aquí, una mica com el que dèiem ahir dels cascos, la clau la podria tenir la generació Z. La generació Z, els que tenen 30 anys com a molt, Sabrina Carpenter, per exemple, aquí sentim, en té 26, i ella també ha reconegut que s'està rumiant prohibir els mòbils. Doncs bé, segons aquest estudi, pràcticament la meitat de la generació Z i també dels millennials volen que les experiències en directe semblin més reals. Insistim que això ho diu una enquesta feta per una empresa que organitza esdeveniments, eh? Per tant, s'ha de posar en quarantena. Yeah. De fet, és cridaner perquè tu mires l'informe i l'última frase és: descobreix trobades sense telèfons a prop teu trucant-nos aquí a Eventbrite. O sigui...

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho. I la resposta era agònic. Un esforç agònic remet als instants finals, però agònic no només deriva d'agonia, també significa que no forma angle. Acabem avui divendres la setmana amb un Enigmàrius molt natural. El cereal que pot fer ensopegar, de 6 lletres. El cereal que pot fer ensopegar, 6 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I avui, a partir de 8:15, repassarem altres temes del dia, però abans el destacat a la televisió, Maria Lacovells, avui sobre la irrupció de la regidora d'una ciutat mexicana en un acte d'Isabel Díaz Ayuso.
3: La millor imatge del dia, la d'una regidora de Aguascalientes a Mèxic, posant en evidència a Díaz Ayuso i boicotejant la seva visita. Ayuso està allí, a Mèxic, per rebre una medalla, no em pregunteu per què, i està reivindicant a Hernán Cortés. Ja em direu això a sant de què. La imatge que s'ha vist a la tele no ha sigut la primera. Ahir una diputada federal també la va increpar dient-li que és important reconèixer els abusos de la conquista. De veres que lo de esta dona no és normal.
2: I a la recomanació del dia, davant d'una nova edició del Temps de Flors de Girona, rec arrenca per ser demà, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El perfum, història d'un assassí.
4: No només perquè les flors són un dels ingredients de molts perfums, sinó perquè una part important de la pel·lícula es va rodar als carrerons del barri vell de Girona, que es van convertir en una vila francesa del segle XVIII per adaptar la novel·la de Patrick Susskind. Un viatge hipnòtic protagonitzat per Ben Whishaw, un dels grans actors britànics contemporanis, que interpreta un jove amb un olfacte sobrehumà, obsessionat a crear el perfum definitiu, un perfum irresistible que el condueix a matar dones per preservar-ne l'aroma. Una pel·lícula molt sensorial, El perfum, que trobareu a Lionsgate dins de Prime Video.
5: Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada i a la residència

0: Residència Los Tilos al centre de Barcelona hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies. I nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 70 00 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
3: Bon dia, el Madrid.
4: Y yo no sé qué pasa con el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que es una persona para... Bien, muy bien.
2: El Madrid és protagonista del dia després de regalar-nos ahir la tarda un altre episodi esperpèntic de la mala situació que travessa el club, que va acabar amb Valverde a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic.
5: Tot això perquè va haver-hi una baralla entre Tchouaméni i Valverde, els vestidors, tot i que no està clar com va anar la cosa.
6: Yo he visto de todo. Yo estaba ahí por el vestiario, he visto con mis ojos, he escuchado todo con mi poderosa oreja.
2: Kylian Mbappé, bon dia.
6: Bonjour.
2: Tu vas ser a l'entrenament d'ahir.
6: Sí, como he dicho, ayer sí estaba, sí. No como otro día que tenía una lesión aquí, ¿ves? Aquí en este pack.
2: Sí, no está gaire clar.
6: He hecho un poco de reposo en Italia con Esther, sí.
2: Sí, eso lo sabemos,
6: sí. Pero sí, estaba ayer, he visto un pelea très violento entre Aurelien y Fede.
2: ¿Qué va a pasar, Kylian?
6: Como he dicho, típico que hablan cosas entre ellos, creo que uno llama mono 5 veces.
2: No, sentit coses que no s'han dit.
6: Hay mucho de tensión entre los jugadores porque esa temporada de mierda están los compañeros très enfadados.
2: Ya mal ambiente para la mala temporada, ¿no?
6: Eso es importante en ese equipo, que todo relajas un poco, porque coges un dos tres días con la novia, muy tranquilo, vas a Italia, haces bien comida, bien dormir ahí con este esposito, si puede, dulcemente.
2: Clar, tu els hi recomanes això perquè és el que vas fer la setmana passada, no? Marxar dos o tres dies a Itàlia amb la novia, però no ha agradat gens al club ni a l'afició.
6: Pero si mira cómo está gente no sabe tú que sufre, va. Todo enfadado.
2: Vas cuidar. Ellos están más tensos.
6: Sí, tranquilo. No, yo recomiendo que Kylian Fede Fede se relaja.
2: ¿Sabes? Gracias, Kylian. Son 7:45. I d'aquí a mitja hora anirem en directe a Tenerife amb els enviats especials de Catalunya Ràdio per veure com es prepara aquesta illa per rebre ja el creuer amb l'antivirus diumenge al matí. En principi, les més de 140 persones que queden a bord són asimptomàtiques, però igualment s'ha dissenyat un dispositiu perquè el vaixell no entri a port i les persones vagin directament del creuer a l'aeroport, on viatjaran cap als seus països. Mentrestant, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, no descarta més casos, per ara recordem que n'hi ha 8 de confirmats, però insisteix en la crida a la calma. No estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de la prevenció d'epidèmies i pandèmies de l'OMS. L'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Les dues parts culpen l'altra d'haver començat. Tot i això, Trump manté que la treva segueix en peu.
7: They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that.
2: Assegura que el dia que es trenqui l'alto el foc serà tan evident que no caldrà ni que li preguntin. I en temps d'àgora parlarem també de la relació entre educació i els mestres, que s'ha enverinat encara més en les últimes hores. Els sindicats denuncien que dues agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar aquesta setmana en una assemblea de docents a Barcelona on es parlava de les protestes. Avui en parlarem amb Yolanda Segura de l'USTEC i Xavier Pellicer de la CUP. I pel que fa als esports, Robert Prat?
8: Valverde es baixa pel clàssic contra el Barça després de barallar-se amb Tchouaméni. L'incident entre els dos fora del camp va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital amb un traumatisme al cap i un mínim de 15 dies de baixa. El club els ha obert un expedient, mentre que l'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva.
2: I pel que fa al temps, el dia comença amb sol, però estem a l'espera de núvols i també de pluja. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la primera tongada arribarà avui de núvols, de moment, perquè s'anirà tapant sobretot pel sud del país i a poc la resta de Catalunya, i avui com a molt podrien caure quatre gotes, algun ruixet al sud o en altres comarques de l'interior. Avui poca cosa. Pel que fa demà dissabte, segurament ja tindrem al matí alguns primers ruixats a la costa i al prelitoral de Barcelona i de Tarragona, però a la tarda ens creuran una tongada de pluja que pot regar a qualsevol punt de Catalunya, amb una temperatura que demà serà més baixa. I diumenge, en canvi, sí que s'espera un temps més tranquil, més assolellat i amb una temperatura que es recuperarà.
2: I com tenim la mobilitat d'aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Bon dia. Hi ha un endarreriment molt destacable d'una hora i cinc minuts en el tren que ha sortit de Portbou poc abans de les 6 del matí, que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 8:10. No hi arribarà fins a un quart de 10. La causa, segons informa Renfe, és una incidència tècnica en el mateix tren. La resta de combois de l'R11 van amb retards d'un quart d'hora. D'altra banda, també hi ha retards en els trens que circulen pel tram Cambrils Vinaròs i Adif justifica que és per un robatori de cable que hi ha hagut entre Ulldecona i Amposta. Per altra part, a l'R14 de Lleida a Barcelona passant per Tarragona hi ha retards d'uns 25 minuts. A la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa avui, que és l'últim dia de gratuïtat a Rodalies.
2: I a les carreteres, matí de moment força tranquil. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia, sí. Només destaquem una avaria a l'A2 que talla un carril entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat, sentit Lleida, precaució en aquest punt, i a la B23 des del Papiol cap a Barcelona i les rondes, la de dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i la litoral des de Santa Coloma, també sentit Llobregat, precaució per trànsit dens.
2: Avui a la Gorda del Matí, Ferran Espada, Arturo Puente, Milagros Pérez d'Oliva i Jordi Cominal. Abans són les 7:33. I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Mallol Roger Palforada, bon dia.
11: Bon dia.
2: Avui els diaris El Brot d'Antivirus torna a ocupar molts articles d'opinió.
11: La Vanguardia, l'Ara i el Mundo hi dediquen avui l'editorial. La Vanguardia destaca que el brot detectat al creuer Ondius concentra l'atenció mundial, sobretot per la memòria de la pandèmia de la Covid-19.
12: El diari del Conde de Godó considera que aquest episodi evidencia la necessitat de mantenir i reforçar entitats com l'Organització Mundial de la Salut.
11: L'Ara subratlla que no hem après res i es pregunta com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
12: El diari manté que l'antivirus no té la virulència de la Covid, però l'índex de mortalitat, si no es tracta, sí que és alt.
11: El Mundo considera que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha pecat de supèrbia i opacitat amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
12: Lamenta l'esfondrament entre el govern espanyol i el Canari, que ahir es va reconduir, i demana més lleialtat institucional.
11: Per la seva banda, Periódico i País dediquen avui l'editorial al judici del cas de les mascaretes, que ja està vist per a sentència.
12: El País assegura que la sentència del també anomenat cas Coldo mostrarà la fortalesa d'un estat de dret en què falten sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal del sector públic.
11: I lamenta que ni PSOE ni PP, que porta en 40 anys alternant-se al govern, hagin tingut la voluntat de tapar els forats del sistema que afavoreixen la corrupció.
12: I acabem amb el periòdico, que adverteix que és impossible aïllar la conducta de l'exministre José Luis Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Pedro Sánchez.
11: I el diari afegeix que, un cop hi hagi sentència, haurien de començar les conseqüències polítiques.
2: Afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
13: Llegeix que a l'última hora que un turista nord-americà de vacances a Mallorca ha demanat asil polític per por de les polítiques de Donald Trump. L'home de 34 anys es va presentar a la caserna de la Guàrdia Civil de Felanitx acompanyat del seu advocat per fer-ne la petició formal, que està derivada a la Policia Nacional. L'home argumenta que se sent en perill si torna a Florida, on resideix oficialment, tot i que ha viscut uns anys a França. El nombre de peticions d'asil a Espanya per part de ciutadans dels Estats Units és insignificant. El 2024 només n'hi va haver de les més de 165.000 que es reberen aquell any.
14: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
15: Como hemos cambiado.
16: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
17: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
18: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
19: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:37, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On vol portar el Papa Abogados Cristianos?
20: Doncs el Valle de los Caídos ha demanat al pontífex que en la seva visita no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos. Fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil es van assassinar milers de catòlics. En canvi, aquesta organització ultraconservadora no posa context al Valle de los Caídos. Ho veiem a diversos digitals.
2: Uns bigotis per semblar més gran.
21: És el recurs que han trobat menors al Regne Unit per esquivar la prohibició per edat. A les xarxes socials han descobert que en tenen prou de pintar-se un bigoti per poder saltar-se les barreres i entrar on vulguin. Ho veiem a digitals britànics.
2: I qui ha convertit la migdiada en un concurs?
20: Seul, la capital de Corea del Sud. El govern municipal ja fa 3 anys que fa un concurs del que anomena migdiades energètiques per visibilitzar l'esgotament crònic del país. Per poder-hi competir hi ha 3 condicions. Anar cansat, amb l'estómac ple i anar vestit per l'ocasió. A les 3 de la tarda, el parc on ho van fer es va transformar en un dormitori gegant. Per determinar qui aconseguia el descans més efectiu, van mesurar la freqüència cardíaca. El primer premi va ser per un home de 80 anys i el segon per un oficinista de 37.
2: No hi ha relleu.
21: De puntaires, a Guissona, a la Segarra, l'Associació de Dones Nèvia impulsa una trobada setmanal des de fa 13 anys. Les participants són una desena i totes tenen al voltant de 80 anys. Els preocupa la falta de relleu generacional en una tècnica que diuen necessita temps i paciència, o recull el Segre.
2: Un correu peculiar.
20: El d'una serp. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria de Màlaga, Navarra. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular, ja que no és una empresa especialitzada en l'enviament d'animals. L'animal feia 10 centímetres de llarg, ho explica El País.
2: Una curiositat per als amants dels fars.
21: Doncs que el far de Torredembarra és el més alt de Catalunya, fa 38 metres. Forma part d'una ruta cultural europea de 130 fars que ofereix visites guiades. De fet, és l'únic far català inclòs en aquesta ruta. Ho llegim al Diari Més, que també explica que el van inaugurar fa 26 anys, l'any 2000, i és l'últim que van construir a Espanya.
2: I ara els destacats en Internacional d'Economia amb Frederic Pincel i Lara García.
22: El Wall Street Journal explica avui que els preus dels combustibles per avions s'estan disparant i que els assessors de Donald Trump ja estan preocupats. Segons diu, funcionaris de l'administració han hagut de parlar amb la indústria aèria perquè això no repercuteixi en els bitllets. Encara sobre això, el comissari europeu de transports ha recordat al Financial Times que l'escassedat de combustible per la guerra a l'Orient Mitjà no es considera circumstàncies extraordinàries i que, per tant, si arran d'això han d'anul·lar algun vol, han de compensar sí o sí els passatgers. A Itàlia, Giorgia Meloni reuneix avui amb el secretari d'Estat de Donald Trump, Marco Rubio, i el Corriere della Sera diu que no passarà de ser una visita de cortesia. A la premsa del Regne Unit encara no apareixen els resultats de les eleccions locals, però sí que apareix un intent d'agressió al príncep Andreu. Ho explica en portada el Daily Mirror. Un home el va cridar i perseguir mentre el fill de la reina Elisabet II va sortir a passejar el gos. I mentre segueixen els preparatius per la visita de Donald Trump a la Xina la setmana que ve, The Economist parla en portada de la cimera de les sospites i en un dels seus editorials diu que la trobada de Trump amb Xi Jinping exposarà el que qualifica de duo disfuncional. Avisa The Economist que la vulnerabilitat mútua no pot substituir el lideratge global.
21: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que la plantilla de funcionaris de l'Estat només ha crescut un 5% des del 2018, tot i les ofertes rècord de treball públic. El diari explica que això es deu a l'alt flux de jubilacions. Les baixes no compensen els nous fitxatges a l'administració central. El Món Economia explica que els treballadors estrangers a Catalunya s'han duplicat en els darrers 10 anys. Són dades de Foment del Treball. La patronal diu que els treballadors estrangers s'han convertit en un dels pilars fonamentals del mercat laboral català. I Expansión assegura que el govern espanyol explora utilitzar les plantes de Seat i Ford per defensa. L'executiu tempteja empreses que tinguin tecnologies aplicables a la indústria militar per aprofitar el boom de la fabricació d'armes.
2: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
8: Així està el vestidor del Madrid abans del Clàssic amb aquesta baralla Tchouaméni Valverde, amb Valverde a l'hospital per traumatisme al cap. El Marca diu que la imatge del Madrid està per terra. El diari destaca les declaracions de Valverde traient ferro als fets i dient que es va donar un cop amb una taula enmig de la discussió. El diari AS parla d'una crisi sense precedents. Sergio López remarca el paper d'Arbeloa durant l'incident.
23: Dejar claro que Arbeloa no media en ningún momento. Mientras Valverde está yendo a presionar a Tchouaméni y diciéndole cosas a Tchouaméni en mitad de entrenamiento, Arbeloa no interviene.
24: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una...

0: Látigo Serrano, un periodista de Radio Marca, explica això.
1: Va hasta en tres ocasiones, según me cuentan a mí, a reventarle. Va a causarle daño físico en el entrenamiento.
0: La BBC informa d'una reunió d'urgència Arbelo a Florentino Carvajal. L'equip francès diu que hi ha una ferida profunda al vestidor del Madrid, molt lluny dels grans equips europeus. Des de l'Argentina, el diari Olé apunta que la situació al Madrid és més greu del que es pensava. Esport titula Madrid crema, el Mundo Deportivo parla de vestidor trencat, l'esportiu d'un Madrid que acaba garrotades, un Madrid a cops de puny per la Vanguardia i el periòdico, amb un Valverde que acaba marejat i amb cadira de rodes. Els jugadors s'exposen a una sanció de feina i sou. El País apunta que Florentino prepara una revolució a la plantilla per la pròxima temporada.
2: Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
3: I què destacava la premsa del cor? Doncs Melendi, Elisenda Pineda.
4: Melendi va presentar el proppassat 6 d'abril a Madrid el seu nou disc. L'asturià, autor de temes legendaris com Caminando por la vida o Trae pa casa hierba buena, feia 5 anys que no componia cap cançó, segurament aconsellat pels de casa seva. Finalment ha compost pop-rock, segons ell, el millor àlbum que ha fet mai, tenint en compte que en porta 11. Al concert hi van acudir famosos com Carlos Latre o Victoria Federica, que podent estar a la sala VIP glupejant McAllen, va barrejar-se amb el públic de tatuatges tribals i samarreta de licra. Ja ho veuen, les dues Espanyes juntes, o Espanya, a seques.
3: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Anem-hi, perquè avui felicitem la cantant Marta Sánchez.
3: 55.
5: Una mica més, 60. També fa anys Enrique Iglesias.
3: 50.
5: 51. Ah. També l'exfutbolista Luis Enrique.
6: Hola a todos.
3: Hola. 56.
5: Sí, senyor, i acabem felicitant meravellosa la chef Carme Ruscalleda.
3: 70.
5: 74. Mira. Felicitats des d'aquí a la Carme. El santoral avui és Santa Maria del Toro, patrona
3: de
5: Mallorca.
3: Sí, Mare del Toro, sí,
5: sí, senyor.
3: Sí.
5: Segons la tradició, religiosos de l'Ordre de la Mercè van començar a observar un fenomen estrany i meravellós, una columna de llum intensa que s'elevava des del cim de la muntanya més alta de l'illa cap al cel durant la nit. Intrigats i moguts per la fe, els monjos van decidir pujar-hi per investigar. La llegenda narra que el camí era difícil i esquerp, però un toro furiós els va barrar el pas inicialment per posteriorment guiar-los cap al cim, actuant com a protector. En el camí es diu que el toro es va obrir pas entre unes grans roques, un lloc que avui a dia encara es coneix com el Pas del Bou, i allà van trobar la imatge de la Verge.
3: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 8 de maig del 2026, anant al quios vintage amb Albert Om.
7: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
8: 8 de maig de 1976, 12.000 persones assisteixen al recital de Lluís Llach a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Entre cançó i cançó, crits d'amnistia i llibertat i el poble unit mai més serà oprimit. El concert també va servir perquè els organitzadors de la Marxa de la Llibertat, prevista per l'estiu de 1976, venguessin samarretes amb el lema «Poble català, posa't a caminar». I ara fa 50 anys, al cinema Bosque de Barcelona s'estrenava La naranja mecànica de Stanley Kubrick, anunciat a tots els diaris com el film que mayor impacto ha causado en la historia del cine. Acabo amb la UEFA, que el 1976 va castigar el Real Madrid amb un any sense poder jugar competicions europees. Un any! Un partit contra el Bayern de Múnich va acabar amb un espectador madrileny saltant al camp, agredint un jugador alemany i exhibant-li un cop de puny a l'àrbitre que el va deixar estès a terra. El Madrid no va acabar complint aquella sanció. Només li van tancar el camp 2 partits.
3: Avui és 8 de maig del 2026, és el 128è dia del calendari. Falten 44 dies per l'estiu, 47 per Sant Joan i 4 per l'inici del Festival de Cinema de Cannes. I així sona el dia d'avui.
7: Els sons del matí.
9: And was confirmed yesterday to be infected with antivirus. None of the remaining passengers or crew on the ship are currently symptomatic.
10: Lo que no podemos es crear el evento que genere crispación.
11: This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic.
12: Sí, continua en vigor. Avui s'han borrat de nosaltres, però els hem aniquilat. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva.
13: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat i que no volem ignorar ni minimitzar.
14: Aquest recorregut cap a la Sagrada Família, o tot o part, serà fet en cotxe descobert.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Infiltrar.
15: Introduir algú en un territori o en un grup enemics amb missions d'espionatge, de vigilància, etc. El sindicat USTEC va denunciar la infiltració de Mossos d'Esquadra en una reunió preparatòria de la vaga, de les vagues. Part de l'oposició demana explicacions al govern.
3: Avui la CUP i Ustec al matí de Catalunya Ràdio. Absentisme.
15: Doncs avui que parlarem d'absentisme universitari, dues curiositats del diccionari. La primera, que fer campana està perfectament acceptat, al diccionari, com a deixar d'assistir a una classe, i que absentisme té dues excepcions. La més coneguda, deixar de ser algú habitualment absent del lloc on hauria de ser, com l'absentisme laboral. I una segona, costum de viure el propietari fora de la localitat on estan situats els seus béns.
3: Punyada.
15: Cop de puny, en una paraula. La veiem repetida avui a tota la premsa, després que Tchouaméni i Valverde acabessin a les mans, tot i que les versions discrepen sobre si hi va bé o no punyada. Tot això dos dies del clàssic en què el Barça pot rematar la Lliga i deixar el Madrid cau.
3: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 347.
16: Són els treballadors que vol acomiadar a Barcelona la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals. Representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut de TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà.
3: 50.000.
16: Són les persones que s'espera que mobilitzi la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya en els diferents actes previstos. L'esdeveniment més multitudinari serà el 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on s'ha calculat que hi podrien assistir fins a 39.000 persones.
3: 100.
16: Avui fa 100 anys el divulgador científic naturalista i locutor David Attenborough. Va néixer el 8 de maig del 1926 a Londres i és una de les cares i de les veus més estimades del Regne Unit. Considerat el pioner dels documentals de natura, fa més de 70 anys que descobreix als telespectadors les meravelles del planeta.
3: I ara el veig, tres imatges amb palforadada. A la primera imatge hi veig el Papa Lleó XIV i el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, són una sala, com de recepcions del Vaticà. Tots dos somriuen i amb una mà toquen una espècie de braçalet que hi ha sobre una safata platejada.
17: Fotografia difosa per la Santa Seu i que reflecteix el desgel que s'han proposat les dues parts aprofitant la visita de Rubio a Roma. El Vaticà i la Casa Blanca intenten així recompondre les relacions després de les diverses picabaralles públiques que han tingut Trump i el Pontífex en els últims mesos.
3: I a la segona imatge hi veig un líder. És el popular britànic Nigel Farage i és a les portes d'un col·legi electoral. Va vestit de blau, una camisa blanca, va amb corbata de color vermell i amb un peu sobre una cadira ensenya que porta uns mitjons amb la bandera britànica.
17: Farage, que encapçala el grup d'extrema dreta Reforma UK i que arran de les eleccions d'ahir podria entrar en l'escena del mapa polític britànic com un actor més i acabar així amb l'històric bipartidisme. Segons les enquestes, podria quedar-se amb diversos governs municipals que històricament han estat en mans dels laboristes. Entre les seves propostes que ha fet en campanya, ha dit que traslladarà els centres de detenció d'immigració a llocs on governi l'esquerra.
3: I a la tercera imatge del dia hi veig un soldat israelià col·locant un cigarro a la boca d'una estàtua de la Verge Maria del Sud al Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, que hi veiem.
18: L'enèsim cas d'indisciplina dins l'exèrcit israelià i el segon en pocs dies dirigit específicament als cristians després de la destrossa a una estàtua de Jesucrist feta per un altre soldat. Aquests episodis han fet que el cap de l'exèrcit hagi hagut de sortir a reconèixer que tenen un problema de disciplina, però organitzacions d'exsoldats com Breaking the Silence avisen que aquestes situacions són anecdòtiques al costat de casos molt més greus com tortures o violacions que queden amagats.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. Un restaurant de bufet lliure cobrarà un suplement als clients que vomitin. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. La decisió d'un restaurant de sushi de bufet lliure farà dels clients que mengen en excés i acaben vomitant. La notícia diu que el suplement s'aplicarà per qüestions de neteja, però no especifica la quantitat de diners que s'haurà de pagar. Segons la notícia, el restaurant ho ha anunciat en un missatge publicat a Facebook. En aquests mesos hem tingut molts clients que demanen sense parar, mengen fins a rebentar i hem vist vòmits a les taules i als lavabos. L'única solució que tenim és cobrar un suplement per neteja i per evitar molèsties per olors als altres clients. Això és el que diu, segons la notícia, el missatge del restaurant.
3: Però això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: La creativitat, la comunicació i el talent emergent van ser protagonistes ahir a la Universitat CEU Abat Oliva amb la celebració de la 20a edició dels Goliats CEU UAO Awards. Uns premis impulsats per l'alumnat de Publicitat i Periodisme de la Universitat. En aquesta edició, el jurat ha reconegut el periodista Ramon Pellicer amb el Premi a Millor Trajectòria Professional per la seva destacada carrera en l'àmbit informatiu. La gala també va distingir iniciatives i professionals rellevants del sector de la publicitat i la comunicació.
0: Et vols especialitzar en el món de les relacions públiques? El Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat CEU Abat Oliba et permet especialitzar-te amb el certificat de Direcció de Comunicació i Esdeveniments. Canvia el teu present, crea el teu futur.
19: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un restaurant de bufet lliure cobrarà un suplement als clients que vomitin és una notícia real. El restaurant en qüestió es diu Xuxi Toro. Es troba al municipi de Gelves, a la província de Sevilla. La decisió anunciada pel restaurant ha provocat un debat a les xarxes socials entre partidaris i detractors d'aquesta mesura.
3: També podeu instal·lar un lavabo fora, no? I quan no tingui ganes que marxi per potes. Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia, bon cap de setmana.
1: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
3: Ara són les 7:52. Titulars del dia en dos minuts amb Cide Solanes i Francesc Soler. L'OMS assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid.
22: I que no acabarà sent una pandèmia.
23: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a Covid pandemic.
22: Recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
3: El creuer afectat arribarà diumenge al sud de Tenerife.
24: El govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
25: Todos estos dispositivos están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil.
24: El PP discrepa de com s'està gestionant la situació.
3: Els quatre sindicats d'ensenyament que convoquen les vagues denuncien agents dels Mossos infiltrats en una assemblea de docents.
22: Per preparar justament les protestes, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern. Anna R. de Junts i Jèssica Albiach dels Comuns.
26: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
27: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
3: I en llibertat amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
24: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís. Van veure que havia buscat a Google preocupada per la brusca data amb què la parella tractava el fill.
3: Donald Trump assegura que l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units no suposa un trencament de la treva.
22: Tot això mentre la justícia nord-americana ha tombat de nou els aranzels de Trump, ara l'anunciada taxa universal del 10%.
3: Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual.
24: El departament renova així el model d'atenció als CAPs. Rafael Ruiz, director estratègic d'atenció primària i comunitària.
28: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
3: I nou entrebanc en les obres de l'R3.
22: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
3: Per cert que l'abril ha estat el més càlid de la història de la península i el sud-oest d'Europa.
24: Ho hem conegut aquesta matinada. Segons Copernicus, la temperatura mitjana dels oceans també va ser de 21 graus, la segona més alta en un mes d'abril.
29: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
30: Bon dia. Pel que fa al temps, avui el dia ha començat amb sol, però ja està arribant una massa de núvols pel sud que acabarà deixant el cel tapat a tot arreu. No es descarta fins i tot algun ruixat feble i molt dispers, poca cosa per ara, avui. Demà dissabte, en canvi, sí que tindrem més núvols i algun primer ruixat a la costa i al sud, a l'espera que durant la tarda tinguem una tongada de pluja que regarà tot el país. I diumenge, en canvi, el temps serà més tranquil, farà més sol i tornarà a pujar la temperatura.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
3: I pel que fa al trànsit, matí sense incidències destacades. Clàudia Serra.
31: Bon dia. Sí que acabem de rebre l'avís d'un camió avariat a la C31 a Sitges, a l'inici de les costes del Garraf, que obliga a fer pas alternatiu, però en general, com deies, un matí tranquil. Tenim, això sí, les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona. Destaquem la B23 des del Papiol i les rondes, la de dalt des de Trinitat sentit Llobregat i la litoral des de Santa Coloma, també sentit Llobregat. Circulació densa també a la C59 de Caldes de Montbui a Palau-Solità i Plegamans sentit Barcelona.
32: La teva mare sempre té raó.
33: Em compro un cotxe nou?
32: Filla, t'ho he dit 99 vegades.
2: Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
32: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
4: Catalunya Ràdio.
3: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
5: Els nostres professors.
6: A mi em va marcar molt el senyor Capdevila.
5: Jordi Boixaderas, actor.
6: Era un enamorat de la seva feina, un apassionat per tot el que explicava i ens transmetia allò que és l'entusiasme d'aprendre. Era un gran actor, de fet. Totes les seves classes eren com representacions. Ens va encomanar l'amor per l'art i ell mateix es preparava a casa làmines per fer-nos-ho més amè. També recordo que fumava amb un gran plaer davant nostre, feia venir moltíssimes ganes de fumar. I era molt guapo. De fet, tenia una retirada amb un nebot que ha tingut després i que potser coneixereu i que es diu Sergio Dalma.
8: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
9: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu Guix, bon dia!
10: Xiripipi!
3: Com estàs?
10: Manu, com esteu?
3: Bé! Anem a marcar avui el telèfon del Sebastià, que anem tardet avui.
10: Adéu, ja va.
3: Sí. Sebastià!
11: Hola.
3: Què tal, com estàs?
11: Molt bé.
10: Sebastià, que truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de la Montse, perquè avui fas anys et vol donar les gràcies per aquests moments que esteu vivint junts, diu que t'estima molt i alerta que et vol dedicar aquesta cançó que et toca ara mateix, Manu Guix, en directe, que es diu Moments.

0: Sebastià, què tal? Què t'ha semblat aquesta cançó?
1: Molt bé, molt maca.
0: Ui, que t'has emocionat una mica.
1: Sí, també.
0: Això és important. Sebastià, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, Manu.
2: Adéu, xiquidipis, bon cap de setmana.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 8 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Demà dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la festa dels contes. La plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell són les ubicacions escollides per la celebració d'aquesta fira. En parlem d'aquí a uns minuts. Abans resumim altres notícies del dia. Són els titulars. Calafell ha estat present a la clausura de la ruta del Xató que es va celebrar a Cunit. La regidora de Turisme, Lluïsa Lastra, destaca la bona acollida que té la ruta a Calafell. Aquesta setmana tenim una nova cita amb el Pinxopote Calafell. Avui divendres torna la ruta amb pinxos especials per descobrir en cada establiment. I parlarem de la xerrada adreçada a famílies, la primera experiència laboral. Serà dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda al Casal Jove de Calafell. Detingudes 5 persones per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i la Franja de Ponent. Els implicats accedien a les instal·lacions de dia i es feien passar per treballadors. El pròxim 20 de maig, l'edifici Tavares, situat a Coma-ruga, serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace, Turisme, Comerç i Serveis, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament del Vendrell a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació, EINA. La Biblioteca Municipal de l'Arbós exposa aquest mes una maqueta històrica del conjunt ferroviari de l'estació de l'Arbós, ambientada entre les dècades dels anys 40 i 60 del segle XX. Espanya registra l'abril més càlid de la història segons dades de Copernicus. La temperatura del mar va arribar als 21 graus de mitjana l'any passat, la segona més elevada del registre històric. Unes 600 infermeres aborden els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial a Tarragona. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, de futbol i bàsquet calafellencs. També recordem que aquest dissabte 9 de maig se celebra la 5a edició de la Nocturna Trail de Calafell i aquest diumenge 10 de maig tindrà lloc al Port de Segur de Calafell la 6a trobada benèfica Síndrome de Down.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Demà dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la festa dels contes. Es portarà a terme demà d'11 del matí a 2 del migdia i de 6:15 a 9:15 del vespre a la plaça de Cal Cubano i a la Biblioteca Ventura Gassol, al nucli del poble de Calafell. N'ha parlat als micròfons de Calafell Ràdio la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
3: Estarà situada doncs, a la Biblioteca Ventura Gassol i a la plaça Cal Cubano. És l'espai on sempre doncs, amb aquesta festa doncs, volem doncs, això, obrir la biblioteca, sobretot també doncs, que els talleristes quilòmetre zero, les papereries, les botigues de joguines doncs, puguin col·laborar d'aquí del municipi doncs, en aquesta festa del conte. I res, aquesta ubicació serà aquí a Calafell Poble, entre la biblioteca i la plaça Cal Cubano, on hi haurà activitats durant tot el dia, pel matí i per la tarda.
0: Durant la festa dels contes a Calafell podreu gaudir de moltíssimes activitats, com ara tallers de manualitats per a tots els públics, jocs, actuacions, música i tota mena d'activitats relacionades amb el món dels contes. Mònica Trepat.
3: Sí, doncs tenim... Normalment fem els contacontes, els fem a dins de la biblioteca i després a fora hi ha activitats diverses. Tindrem... Bueno, sempre tenim un speaker I aquest any doncs, també ens acompanyarà la Laia, que serà l'speaker durant tot el dia amb aquesta activitat de la Festa dels Contes. I després a fora tenim aquests talleristes, quilòmetre zero, que dic jo, que són d'aquí del municipi, i faran diferents tallers on al final són tallers per tots els públics. I doncs, aquesta canalla i aquesta gent doncs, que es vulgui apuntar, també recordar que és gratuït, eh? Són tallers gratuïts, que tu fas l'activitat i t'emportes el que has fet. I llavors, doncs, davant de la biblioteca, a la plaça Calcubano, hi haurà tots aquests tallers on tota, doncs, podrem gaudir d'aquestes activitats que són, la veritat, tallers molt bonics.
0: La Festa dels Contes serà demà, matí i tarda, a la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell i a la plaça de Calcubano.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell ha estat present a la clausura de la ruta del Xató que es va celebrar a Cunit aquesta setmana. La regidora de Turisme, l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, va destacar la bona acollida que té la ruta al municipi. Enguany està la 29a edició de la Ruta del Xató, el principal producte de turisme gastronòmic del Penedès. Calafell, que s'hi va incorporar l'any 2000, hi ha tornat a participar. 6 restaurants del municipi han ofert el plat penedesenc més emblemàtic. La Ruta del Xató d'enguany s'ha tancat amb la presència dels responsables de la ruta, de diferents ajuntaments participants i dels gremis de restauradors de l'àmbit del Penedès i el Garraf. S'ha anunciat que la voluntat de cara al proper curs és que la Ruta del Xató faci presentacions de la proposta fora de l'àmbit penedesenc i fins i tot català. La cuinera i comunicadora gastronòmica, Jessamí Caramés, ha estat l'ambaixadora de la Ruta del Xató d'enguany. En aquesta cluenda ha rebut el morter commemoratiu de la seva col·laboració al llarg dels darrers mesos.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I aquesta setmana hi ha una nova cita amb el Pinxopoti de Calafell, és els dijous i els divendres. Avui divendres, 8 de maig, torna per tant la ruta amb pinxos especials per descobrir en cada establiment participant. Un pinxo especial, més una copa de vi o una canya per 6 euros. A cada publicació, a través de les xarxes socials del Pinxopoti Calafell, trobareu un pinxo diferent amb l'horari, l'adreça del local i tots els detalls a la descripció de cada pinxo que s'ofereix. Recorda que alguns establiments poden variar la beguda inclosa. Està organitzat per Fòrum Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I el proper dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda i al Casal Jove de Calafell es durà a terme una xerrada adreçada a les famílies. Es parlarà sobre la primera experiència laboral, acompanyant en la recerca de feina, un taller adreçat a famílies amb fills i filles que s'incorporen al mercat laboral per primera vegada, on s'explicaran els tràmits sindicals amb el SOC, com desenvolupar eines per la recerca de feina i aquells aspectes pràctics que ens trobem amb les primeres feines, entendre la nòmina, revisar el contracte i també les condicions laborals. En acabar l'activitat, s'oferirà la possibilitat de participar en tutories individualitzades amb les famílies i també amb els joves.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones i n'investiguen 4 més, totes elles entre 17 i 67 anys, veïnes de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, com a presumptes autores de 7 delictes de robatori amb força, 2 de fur de metalls i un de pertinença a grup criminal, ocorreguts a empreses de la Franja de Ponent i a les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Els implicats accedien a l'interior de les empreses grimpant o forçant els panys i un cop a dins es feien podien passar per treballadors. Els robatoris es feien entre setmana en horari diur i en total s'haurien endut uns 12.000 quilos de metalls. El valor del material robat i els danys ocasionats a les empreses ascendeix a uns 120.000 euros. La Guàrdia Civil va començar la investigació l'octubre passat després de rebre denúncies de dues empreses que alertaven que uns desconeguts havien accedit a les empreses i s'havien endut bobines de coure. També van saber que a les mateixes dates havia ocorregut també un robatori similar en una empresa de la demarcació tarragonina. Els investigadors van poder localitzar i identificar els presumptes autors i van descobrir que també havien dut a terme robatoris a empreses de la demarcació de Barcelona utilitzant el mateix sistema. En aquests casos s'havien endut metalls amb coure, llautó i alumini. L'equip investigador de la Guàrdia Civil, juntament amb Mossos d'Esquadra, van procedir a la detenció dels presumptes implicats la darrera setmana del mes de març i la primera d'abril. Van detenir 5 persones i n'investiguen 4 més com a possibles autores de 7 delictes de robatori amb força i 2 de fur. Es tracta de 7 homes, una dona i un menor d'edats compreses entre els 17 i els 67 anys. Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar pel Tribunal d'Instància número 23 de Barcelona, també per el Tribunal d'Instància de Fraga i la Fiscalia de Menors de Barcelona.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El pròxim 20 de maig, entre 11:15 i 13:45 del migdia, l'edifici Tabari, situat a Coma-ruga, serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace, Turisme, Comerç i Serveis, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament del Vendrell a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació Eina. Aquesta jornada està concebuda com un espai on empreses dels sectors clau poden establir un contacte directe amb persones que es troben en procés actiu de recerca laboral, mitjançant entrevistes breus que oscil·len entre els 5 i els 10 minuts. Aquest format dinàmic facilita l'agilització dels processos selectius i permet un primer apropament eficaç entre empresaris i aspirants. L'esdeveniment agruparà companyies dedicades al turisme, al comerç i als serveis, àmbits fonamentals dins l'economia local, especialment arran de la proximitat de la temporada alta estival. L'objectiu és donar resposta a necessitats reals que tenen aquestes empreses, incorporar personal qualificat per fer front a l'increment d'activitat durant els mesos d'estiu. Dins dels llocs laborals previstos per cobrir hi figuren perfils diversos, com ara personal de neteja, cuiners o cuineres, ajudants de cuina, cambrers o cambreres, ajudants de cambrer, rentaplats o repartidors, recepcionistes amb coneixements d'idiomes o tècnics de manteniment, tant de jardineria com d'instal·lacions. També s'inclouen posicions relacionades amb el sector comercial, com caixers o caixeres en supermercats, o carnisseres, fruiters, dependents o repositors. L'impuls a l'ocupació local, a través d'aquesta acció de l'Eina, reafirma el compromís amb la promoció ocupacional al territori, creant espais on es propicia la interacció directa entre el teixit empresarial i la ciutadania interessada. A més, aquesta iniciativa contribueix a dinamitzar l'economia local, reforçant la competitivitat empresarial, així com millorant els serveis destinats tant als residents com als visitants. D'aquesta manera, el Job Marketplace del Vendrell s'ha consolidat com una eina estratègica que anticipa les necessitats laborals per poder-hi donar resposta coordinadament. Les persones interessades poden obtenir més informació o formalitzar la seva inscripció visitant el web oficial l'Eina al Vendrell. També es pot enviar un correu electrònic informació@leina.org.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La Biblioteca Municipal de l'Arbós del Penedès exposa aquest mes una maqueta històrica del conjunt ferroviari de l'estació de l'Arbós, ambientada entre les dècades dels anys 40 i 60 del segle XX. La instal·lació, aproximadament de 4 metres per 1 metre, ofereix una recreació molt detallada d'una infraestructura ferroviària que en aquella època tenia un paper rellevant dins la xarxa de comunicacions del territori. La iniciativa ha estat ideada i promoguda per l'arbosenc Paco Nogueira, mentre que la seva execució ha anat a càrrec del seu cosí, el vilanoví d'adopció Jordi Nogueira. El projecte s'ha basat en fotografies històriques i records personals, aportant un alt valor documental i emocional a la peça. La maqueta no es limita a l'edifici de l'estació, sinó que reprodueix un entorn ferroviari complet i funcional, reflectint la complexitat operativa de l'època. S'hi representen un ampli conjunt de vies, nombrosos canvis d'agulla i una infraestructura ferroviària diversa que inclou el moll de càrrega, el magatzem cobert, la caseta de la brigada de via i obres, la garita del guardagulles, així com murs delimitadors, barreres i zones de vinyes properes a l'entorn ferroviari. Tot plegat, posa en valor la importància estratègica d'una estació que concentrava múltiples serveis i funcions dins del sistema ferroviari d'aquell moment. Actualment, la peça ha estat cedida a l'Ajuntament de l'Arbós per a la seva exhibició pública, amb l'objectiu de preservar i difondre el patrimoni històric local entre la ciutadania i els visitants. La Biblioteca Municipal de l'Arbós, situada a l'Avinguda Sant Jordi 12, acull aquesta exposició que es pot visitar en horari de tardes de dilluns a divendres de 4 a 8 i els matins de dimarts i dimecres de 9 a 1. L'exposició està adreçada tant al públic general com a persones interessades en la història local i al món ferroviari. A més, els seus impulsors han estat entrevistats en diferents mitjans de comunicació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim la plana general. Espanya va registrar l'abril més càlid de la història, segons dades de Copernicus. En el conjunt del continent europeu es van anotar fortes diferències. Mentre al sud-oest els termòmetres van pujar més del que és habitual, a la banda oriental va fer més fred. Pel que fa a la superfície del mar, el mes passat es va anotar la segona temperatura més alta i va arribar als 21 graus. Gran part del Pacífic tropical va assolir rècords a causa de fortes onades de calor marines. La temperatura del mar més alta inscrita a l'abril es va produir el 2024, durant l'últim episodi del Niño. La responsable estratègica del clima, Samantha, ha recalcat que aquestes dades són un senyal clar d'un escalfament global sostingut. Les temperatures de la superfície del mar van trencar rècords a l'abril en una regió molt àmplia que abraça des del Pacífic Equatorial Central fins a la costa occidental dels Estats Units i Mèxic. Pel que fa a la temperatura a escala mundial, l'abril del 2026 ha estat el tercer més càlid, amb una mitjana de 15 graus. Al continent europeu, els termòmetres van registrar el 10 abril més càlid, amb gairebé 9 graus. Les anomalies de temperatures a Europa es van caracteritzar per contrastos regionals marcats. Al sud-oest van ser més càlides del que és habitual, però a l'Europa oriental van ser més fredes. Pel que fa a les pluges, també va haver-hi contrastos. A la part occidental i oriental va ser més sec que en els registres històrics. En canvi, a la banda oriental i sud-est d'Europa es va assolir uns nivells de precipitacions i humitat superiors a la mitjana.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Més de 600 infermeres han abordat els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial. Ho han fet en el Congrés de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, celebrat a Tarragona aquesta setmana. En la trobada s'ha posat el focus en un programa científic orientat a la pràctica clínica. S'han fet tallers, taules rodones i conferències sobre àmbits com la intel·ligència artificial a la consulta, la salut a l'adolescència, la cronicitat complexa, entre molts altres temes. Segons dades recents del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, el 34% de les agressions les pateixen les infermeres i el 60% es produeixen a l'atenció primària.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El Port de Tarragona rebrà 24 milions d'euros per finançar l'ampliació del moll de Balears per tal de destinar-lo a operatives de construcció, muntatge, logística, manteniment i integració dels aerogeneradors flotants que conformaran els futurs parcs eòlics marins de la Mediterrània Occidental. L'autoritat portuària ha obtingut els ajuts de la primera convocatòria Port Eolmar del Ministeri a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. La segona fase d'aquest moll tindrà una inversió total de 80 milions d'euros i sumarà 22 hectàrees més. La previsió és que les obres comencin l'any vinent i que les noves instal·lacions estiguin operatives a finals de l'any 2029. El projecte del Port Tarragoní ha obtingut una puntuació de 73,91 punts sobre 100 de les ajudes Miteco, sent el port de la regió mediterrània amb més nota. Fa temps que es treballa perquè Tarragona sigui un dels principals punts per al sector de l'eòlica marina flotant. Obtenir aquests ajuts és fonamental, diuen, per accelerar l'estratègia, ha assegurat el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà. El president també ha destacat l'oportunitat que suposa aquest fons per a tota la cadena de valor vinculada al desplegament de l'eòlica marina flotant. Rebre aquest ajut per destinar infraestructures del port a operatives de l'eòlica marina diu que tindrà un impacte positiu al conjunt de Catalunya. La segona fase del moll Balear suposarà una inversió pública de 80 milions d'euros que seran finançats amb fons propis de l'autoritat portuària i amb els 24 milions d'euros obtinguts gràcies a aquests ajuts. Es tracta d'uns projectes estratègics del Port Tarragoní per als pròxims anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu del dia.
2: Fem la prèvia del cap de setmana i comencem parlant d'hoquei patins. El Calafell la menorquina no juga aquest cap de setmana. S'està preparant per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4 gols a 1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. Últim partit de la Lliga regular que es va disputar el Joan Hurtoll. El conjunt de Cabestanya haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Hurtoll. La resta del quadre ha quedat de la següent manera: Deportivo Liceo, Pons Lleida, Barça, Noia Freixenet, Igualada Rigat, Voltregà.

0: Conjunt calafellenc va escriure una de les pàgines més brillants de la seva història. Des de l'inici de la temporada, el seu entrenador, Òscar Martínez, havia deixat clar que l'objectiu era ambiciós: guanyar la Lliga i assolir l'ascens. I l'equip no només ha complert, sinó que ho ha fet amb autoritat. El Club Futbol Calafell va guanyar per 5-1 a l'Alcover. S'ha proclamat campió de Lliga matemàticament i ja és de segona catalana. El conjunt calafellenc no jugarà aquest cap de setmana, ja que en aquesta jornada tenia que enfrontar-se al Bellvei, equip que es va retirar. Jugarà contra l'Arbós a casa el proper diumenge 17 de maig a les 6 de la tarda. Recordem que podeu veure el reportatge de la celebració de l'ascens al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Passem a parlar del futbol femení. El primer equip femení de l'escola de futbol base Calafell, a la darrera jornada, va perdre per 5-1 davant el Cambrils d'Unió. El conjunt de Víctor Parra es troba ara mateix a la 12a posició de la classificació amb un total de 29 punts, 8 victòries, 5 empats i 15 derrotes. Les calafellenques jugaran a casa aquest diumenge 10 de maig a les 8 del vespre contra el Molins de Rei, equip que es troba a la 14a posició de la classificació. L'equip juvenil de l'escola de futbol base Calafell, a la darrera jornada, va perdre per 4-0 davant el Riudoms. El conjunt de Roger Montblanc es troba a l'última posició de la classificació, patint pel descens, amb un total de 4 punts, una victòria, un empat i 25 derrotes. Aquest cap de setmana no juga, ho farà el pròxim diumenge 17 de maig, fora de casa, a 7:45 de la tarda contra el Fontsanta Fatjó, equip que es troba a la 5a posició de la classificació. L'equip juvenil masculí de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada va guanyar per 3-1 davant la Floresta. Els calafellencs es troben a la 5a posició de la classificació amb un total de 49 punts, 15 victòries, 4 empats i 7 derrotes. Jugaran fora de casa aquest dissabte 9 de maig a la 1 del migdia contra els Santes Creus, equip que es troba a la 8a posició de la classificació. I a quarta catalana, l'Atlètic Segur a la darrera jornada va perdre per 2-0 davant el Camp Joliu. Els de Segur de Calafell ja han posat punt i final a la Lliga, a la 7a posició de la classificació, amb un total de 30 punts, 10 victòries, cap empat i 14 derrotes. I del futbol passem al bàsquet calafellenc. Fem un repàs dels partits del Club Bàsquet Calafell al pavelló Jaume Vilamajor de Segur de Calafell. Aquest dissabte jugaran el premini masculí Calafell Bandatex davant el Bàsquet Toms premini mixta, el mini femení Calafell Torclum davant l'escola Puigcerver, el mini masculí Calafell Salvament Integral també davant l'escola Puigcerver, el cadet femení promoció Calafell Florandum davant el Vilaseca i el cadet femení promoció Calafell Metàl·lica Sonet davant el Port de Palou, Manresa. I equips que juguen fora de casa, el cadet masculí promoció Calafell Ascent Energy davant el Reus Plom, l'infantil masculí promoció Calafell Ofipime davant l'Amposta, el mini femení Calafell Amatia Trading davant el Prat Montibello, el cadet masculí promoció Calafell B davant l'Altafulla Groc, el júnior masculí nivell A Calafell Horitzontal davant el Valls Pablo Martínez i aquest diumenge 10 de maig el preinfantil femení Calafell Miracle Global davant el Sagrat Cor. I recordem que aquest dissabte 9 de maig se celebra la 5a edició de la Nocturna Trail de Calafell, amb sortida de la pista del Vilarenc a 8:45 del vespre. Per qui no ho hagi fet encara, es pot recollir el dorsal a la zona de sortida des de les 7 de la tarda fins a 8:45. I per últim, recordem també que aquest diumenge 10 de maig tindrà lloc al Port de Segur de Calafell la 6a trobada benèfica Síndrome de Down, a partir de les 10 del matí de la mà de l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatius.

0: informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també sonen en català.

0: Surfing Safaris, la millor varietat musical per les teves tardes, també en català.
1: Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Creus. Els serveis.
3: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
3: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, dominat pel sol, amb bandes de núvols alts al matí, algunes nuvolades inofensives al centre del dia i domini el sol amb alguns núvols poc destacables de tipus baix a la tarda, amb un cel més clar al final del dia. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 11 o 12 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà als 20, amb una humitat força alta. Vent feble amb terral fins a mig matí i deixa loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un petit canvi de temps, amb alguna ullada de sol al matí, núvols baixos que aniran a augment amb algunes clarianes. No es descarta a mig matí alguna gota, però el cel quedarà molt més tapat a partir de migdia i és a la tarda quan ens creuarà un sistema frontal bastant actiu que deixarà pluges generals i generoses, sobretot durant gran part de la tarda i també de cara a la nit i matinada, amb una temperatura que pujarà de nit i baixarà de dia i demà estarà entre els 14 o 15 de mínima i els 18 o 19 de màxima amb una humitat alta. Vent de llevant feble amb cops moderats al migdia i fent que la mar augmenti de marejó a maró durant el matí. De cara a diumenge, clara millora del temps, amb sol i cel clar gran part del dia i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que baixarà de nit i pujarà de dia i estarà al voltant dels 12 de mínima i dels 22 o 23 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral al matí i moderat una mica fort de garbí al centre del dia, fent que la situació marítima continuï moguda amb maró.
3: Com sempre, aquesta hora és moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris. Què tal? Com esteu? Avui és ja divendres, dia 8 de maig. Esteu escoltant Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. Comencem per la portada del diari La Vanguardia. Sanitat obligarà els espanyols de Londius a confinar-se en un hospital. L'OMS no avala la decisió del govern de Sánchez d'aïllar forçosament els passatgers del vaixell de l'antivirus. El periòdico parla de la mare del nadó maltractat que ha quedat en llibertat i el pare no. El test genètic que s'ha fet al lactant a petició dels progenitors no mostren alteracions ni cap malaltia que justifiqui les lesions que presentava. El punt avui, 50 anys de la reclamació per a un teatre al servei del poble. El Festival Grec celebra mig segle d'història amb una programació que des de Montjuïc irradia 58 espais de la ciutat. El rotatiu ara parla de la crisi sanitària en portada. L'OMS crida la calma. L'antivirus no és com la Covid. L'organisme confirma 5 contagis i n'hi ha 3 dependents, a més del cas d'una hostessa de vol neerlandesa. S'activa el rastreig d'un centenar de persones que van marxar del creuer o van coincidir en un avió. 20 Minutos també parla de la crisi sanitària, diu que la OMS eleva els casos d'antivirus i sanitat forçarà els espanyols a confinar-se. Passem ara a les portades dels diaris esportius. El Mundo Deportivo titula Vestuari trencat. Una baralla entre Tchouaméni i Valverde va acabar a l'hospital després de patir una tallada. El Madrid ha obert un expedient als dos que podria derivar en una sanció econòmica o bé en una suspensió. També publica el mateix en portada el diari Esport. Tchouaméni, Valverde, es lien a pals. Crema al Madrid. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris al matí d'avui divendres.

ampliem aquestes i moltes altres notícies. Comencem per la política. Sindicats de l'educació acusen els Mossos d'Esquadra d'infiltrar dues agents en una assemblea de docents. L'oposició ha demanat explicacions al govern per uns fets que qualifiquen d'inacceptables. Aina Vidal denuncia a la policia l'assetjament d'un agitador ultra al Congrés. La portaveu dels Comuns al Congrés i diputada de Sumar ha presentat una denúncia a la comissaria del Congrés pels insults i assetjament que va patir el dimarts.

Els sindicats de la vaga critiquen la qualitat democràtica del govern pels suposats Mossos infiltrats entre docents. D'altra banda, els Mossos asseguren que actuen sempre segons la llei davant les crítiques pels presumptes infiltrats al professorat. La Direcció General de la Policia mostra la voluntat plena de donar explicacions als grups parlamentaris. Els Països Baixos repatriaran els passatgers del creuer de l'antivirus que no siguin recollits pel seu país d'origen. Protecció Civil explica que hi ha un cadàver al vaixell i que el fondeig endarrerirà la logística del desembarcament. Illa reclama lleialtat institucional i confiança en la ciència per abordar la crisi de l'antivirus. El president de la Generalitat considera que cal actuar amb serenitat, atents a l'evolució del brot. Agricultura confirma 9 casos més de la pesta porcina africana en porc senglar, tots dins la zona del risc. El nou president de l'ANC crida a passar pàgina de la frustració per construir una majoria social independentista. El director d'Antifrau lamenta la poca protecció als alertadors i demana al Parlament una llei catalana. Més titulars polítics. Clavijo anuncia que el creuer afectat pel brot d'antivirus fondejarà però no atracarà les Canàries. El president canari detalla que l'evacuació dels passatgers es farà a través d'una llanxa. Esquerra Republicana de Catalunya exigeix més pressió per aconseguir l'alliberament dels 2 activistes de la flotilla detinguts per Israel. I ara sí, és el moment de repassar els titulars socials.

Desinformació sobre l'antivirus. Ni hi ha vacuna efectiva ni té relació amb la Covid. La confusió davant la crisi s'agreuja amb la desinformació i les teories que resolen fàcilment una crisi sanitària complexa. La vacuna no existeix. Sobre el brot d'antivirus, 30 passatgers van baixar del vaixell la setmana passada per tornar-se'n a casa. L'OMS intenta resseguir els contactes d'aquests viatgers, cap dels quals van a Espanya. El fotògraf català que va ser a Londius fa un mes diu que el vaixell té una seguretat i higiene extrema. Pasqual Fernández, fotògraf marí de Vilafranca del Penedès, va viatjar a bord del creuer on s'ha declarat el brot d'antivirus a finals de març en un viatge a l'Antàrtida. I es pot obligar a fer una quarantena als passatgers del creuer amb antivirus? Les ministres de Sanitat i Defensa tenen interpretacions diferents sobre la quarantena dels evacuats del creuer amb el brot d'antivirus. Espanya registra l'abril més càlid de la història segons dades de Copernicus. La temperatura del mar va arribar als 21 graus de mitjana l'any passat, la segona més elevada del registre històric. El Tribunal Comercial dels Estats Units declara il·legals els aranzels universals del 10% de Trump. El mandatari nord-americà va aprovar aquestes taxes després que el Tribunal Suprem li tombés unes tarifes anteriors. Estem repassant els titulars d'àmbit social. Un estudi liderat des de Barcelona millora la recuperació després d'un ictus i marca el canvi en la pràctica clínica. L'Hospital Clínic mostra que afegir un fàrmac ajuda a desobstruir artèries aparentment netes després d'una trombectomia. L'OMS eleva a 5 els casos d'antivirus i hi ha també 3 sospitosos, però reitera que el risc per a la població és baix. Drets Socials modernitza i millora l'eficiència energètica de 6 albergs Xanascat. Els espais intervinguts ja estan operatius després d'una inversió de 5,3 milions d'euros en fons Next Generation.

El primer gran acte públic del Papa a Barcelona serà el 9 de juny al vespre a l'Estadi Olímpic i reunirà 37.000 persones. Catalunya avança als 12 anys l'inici de la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i suma els pediatres. Salut també vol estendre la figura dels referents d'ITS a l'atenció primària davant l'augment de casos els últims anys. Ordeig anuncia nous ajuts per l'impuls de plantes de biogàs on prioritzaran els projectes adaptats al territori. Més puntuació obtindran les propostes liderades per ramaders i les situades a menys de 35 quilòmetres de granges. Brussel·les ha confirmat reunions amb Espanya, però manté que a hores d'ara no hi ha risc a Europa per l'antivirus.

conduir begut o sense el carnet, principals motius de denúncia de trànsit per part de la Guàrdia Urbana de Reus. El cos policial va tramitar 445 sancions al 2025. Els majors de 65 anys arriben per primera vegada al 20% de la població. Els residents de nacionalitat estrangera s'apropen a la cinquena part del total, amb 1,5 milions de ciutadans. Educació modifica la resolució d'adjudicacions docents perquè les direccions puguin proposar la continuïtat d'interins. Seguim endavant des de Calafell Ràdio en directe en el 107.9 de la FM. També ens pot seguir online a calafell.tv. Titulars econòmics. Bizum aterra els establiments físics enmig de la desconfiança del comerç. A partir del 18 de maig es podran pagar els tiquets d'establiments físics amb Bizum, una mesura que Europa impulsa per guanyar estratègia econòmica i fiscal, però que no convenç a tothom. Majorel planteja un ERO per 347 treballadors de Barcelona, més de la meitat dels que té aquí. L'empresa, que es dedica a moderar continguts digitals, també preveu 422 baixes a la seu de Saragossa.

Catalunya té autoritzats 212 projectes fotovoltaics que duplicarien la potència elèctrica solar instal·lada. Tot i l'auge de l'autoconsum des del 2019, només el 12% de tota la capacitat elèctrica del país és d'energia solar. La farmacèutica Reig Jofre preveu recuperar el creixement aquest any i explorar noves compres a Europa. La caiguda dels antibiòtics marca un 2025 de parèntesi, mentre l'empresa aposta per la biotecnologia. La Confraria de Pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per garantir el futur del sector. L'Ajuntament du a terme un estudi que ha de definir quines accions calen per donar més valor al peix. UGT creu que les 27.000 places que es crearan a l'administració estatal no milloraran els serveis a la ciutadania. El sindicat considera que l'oferta no permet assegurar el creixement de l'ocupació o el rejoveniment de les plantilles. Els ports esportius catalans creixen en ocupació i tanquen el 2025 amb un 80,5% de mitjana. Els treballadors estrangers es dupliquen en una dècada i suposen més de la meitat de la nova ocupació creada a Catalunya. Un informe de Foment assenyala que l'economia catalana necessita el talent estranger per continuar creixent. Més titulars econòmics. La Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut sexualment explícit o pornografia infantil. El Parlament Europeu i els Estats membres tanquen un acord per modificar la normativa sobre intel·ligència artificial. Ara anem a la plana internacional. Trump i Lula exhibeixen cordialitat malgrat les tensions per Bolsonaro, l'Iran i els aranzels. Israel diu haver matat un cap militar d'Hezbollah en els primers atacs a Beirut des de la treva. Per primer cop des del suposat alto al foc de fa 3 setmanes, Israel torna a bombardejar la capital del Líban i alhora manté els atacs intensos al sud del país, amb almenys 11 morts. Álvarez apuja la pressió diplomàtica a Israel perquè alliberi l'activista de la flotilla resident a Barcelona. José Manuel Álvarez ha exigit a l'alta representant d'exteriors de la Unió Europea que s'impliqui en la defensa de Saïf, que ha endurit la vaga de fam i ha deixat de beure. Quin va ser l'origen del brot d'antivirus? L'Argentina ressegueix les passes de les primeres víctimes. L'OMS apunta a un viatge per avistar ocells pel Con Sud, per l'Uruguai, Xile i Argentina, com a possible origen del brot. Un jutge fa pública la suposada nota de suïcidi de Jeffrey Epstein trobada pel company de cel·la.

Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt més alts si no rebaixa els seus a zero abans del 4 de juliol. El republicà recorda per telèfon a von der Leyen que el Club dels 27 ho va pactar amb els Estats Units.

I ara sí, a la recta final d'aquest espai informatiu, passem a la cultura. Crítica de les estrenes de cinema. Les ovelles també tenen instint de Sherlock Holmes. Les ovelles detectives és l'estrena més destacada de la setmana. També amb l'espanyola Yo no moriré de amor. També amb Mortal Kombat. Docs Barcelona, una seixantena de mirades que documenten el món d'avui. La 29a edició del Festival de Cinema Documental presenta 42 llargmetratges i 15 curts que retraten la condició humana des de diferents perspectives. Melito Casals, Meli, molt més que un fotògraf de confiança de Dalí. Una exposició ret homenatge a la seva trajectòria polifacètica en un recorregut que passa pel Museu de l'Empordà, la casa natal Salvador Dalí i la sala L'Escorxador. Carla Rubio s'endú el Premi Sonora Millor Podcaster i les desaparicions al de Millor Producció. Catalunya desembarca la Bienal d'Art de Venècia amb Paper Tears, una filigrana de làsers, drons i dramatúrgia. L'artista Clàudia Pagès s'endinsa en aqüífers catalans per a revistar boicots i neteges ètniques dels últims 500 anys. La FIM Vilaseca engega la 22a edició amb la innovació i les noves tendències de l'escena musical per bandera. La fira funciona com a una baula per a l'escena emergent i professional fins aquest diumenge. Carles Duarte, Premi d'Honor de la Premsa Comarcal 2026. Reconeix la seva trajectòria en defensa de la llengua i la cultura a la festa dels premis de l'entitat. Ens centrem ara amb els titulars esportius. El Rayo Vallecano fa història i dona la cinquena plaça de Champions a la Liga. L'equip madrileny torna a guanyar a l'Estrasburg 0-1 i es classifica per a la final de la Conference League. Escàndol a la Casa Blanca pel segon assalt entre Valverde i Tchouaméni. Un segon assalt entre els dos jugadors acaba amb l'uruguaià a l'hospital amb punts de sutura. El nou episodi violent al vestidor del Madrid està considerat pels testimonis molt pitjor que el del dia anterior. I comunicat tou del Madrid per la doble baralla que deixa Valverde fora del clàssic. El club fa pública l'obertura d'un expedient disciplinari als jugadors embrancats en dues baralles els últims dos dies. Valverde reparteix a tort i a tret a la seva versió dels fets. L'uruguaià que carrega contra el filtrador i la premsa admet la discussió amb el francès, però nega que li hagi pagat. El Barça negocia el retorn de Martina Fernández. La central podria fer el camí de tornada des de Liverpool. Una final galàctica. Així seria l'11 més car entre PSG i l'Arsenal. El PSG i l'Arsenal lluitaran per la Lliga de Campions a la final de Budapest amb dues plantilles valorades amb més de 2.400 milions d'euros. El Tour deixa fora Collserola per la pesta porcina africana. La segona etapa de Catalunya modificarà el recorregut per evitar aglomeracions a la zona afectada per la malaltia. O
Olmo diu: volem fer història i guanyar la Lliga contra el Real Madrid. El jugador blaugrana assegura en una entrevista a TV3 que volen aprofitar l'oportunitat de guanyar un títol davant l'etern rival. Javi Puado i la salvació de l'Espanyol diu: no podem demanar, hem de donar. El capità marca el camí dels seus companys per aconseguir la permanència a primera. Monchi serà el nou director general esportiu de l'Espanyol. L'acord no està lligat a la permanència de l'equip a primera i mantindrà Garagarza a l'estructura del club. En hoquei patins, un gol impossible de Marc Grau condueix el Barça a les semifinals de la Champions. L'equip blaugrana d'hoquei s'imposa a l'Sporting a l'últim minut de la pròrroga, 2-0, i jugarà contra el Benfica per un lloc a la final. Rebutja Saúl Cabrioto com a pregoner de la Festa Major. Recorden el posicionament del piragüista lleidatà donant suport públic a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució com a membre de la Policia Nacional. I fins aquí el repàs a la premsa esportiva de les últimes hores. I ara és el moment de l'efemèride musical. Avui compleix 60 anys la cantant espanyola Marta Sánchez, nascuda a La Corunya. Us deixem amb un dels seus temes musicals. És filla d'un cantant d'òpera i afillada d'Alfredo Kraus. A partir del 1986 va formar part del grup de pop Olé Olé i va continuar gravant àlbums d'èxit amb diferents temes musicals. Us deixem amb Marta Sánchez. Molt bon dia.

0: Ferran Boquer.
1: Bon dia, bona hora, família. 9 en punt del matí. I ja som a divendres, dia 8 de maig de 2026. Des del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Us saludem en directe quan comencem el Calafell Matí, aquest programa que us acompanyarà des d'ara mateix i fins a la 1 en punt del migdia, compartint espais d'actualitat, entreteniment i sempre amb bona música. El Calafell Matí, gràcies com sempre per la confiança. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, engeguem com sempre, amb tot preparat, tot a punt, per ser la vostra companyia un dia més, i ho fem després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions, les efemèrides d'aquest 8 de maig, també amb el temps amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. A part de, a partir de 2:15 del matí, espai de veterinària, com sempre, en companyia de l'Ester Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. Avui seguirem parlant del clima a partir de 2:15 amb la Júlia Crespin. A les 11 farem una aturada pel temps, la previsió meteorològica pendents d'un canvi de temps imminent que arriba doncs, al llarg d'aquest divendres, també de cara a demà dissabte. Serà un dissabte, diuen, ens ho diu i ens ho dirà ara el Josep Miró, una miqueta passat per aigua. Tindrem les novetats musicals, les novetats discogràfiques de cada setmana. El divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes propostes. Aquí us presentem les més destacades. També tindrem novetats cinematogràfiques. Anirem d'estrena al cinema amb les propostes, amb les més destacades també d'aquest divendres. I a l'última hora de programa, la càpsula d'escapades de la Mireia Romaguera, l'esferit viatger. També la càpsula de l'altaveu jove de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquest cap de setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt, com us dèiem. Com sempre, gràcies per la confiança. Gràcies per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats. Comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, anem a conèixer quines són les celebracions d'aquest divendres 8 de maig de 2026. Avui se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja en commemoració del naixement de Henry Dunant, Fundació de Creu Roja, o millor dit, perdó, fundador de la Creu Roja. Aquesta jornada té com a objectiu reconèixer la tasca dels voluntaris, també dels treballadors, que cada dia salven vides, ajuden les persones més vulnerables i promouen canvis socials positius arreu del món. Doncs avui celebrem aquest Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. I avui divendres, dia 8 de maig, també demà, dia 9 de maig, se celebren les jornades de record i reconciliació en honor de les víctimes de la Segona Guerra Mundial. Una commemoració establerta per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2010, coincidint amb el 65è aniversari del final d'aquest conflicte. Més que una efemèride, aquestes dates representen un recordatori de la memòria col·lectiva i una crida a la construcció d'un futur en pau, honorant totes les persones que van perdre la vida durant la guerra. I avui, 8 de maig, també se celebra el Dia Mundial del Càncer d'Ovari amb l'objectiu de conscienciar la població sobre aquesta malaltia. Es tracta del 7è tipus de càncer més freqüent que afecta cada any a més de 250.000 persones, o en aquest cas 250.000 dones arreu del món. Una jornada que busca promoure la sensibilització i la prevenció per afavorir un diagnòstic precoç i millorar el pronòstic de la malaltia. I avui, també 8 de maig, celebrem el Dia Internacional de la Talassèmia. La talassèmia, una jornada dedicada a conscienciar sobre aquesta malaltia genètica rara que afecta la producció normal d'hemoglobina. També coneguda com anèmia de Cooley o de Cooley, la talassèmia pot provocar anèmia crònica i altres complicacions en la salut, i aquesta data busca donar visibilitat a aquestes persones, a la malaltia, i sobretot a aquells que pateixen i promouen la recerca i el tractament. I atenció, perquè déu-n'hi-do quantes celebracions avui, 8 de maig, perquè també celebra el Dia Mundial del Ruc, una jornada impulsada per diverses entitats protectores dels animals. Una efemèride aquesta, la d'avui, que té com a objectiu posar en valor la importància dels rucs com a animal de treball al llarg de la història i en diferents activitats humanes. També busca consciència sobre la seva protecció i el benestar, destacant el seu paper cultural social a moltes comunitats. Doncs déu-n'hi-do aquest 8 de maig, carregat de celebracions, el Dia Mundial de la Creu Roja, de la Mitja Lluna Roja. També jornades en record i reconciliació en honor de les víctimes de la Segona Guerra Mundial, el Dia Mundial del Càncer d'Ovari, el Dia Internacional de la Talassèmia i el Dia Mundial del Ruc. I com sempre tenim, efemèrides musicals. Començarem per Joe Bonamassa, que va néixer un 8 de maig del 1977, guitarrista i cantant de blues rock molt respectat dins d'aquest gènere, amb una carrera sòlida i èxits entre els aficionats, però és més aviat de nínxol. Joe Bonamassa compleix avui 49 anys. Avui també està d'aniversari Enrique Iglesias.
2: Yo te miro, se me corta la respiración.
1: Va néixer el 8 de maig del 1975. Tú me miras, se me... Cantant espanyol de pop llatí, una de les estrelles d'èxit arreu del món i del seu gènere. Ha venut milions de discos, té una enorme projecció internacional. També conegut per ser un dels fills de Julio Iglesias. Avui l'Enrique fa 5

ens quedaríem una estona, veient aquesta cançó, per què no, eh? I celebrant que és divendres, sobretot. També està d'aniversari Marta Sánchez. Va néixer un dia com avui, un 8 de maig, però del 1966. Avui celebra 60 anys Marta Sánchez, una de les veus del pop espanyol. Va començar, com ja sabeu, com a vocalista d'Olé Olé. Èxits com el Bailando la van fer molt popular. Va iniciar després una trajectòria en solitari plena de cançons conegudes, Desesperada, Soy Yo, aquesta que esteu escoltant, amb una de les carreres més destacades de més de 3 dècades. I Marta Sánchez encara continua, eh? No publica gaires cançons noves, però continua. Avui fa 60 anys Marta Sánchez.

ens quedaríem tot el matí ballant, eh? No pot ser, perquè tenim més efemèrides. També avui és l'aniversari d'Alex Van Halen, bateria i fundador de la banda de rock Van Halen, juntament amb el seu germà Eddie Van Halen, va crear un dels grups més influents del rock dels anys 70 i 80. Temes com Jump o Panama van convertir a Van Halen en una banda de referència mundial. L'Alex Van Halen va néixer un 8 de maig del 1953, avui fa 73 anys.

I avui també està d'aniversari Billy Barnett. L'any 1953 naixia Billy Barnett, músic i guitarrista nord-americà, que va formar part de Fleetwood Mac. Va ser durant els anys 80. Fill d'una família molt vinculada al rockabilly, Barnett també va desenvolupar una carrera en solitari com a cantant i compositor. Però ens quedarem amb la música de Fleetwood Mac. Per cert, avui fa 73 anys, eh? Billy Barnett, que va néixer en el 1953. Estem escoltant un dels grans hits d'aquesta banda, Fleetwood Mac. Ens quedarem amb una altra molt coneguda. Jo diria que és la cançó més influent de la banda, Dreams, una cançó de la banda britànica Fleetwood Mac, escrita per la vocalista, la Stevie Nicks. Va ser publicada com a segon senzill del disc Rumours. Va ser en el mes de març del 1977. Doncs ens quedarem amb aquesta cançó, amb els Fleetwood Mac, per celebrar l'aniversari d'un dels seus components, Billy Barnett, sobretot en els anys 80. Doncs vinga, amb aquest Dreams de Fleetwood Mac comencem el Calafell Matí d'avui. Us diem el bon dia des del 107.9 de la FM. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Bon dia i bona hora, família.

0: aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí. A Calafell Ràdio. Calafell Matí. El temps.
1: A punt un quart de deu del matí. Anem per el temps, per la previsió meteorològica amb la crònica, per conèixer el temps que tindrem en aquest divendres 8 de maig, també de cara a demà dissabte i també diumenge. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, dominat pel sol, amb bandes de núvols alts al matí, algunes nuvolades inofensives al centre del dia i domini el sol amb alguns núvols poc destacables de tipus baix a la tarda, amb un cel més clar al final del dia. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 11 o 12 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà als 20, amb una humitat força alta. Vent feble amb terral fins a mig matí i deixa loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un petit canvi de temps, amb alguna ullada de sol al matí, núvols baixos que aniran a augment amb algunes clarianes. No es descarta a mig matí alguna gota, però el cel quedarà molt més tapat a partir de migdia i és a la tarda quan ens creuarà un sistema frontal bastant actiu que deixarà pluges generals i generoses, sobretot durant gran part de la tarda i també de cara a la nit i matinada, amb una temperatura que pujarà de nit i baixarà de dia i demà estarà entre els 14 o 15 de mínima i els 18 o 19 de màxima amb una humitat alta. Vent de llevant feble amb cops moderats al migdia i fent que la mar augmenti de marejó a maró durant el matí. De cara a diumenge, clara millora del temps, amb sol i cel clar gran part del dia i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que baixarà de nit i pujarà de dia i estarà al voltant dels 12 de mínima i dels 22 o 23 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral al matí i moderat una mica fort de garbí al centre del dia, fent que la situació marítima continuï moguda amb maró.
1: Doncs gràcies, Josep. Josep Miró, per la crònica del temps. Tornarem a connectar amb el Josep a partir cap a les 11 del matí perquè ens actualitzi l'estat del temps i també ens ampliï aquesta crònica del cap de setmana. Doncs ara, sol una mica esmorteït, eh? Cel entrenyinat per núvols. Amb aquesta previsió de canvi per les pròximes hores, tenim una temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell. Ara mateix és de 16 graus centígrads. Doncs vinga, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull, de conèixer el que podem llegir en les portades dels continguts dels diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Comencem al diari de Tarragona.com. A la secció Costa parlen del Tour de França que arriba aquest cap de setmana a Cunit. El pavelló acollirà una exposició amb el trofeig de la prova. El Tour de França arriba simbòlicament aquest cap de setmana, 9 i 10 de maig, a Cunit. La prova ciclista passarà per la C31 a la localitat el dia 5 de juliol, però durant aquest cap de setmana el municipi acull el trofeig que rebrà el guanyador de la prova ciclista més emblemàtica del món. El Trophy Tour passa per les localitats per les que transcorrerà el Tour de França i com un element més simbòlic a aquesta exhibició del trofeig en el marc d'una exposició itinerant. L'exposició en el pavelló municipal als Joncs es pot veure d'11 del matí a 9 del vespre, aquest dissabte i el diumenge. I Cunit ja ha plasmat un mural a peu de carretera C51 per commemorar, C31 volíem dir, per commemorar el pas del Tour de França i que l'Ajuntament pretén que es mantingui de manera permanent per recordar el que qualifica com un fet històric esportiu per al municipi. Canviem de rotatiu, anem a la ciutat del Penedès. Nou acord entre Calafell i la Federació Empresarial Gran Penedès per reforçar el teixit empresarial del municipi. El conveni s'ha signat per l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, també la presidenta de la Federació, Neus Lloveras i Massana. I és que l'Ajuntament de Calafell, també la Federació Empresarial del Gran Penedès, han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt orientada a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. El conveni ha estat signat per l'alcalde Ramon Ferrer, la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloveras i Massana. L'acord estableix un marc de cooperació estable entre les dues institucions per als pròxims 4 anys. Un conveni que neix de la voluntat compartida de fomentar el desenvolupament econòmic local i donar resposta a les necessitats del teixit empresarial. En aquest sentit, la Federació treballarà conjuntament amb la Regidoria de Promoció Econòmica per impulsar iniciatives destinades a millorar la competitivitat de les empreses i també generar noves oportunitats al territori. I també ens parla aquest rotatiu en la ciutat del Penedès, del Vendrell, que acull la 5a Fira de Salut Comunitària sota el lema Salut en Xarxa. Ha estat aquest dijous a la Rambla del Vendrell, que ha estat l'escenari d'aquesta jornada dedicada a la promoció de la salut amb activitats i recursos d'atenció primària i entitats locals. I acabarem a la Fura del Penedès.cat. Suspenen fins al setembre el trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell. Els treballs per trasllada la sorra acumulada al costat del port de Coma-ruga fins a les platges de Calafell s'ha suspès finalment i no es reprendran fins al mes de setembre. Després que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat fixés diferents condicions ambientals que s'havien de complir per evitar afectacions a la zona de la criança del Corriol Camanegre, des del Ministeri de Transició Ecològica han decidit prendre aquesta mesura. Per aquestes condicions, entre aquestes condicions, hi havia les de respectar la zona de nidificació del Corriol Camanegre, controlar les activitats potencialment pertorbadores i que es faci de seguit un seguiment constant per part dels serveis competents. Doncs és l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Amb això hem arribat a les 9 i 21 minuts.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Estem a punt de fer una aturada, una pausa, però abans tenim una gran cançó que ens ajudarà a engrescar-nos, a animar-nos, que som a divendres, estem a les portes del cap de setmana. Això és Can't Stop the Feeling.

0: Doncs això, que no pari el feeling, que no s'aturi el bon rotllo, Don't Stop the Feeling. És el Justin Timberlake. Recordem aquesta cançó per arribar a les 9:25. Una aturada, una pausa, tornem de seguida.
1: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 2 minuts i arribem al punt de 9:45. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Arriba l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Endavant, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Demà dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la festa dels contes. La plaça de Cal Cubano i la biblioteca Ventura Gassol són les ubicacions escollides.

0: al nucli del poble de Calafell. Calafell ha estat present a la clausura de la ruta del Xató que es va celebrar a Cunit. La regidora de Turisme, Lluïsa Lastra, ha destacat la bona acollida que té la ruta a Calafell. Aquesta setmana, nova cita amb Pinxo Pote a Calafell. Avui divendres 8 de maig torna la ruta amb pinxos especials per descobrir a cada establiment. El dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda i al Casal Jove de Calafell es durà a terme una xerrada adreçada a les famílies sobre la primera experiència laboral. Detingudes 5 persones per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i la Franja de Ponent. Els implicats accedien a les instal·lacions de dia i es feien passar per treballadors. El pròxim 20 de maig, l'edifici Tavares, situat a Coma-ruga, serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace, Turisme, Comerç i Serveis, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament Vendrellenc a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació, l'EINA. La Biblioteca Municipal de l'Arboç exposa aquest mes una maqueta històrica del conjunt ferroviari de l'estació, ambientada entre les dècades dels 40 i els 60 del segle XX. Espanya registra l'abril més càlid de la història, segons dades de Copernicus. La temperatura del mar va arribar als 21 graus de mitjana l'any passat, la segona més elevada del registre històric. Unes 600 infermeres aborden els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial a Tarragona. I el Port de Tarragona rebrà 24 milions d'euros per ampliar el moll de Balears i dedicar-lo al muntatge d'aerogeneradors flotants. Les obres de la segona fase tindran una inversió total de 80 milions d'euros i començaran l'any vinent.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, de futbol i bàsquet calafellencs. També recordem que aquest dissabte 9 de maig se celebra la cinquena edició de la Nocturna Trail de Calafell i aquest diumenge 10 de maig tindrà lloc al Port de Segur de Calafell la sisena trobada benèfica Síndrome de Down.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: 9:31 minuts en directe, som a divendres. A les portes ja del cap de setmana, sempre els divendres, a aquesta hora rebem amb aquesta sintonia l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. Esther, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estava mirant jo el cel, que s'està enterbolint el temps.
1: Sí, sí. Bueno, sí, fa una cosa rara, no?
0: Sí, sí, sí. I plourà.
1: Sí, no sabia jo això. No m'he mirat el temps aquesta setmana.
0: Doncs això diuen, que plourà. Bueno, plourà pues a partir de la tarda, venen pluges i demà... Però pues... diumenge no.
1: Ah, bueno, pues mira.
0: Diumenge farà tot el contrari.
1: Llegirem un llibre, o
0: això, anirem tranquil·lament,
1: al cine,
0: reposarem, o...
1: exacte,
0: sí, exacte.
1: Regarem les plantes, ja està. Sí. Farem.
0: Alguna cosa farem.
1: Sí.
0: Doncs vinga, anem a parlar... Ai, perdona, que em posa... M'ha entrat una espiga.
1: És per culpa del temps.
0: No, sí. Parlarem d'espigues avui.
1: Sí, sí, sí. Exacte. Doncs mira, si plou, les estovarà una mica. Encara tornarem a fer que les plantes estiguin verdes encara una miqueta.
0: I no és la primera vegada que parlem d'espigues.
1: No.
0: Per què? Què passa amb les espigues?
1: És que són un malson, les espigues. Són horroroses. De fet, ara comença a haver l'època. Aquest any ja han hagut moltes pluges, els camps estan molt verds. Si anem a passejar ja veiem que hi ha moltes herbes altes i ja comencem a veure les espigues aquestes maleïdes, sobretot pels gossos, perquè són els que, clar, ells s'encarreguen de fer el seu passeig,
0: sí,
1: amb el seu pèl llarg o no, trepitjant a la herba seca i sobretot olorant i buscant rastres, no? I clar, aquestes espigues, la seva intenció és simplement enganxar-se amb algú i viatjar per poder-se sembrar i poder créixer i que la planta segueixi,
0: sí,
1: el seu ritme,
0: exacte,
1: vital, que és
0: el
1: normal.
0: Mm-hmm.
1: Però clar, quan topa amb els nostres gossos, doncs és un problema.
0: Ara fa algunes setmanes el problema era la processionària.
1: Sí, exacte.
0: Ara ja la deixem.
1: Bueno, sembla que ja s'han anat una,
0: sí,
1: mica.
0: Però ara venen les espigues.
1: Ara venen les espigues.
0: I és que aquells que ens agrada, doncs, de tant en tant portar els animals per la muntanya, pel camp, doncs
1: sí,
0: ara anaven pendents dels pins i de les processionàries, però ara de les
1: ara
0: espigues. Per què? Per què és tan perillós això de les espigues?
1: Bé, les espigues, el problema que tenen és que estan pensades per ser com una punta de fletxa,
0: sí,
1: i per clavar-se, per quedar-se ben enganxades i per anar tirant. Qui no ha anat a la muntanya a passejar i després quan surt de la rentadora un mitjó, a mi em passa a vegades, que dius, què és això que punxa? I treus de dins del mitjó, que ja està rentat i tot, una espiga. I dius, ostres, jo quan he agafat aquesta espiga? Ni t'has donat compte. Doncs bé, amb els nostres animals els hi passa això amb el pèl. I a vegades els treus a passejar i hi ha molts propietaris, vull dir, que ja quan arriben a casa fan un raspallat i llavors comencen a caure espigues. De fet, a mi a consulta moltes vegades em passa, que comences a palpar un gos i tal i de cop i volta trobes una cosa i vas traient. I et mira el propietari volent dir, què estàs fent ara? No? I tu vas traient espigues, les vas posant allà. A vegades n'he recollit hasta 10 en una exploració. Sí, sí, que n'hi ha, o fas fent ecografies, que tens que resurar tota la zona de l'abdomen, vas resurant i dius, ui, aquí no passa bé això. Què,
0: sí,
1: passa? Una espiga.
0: Espiga.
1: Vinga, una altra, i vas traient. S'enganxen, és la seva funció. Quin és el problema que s'enganxin? Doncs que com que sempre van cap endintre, es claven a la pell. Doncs moltes vegades el gos mateix, si es nota que se la clava, ja se la mossega i se la treu. Si el propietari pentina, se la treu. Però a vegades no ens donem compte o en tens tantes clavades que al final no te n'enteres. I amb els gossos o no se la poden treure. Sobretot on es queden és entremig dels dits. Per això que tots aquells que teniu gos, que segurament ja ho sabeu, però una bona raspallada i sobretot quan arribeu a casa mirar a la zona interdigital, que és entremig dels dits de les potes de davant i de les potes de darrere. Perquè allà és on es claven i allà és molt difícil de treure. I el gos amb la llengua moltes vegades l'únic que fa és empuixar-la i l'empuixa cap endins i es clava. I de fet això acaba provocant problemes greus moltes vegades. Greus perquè migren aquestes espigues, es van clavant i van entrant. De fet, ahir vam fer una cirurgia buscant una espiga o un trajecte fistulós d'una espiga segurament de l'any passat. I aquest hivern hem tret un bulto, un tumor, que diem que és com una bola. Quan veiem una bola al cos, no, diem que és un tumor, una cosa que creix així de forma,
0: sí,
1: com rodoneta.
0: Sí, si bona o dolenta,
1: exacte,
0: doncs és una...
1: Pot ser qualsevol,
0: sí,
1: cosa, des d'un gra de pus...
0: Sí, una bola de greix o qualsevol coseta.
1: Doncs bé, hi havia un gosset que tenia una bola a la paret costal, o sigui, diguéssim, al costat, i que de tant en tant li creixia, de tant en tant desapareixia, bé, allò que no acabava d'allò. Bé, doncs vam entrar a quiròfan, no sabíem si era un tumor, tumor, no sabíem, punxaves i sortien cèl·lules una mica rares, a vegades inflamatòries, a vegades infeccioses. Bueno, doncs s'ha d'operar. Entrem a quiròfan i, oh, sorpresa, el que hi havia era un quiste amb 5 llavors d'espiga. O sigui que això era una espiga que l'estiu passat va entrar, o la primavera passada, va entrar al seu cos, es va mig clavar, el cos la va aïllar, va fer una mena de quiste, i aquell quiste no ha anat trobant sortida. I per sort, doncs mira, s'ha quedat allà, en el subcutani, i l'hem pogut veure. I això ho hem pogut treure i ja està. Aquest és un dels llocs estranys que poden aparèixer les espigues.
0: Clar, que s'enganxi al pèl és la menor de les preocupacions que podem tenir amb els gossos. Clar, que es clavi, doncs això, a l'esfaida entre els dits, o que es clavi també a la pell, que el cos, clar, el detecta com un cos estrany, el rebutja i crea, doncs, allò una infecció, no?
1: Exacte, crea una infecció, crea un quiste, crea un trajecte fistulós. Què passa si això continua? Perquè, clar, de casos avui vinc amb casos, eh?
0: Sí, no, ja està bé com a exemple, eh? No ens posem... Clar, ens posem amb els pitjors dels casos,
1: exacte,
0: però...
1: Exacte, són casos curiosos i extrems, no és lo normal, però ens arriben. Un altre cas que també hem tingut va ser un estiu, una gosseta que donava la sensació que tingués la regla contínua, i tenia la regla, i no li marxava, i feies ecografia per si era un problema dels ovaris, una analítica, donaves antibiòtic i millorava. Doncs al final què era? Doncs dins de la vagina hi havia una espiga.
0: També? Mare de Déu!
1: Llavors allò és mirar, sempre l'examen físic s'ha de mirar, a vegades no ho veus, a vegades estan molt clavades cap endins, i a vegades s'ha de fer fins i tot una ressonància per trobar l'espiga. I aquests casos passen. Un altre que vam tenir així molt graciós també, bueno, graciós no, ninguna gràcia.
0: Sí, però curiós.
1: Però curiós, era un gos que se li havia clavat també a l'aixella, havia fet una mena de quiste que se li va treure, però que no acabava de millorar, tornava a sortir, això s'ha de mirar, vam fer la ressonància i estava allotjada a la columna, a darrere de l'esquena. O sigui que imagineu com migren, aquestes espigues des de l'aixella fins a darrere de tota l'esquena, entre mig de les escàpules, allotjada just al costat de la columna. Llavors, són cirurgies que tenen la seva dificultat.
0: I tot per una trista espiga.
1: Exacte.
0: Que un dia en un passeig per la muntanya, pel camp per on fos, o pel Parquito, que era el Parquito, també aquí potser al costat de casa, jo li dic al Parquito, permeteu-me. Doncs hi ha aquestes espigues, i que potser aquests són els casos que jo no m'hagués mai imaginat, perquè la idea que sempre tinc és que el meu gos pugui arribar a respirar-les, allò quan olfateja segons quines zones, perquè, evidentment, els gossos quan surten els hi encanta olorar, i sobretot les olors les busquen allà on potser també hi ha espigues.
1: Exacte, això és el més freqüent. Ara us he explicat aquests 3-4 casos que
0: són que m'han sorprès
1: com molt
0: també.
1: Espectaculars,
0: que
1: home, són coses molt estranyes.
0: I que se pugui arribar a allotjar a prop de la columna, això ja és que ni en ciència-ficció
1: no
0: ho hagués imaginat.
1: A mi m'ho expliquen i tampoc no. Casos que mira, que les has trobat i que les has tret. Mare. I que costa trobar-les.
0: Clar.
1: El més normal, el que tu deies, sortir a passejar pel parc i de cop i volta comença a fer aquest soroll.
0: Exacte.
1: Així, que tiren amunt i comencen a estornudar.
0: I ja comences a patir.
1: Xuf, i ja comences a veure, ui, malament. Què és el que hem de fer? Quan ens passa això, el que hem de fer és, primer de tot, examinar la boca i el nas. Si veieu algun puntet d'herba i teniu un gos que és un sant, perquè si no,
0: això
1: és inviable, amb els dits mateix agafeu la punta de l'herba i tireu cap enfora. Això és el més estrany que podreu... O sigui, això és molt, molt difícil que us passi i que pugueu treure l'espiga així. És pràcticament impossible. Però, si veieu que el gos fa això, ràpidament pareu, mireu la trufa, mireu els forats del nas i mireu de si hi ha alguna herbeta i agafar-lo amb els dits mateix, amb el que tingueu en aquell moment. Res de posar pinces i burxar perquè fareu sang i això és un drama. Llavors, això d'entrada. El següent que heu de fer és que si això ha passat, aneu al veterinari. Què us direm? Si és el nas, l'haurem d'anestesiar, perquè és una zona super, super sensible. Llavors, qualsevol cosa que fiquem aquí al nas, farem un moviment estrany del cap, molt fort, i podem provocar que aquesta espiga es clavi més, que vagi més endintre, i podem provocar lesions a dins de les fosses nasals. Per tant, què us direm? S'ha de dormir, s'ha d'examinar, s'ha de mirar amb un endoscopi, s'ha de fer una endoscòpia nasal, una rinoscòpia que diem, i s'ha d'intentar treure aquesta espiga. És veritat que a vegades no hi és l'espiga, només hi ha passat la irritació. Llavors dius, bueno, però és que jo, per exemple, l'he vist, no? Hi havia espigues, ha olorat allà, l'he vist com entrava, no he pogut agafar l'herbeta i sé que està dintre. I fem tot això i no hi és. On està aquesta espiga? El més probable és que se l'hagin passat. Perquè, clar, del nas, el que fem és que entra pel nas, se'n va a l'orofaringe i d'aquí té dos camins, la tràquea o l'esòfag i cap a l'estómac. Si se'n va cap a l'esòfag i a l'estómac no hi ha problema. Si se'n va al pulmó ho haureu notat. Per tant, si no sabeu, veieu que el gos deixa d'estornudar, que es troba bé, el més probable és que se l'hagin passat. Però sempre, jo aquí us recomanaria que igualment es faci un control i es vigili, perquè si no està bé o si comença a treure moc pel nas o que sigui, s'ha de mirar això de totes maneres.
0: Clar, el problema és aquesta forma de fletxa, punxeguda cap a dintre, i que a més doncs, evidentment entra molt fàcilment cap a dins, però treure-la a l'inrevés és més
1: complicat.
0: Costós.
1: És difícil, i a més penseu que són unes arbetes molt fines, les punta, i per agafar-les moltes vegades es trenca, no és senzill, no és senzill. Llavors qualsevol material no serveix per agafar-lo. Un altre lloc que també és molt estrany, però molt freqüent de que hi hagin espigues, és els ulls. Aquesta és una altra zona on potser un no hi pensaria, o pensa, a l'ull, quina... Però, clar, els gossos fiquen el cap dintre de les herbes i busquen
0: sí,
1: a vegades, clac, se'ls hi fica a l'espiga dins dels ulls. Moltes vegades venen amb l'ull tancat, és que té l'ull així com tancat i no el pot obrir, li fa molt de mal, no vol que m'acosti. Doncs el que hem de començar a mirar ara ja són espigues, i tu veus que el gos obre l'ull amb dificultat, però tu no veus res. Doncs com que ells tenen la tercera parpella, que és la membrana nictitant, que això, si apreteu amb molt de cuidado una miqueta l'ull, per la zona de dalt veureu que surt com una parpella de carn que tanca l'ull. Aquesta tercera parpella, moltes vegades, a dins de la tercera parpella fa com de bossa i s'hi fica una espiga. Doncs bé, aquestes espigues acaben provocant úlceres corneals i problemes oculars molt greus. Per tant, si veieu que el gos ha sortit a passejar al parquito...
0: Al parquito, jo li dic, vinga, anem al parquito, va.
1: I no estornuda, però ve amb l'ull així, com guinyant a l'ull.
0: Ai, senyor.
1: També és una altra cosa que hem de mirar. Aquestes també fan molt de mal tocar l'ull. Per tant, també és molt fàcil que l'animal mogui el cap, que fem una úlcera, que donem un cop a l'ull, que encara això empitjori. Per tant, hem de sedar aquest ull, hem de mirar bé, i a vegades, com que això provoca tant de dolor, doncs què us direm? Doncs que s'ha d'anestesiar. Són anestèsies curtetes, no són anestèsies com per entrar a quiròfan. Això sempre ho hem comentat. Hi ha molts tipus de sedacions i d'anestèsies per realitzar segons quin tipus d'actuació. Doncs quan a algun propietari se li diu l'hem d'anestesiar, un s'imagina ja que, bueno, que estarà dormit completament, que està bueno, tot tubus. No sempre. A vegades és una sedació, és una pèrdua de consciència, que són coses de 2-3 minuts i que tu pots extreure l'espiga i ja està. O sigui que els ulls, un altre punt.
0: I quina és la solució? Perquè, clar, ara és època d'espigues, que això què, s'allarga tot l'estiu o no?
1: Doncs sí, normalment és bastanta part de l'estiu, perquè pensa que ara les espigues estan verdes.
0: Sí.
1: Però a la que faci 2-3 dies de calor s'assecaran. Ara s'enganxen fàcil al cos, però després si fem o es fan el que s'assegar a la herba i aquestes espigues queden a terra i s'assequen més, també es claven
0: també.
1: I també donen problemes. Per tant, fins a l'agost tindrem espigues.
0: Després ja n'hi ha... Que la solució a intentar que evitar,
1: bueno, no,
0: intentar en compte.
1: Tampoc no ens hem de quedar a casa tancats per veure què passarà.
0: No, tampoc no ho farem, però... Exacte. Clar, és que ja quan... És això.
1: Ja fa por sortir.
0: Ja no passo per la zona dels fins quan la
1: processionària.
0: Ara compta a veure el partit, que no hi hagi, que sé que n'hi ha espigues i sempre ja estan en una zona que intento evitar-ho.
1: Sí. Ara és vigilar, sobretot és ser conscients que hi ha aquestes espigues, ser conscients que quan entrem en un camp, si veiem els símptomes, doncs, de, per exemple, allò de tancar l'ull, allò de moure el nas, allò de que vagi una mica coix, doncs revisar totes les potes, revisar l'ull, revisar el nas, i una altra cosa que no hem dit és revisar les orelles, perquè les orelles també és una altra zona super super, super interessant per les espigues.
0: A més, sobretot aquells gossos que tenen potser les orelles cap amunt, que tot el que és l'oïda o l'orifici d'entrada, és un pol d'atracció, quasi.
1: Sí i no.
0: Sí, sí, no.
1: Sí i no. Perquè, per exemple, els cockers, que tots ens imaginem aquestes orelletes caigudes, peludetes, tan mones, els cockers, moltes vegades, amb els pelitos, el que fan és recollir les espigues. I com que hem dit que viatgen les espigues i sempre es mouen cap amunt, en cada sacseja del cap, l'espiga va plup, plup, plup, plup, cap endins. I, clar, van entrant. I com que tenen pèls també a la forat de l'oïda, el conducte auditiu extern, doncs moltes vegades aquestes espigues diuen, mira, va, seguim, anem entrant. I amb cada sacseig, en vez d'eliminar l'espiga, el que fem és moure-la. L'espiga no tira mai enrere. Llavors, amb el moviment del cap, que és un va i ve, amb el va, que el voldríem fer marxar l'espiga, no marxa, i amb el ve torna a entrar.
0: Sí.
1: I anem fent camí.
0: Entre una cosa cap aquí, cap allà, doncs l'espiga ja fent la guitza.
1: Ah, exacte. Per tant, tenim molts orificis, molts plecs de la pell, tot arreu pot entrar una espiga. No passa res. Les mirem, vigilem, i quins són els símptomes? Sacseig del cap, i que de cop i volta, ai, ai, ai, ai, que em moc el cap, em quedo com de costat, ai, ai, ai, que no puc sacsejar el cap, perquè cada vegada que sacsejo se'm clava més. Doncs això és motiu de consulta, podeu primer mirar, heu de mirar primer l'orella.
0: Sí, bueno, si els deixen, perquè hi ha alguns que són molt...
1: Hi ha alguns que no
0: són molt,
1: deixen.
0: Sí, són molt cagats, com el meu, i a la mínima ja s'enfada.
1: Exacte, hi ha alguns que tu pots treure l'espiga de l'orella a consulta. Sí, jo he tingut en gossets que són estoics, perquè és una meravella, es queden quiets i tu poses allà l'otoscopi, que és l'aparell que fem servir per mirar això, i dius, i ara, molt quiet, que no es mogui. Poses les pinces amb molta cura, són unes pinces especials, i tu veus l'espiga, l'agafes i la treus, i no mouen ni el cap. Però com el gos faci tracatrà amb el cap... Malament. Llavors, ja, el risc que hi ha de que tu li facis més mal, de que es faci mal amb el cono, de que l'espiga es clavi més, de que faci una mossegada, de que tingui dolor, no val la pena. Fem una petita sedació, ens el quedem una, dos, tres horetes perquè s'acabi despertar, en 15-20 minuts li haurem fet, i ell que es vagi despertant sense dolor, sense ressentiment amb el veterinari.
0: Ai,
1: i sense risc.
0: Jo potser sóc una mica dramàtic, però
1: no.
0: Compte amb les espigues, intenteu, doncs això, intentar passar el més lluny possible de les espigues per la zona on estiguin.
1: Sí.
0: Però...
1: No, i si no és això, és valorar. Quan haguem passat per aquella zona, mirem orelles, tal, abans d'arribar a casa, fem una bona raspallada pel cos, pel pembé, sobretot zones de plecs, entremig dels dits, a sota de les paulles, entremig de lo que són els coixinets, a les aixelles, darrere les orelles, als ulls...
0: Déu-n'hi-do. Exploració completa. Escolta'm.
1: Heu de fer un examen físic general abans d'entrar a casa.
0: Escolta'm, que això ja sortir a passejar ja és una activitat
1: feina.
0: De risc. Ja és una activitat de risc, escolta'm.
1: Ai,
0: amb
1: senyor.
0: Les espigues. Bé. Ho hem parlat avui amb l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell els divendres en aquest espai de veterinària. Molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I si toca llegir un llibre on al cinema, escolta'm, benvingut sigui.
1: A disfrutar-lo.
0: Relax total, escolta'm.
1: I tant.
0: Que vagi bé. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Adéu.

El Shake It Off, una de les grans cançons, amb molta energia, molta vitalitat, amb molt bon rotllo, de la Taylor Swift, que hem recuperat aquí en la nostra selecció musical del Calafell Matí en aquest divendres. Ja grisot, eh? Ja s'han nuvolat. Ja el sol que poquet teníem al començar el programa a les 9, doncs ja s'ha esvaït, amb aquesta previsió de pluges durant aquests dies.

0: Doncs estem a fer... Ja ho diré bé. Estem a punt de fer una aturada, una pausa publicitària. I molta atenció, perquè si teniu dubtes de La Meva Salut, aquesta aplicació, l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell organitza un taller pràctic avui divendres. Aprèn a accedir-hi, gestionar-la i treure'n el màxim profit de manera fàcil i guiada. Una xerrada que engega a les 12 del migdia i ens ho explicaran des de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell d'aquí uns moments a partir de les 10 sobre aquesta aplicació La Meva Salut. Abans tenim una pausa publicitària i tornem de seguida. Vinga, que no es mogui ningú de la nostra sintonia.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones i com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: I és que també ens agrada recordar cançons, èxits de fa uns anys enrere. I tornar a escoltar aquestes cançons ja mítiques, tots uns clàssics. La cançó que ens ha portat fins al 1990 per recordar els London Beat. I've been thinking about you, la cançó que acabem d'escoltar. 1990, ha plogut, Sí, sí, 36 anys, déu-n'hi-do, M'esgarrifo del temps que passa ràpid.
1: Els clàssics, la música de la teva vida en el Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Veu i dos minuts al matí, som a divendres a les portes del cap de setmana. Vinga, anem per més continguts, anem per més qüestions aquí en el Calafell Matí. I molta atenció a aquelles persones que tingueu dubtes sobre l'aplicació La Meva Salut, perquè l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell organitza per avui divendres un taller pràctic. Aprèn a accedir a aquesta aplicació, gestionar l'aplicació i treure'n el màxim profit de manera fàcil i guiada. Justament avui, a les 12 del migdia, a l'aula sanitària del CAP de Calafell es farà aquesta xerrada amb motiu d'aquesta aplicació per comprendre-la i per saber fer-la servir. Ara fa uns dies, a l'Espai Vida Saludable, professionals de l'Àrea Bàsica de Salut ens van venir a parlar sobre aquesta aplicació, La Meva Salut, una xerrada que servia per anunciar doncs, aquesta activitat que es farà avui, com dèiem, a l'aula sanitària del CAP de Calafell a les 12 del migdia. És moment, doncs, de recordar aquesta xerrada parlant de l'aplicació de La Meva Salut. Seguim a Calafell Ràdio, a l'Espai Vida Saludable, cada setmana amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Avui parlem d'una eina cada vegada que és més present en el nostre dia a dia. Estem parlant de l'aplicació La Meva Salut. Per parlar-nos d'aquesta aplicació, per explicar-nos com funciona, quines són les possibilitats que ofereix als pacients, ens acompanya la Nerea Torrado, és administrativa del CAP de Calafell. Nerea, molt bon dia i benvinguda.
2: Hola, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me. I, bueno, l'objectiu de tot això és explicar als ciutadans, sobretot d'aquí de Calafell, que La Meva Salut és una eina que té com a objectiu facilitar molt la vida dels nostres ciutadans.
0: De fet, ja anteriorment, la companya, la Lídia, ens va parlar doncs, d'aquest aplicatiu de La Meva Salut i avui farem un recordatori per donar doncs, això, visibilització a l'aplicatiu, també de la motivació als pacients a l'hora d'utilitzar-la. Per començar, ens podries fer un breu resum sobre el que és La Meva Salut i de les seves funcions principals, Nerea?
2: Doncs sí, clar, mira. Per començar, La Meva Salut, bueno, és un espai digital que l'ha creat el Servei Català de la Salut i, com ja he dit, l'objectiu és que els ciutadans puguin accedir a tota la seva informació tant mèdica i poder gestionar les diferents necessitats que tenen i sense la necessitat de tenir que desplaçar-se presencialment al centre de salut o tenir que estar a l'espera del telèfon de que contestin des de la centraleta. Així que, bueno, la funció principal és poder demanar, consultar o inclús modificar les visites que tenen al centre. I des d'aquesta aplicació també es poden agafar visites presencials tant amb infermeria com amb medicina i poder accedir als seus resultats d'analítiques o de qualsevol prova que tinguin programada i poder descarregar aquests informes i resultats des de l'aplicació i poder també accedir a la seva pròpia medicació.
0: Per la qual cosa, Nerea, estem parlant d'autogestió d'un mateix, poder-se gestionar totes aquestes notificacions i totes les possibilitats que ofereix aquesta aplicació a La Meva Salut. Per què és important que el pacient gestioni ell mateix doncs, les seves pròpies visites?
2: Bueno, això és un punt molt clau. Si un pacient s'autogestiona, podem aconseguir que es pugui programar les seves visites de control, per exemple, de les baixes. També poder tenir un control sobre la medicació que pren i assegurar-se que sempre la tinguin actualitzada i tenir més control sobre la seva pròpia salut, perquè això no només facilita que el dia a dia del pacient, sinó que també ajuda que el sistema sanitari funcioni millor i més eficaç.
0: Parlem més a fons d'aquesta autogestió. Per què és tan important que el pacient es preocupi activament de la seva pròpia salut, Nerea?
2: Bueno, perquè la salut no és només una responsabilitat del professional sanitari, sinó que també és de la pròpia persona. Quan un pacient s'implica, revisa les seves cites, fa un control de la seva medicació, fa un seguiment de les seves pròpies visites de seguiment, aconseguim que l'atenció donada sigui més eficaç i preventiva. I en aquest cas l'aplicació dona un paper molt actiu i amb molta facilitat.
0: En el cas concret dels controls de salut o de les baixes mèdiques, quin creus que és el paper que té en aquest cas els pacients?
2: És un paper fonamental. tant les visites de control, baixes laborals, no són automàtiques. Això, és a dir, quan tu un metge et visita, un infermer, t'has visitat, quan tu surtes per la porta, t'has de preocupar tu mateix de les teves visites de seguiment. Ha de donar importància i assegurar-se que aquesta visita té un termini indicat i que s'ha de complir. Si es fa un seguiment adequat, es poden generar complicacions mèdiques o problemes administratius. Si s'autogestionen, és una manera també de responsabilitzar el propi pacient del seu procés de recuperació.
0: Explica'ns què passa quan el professional sanitari demana una visita de seguiment.
2: Bueno, pues, cal remarcar una cosa. Quan el pacient surt de la consulta i el metge o la infermera li ha indicat que necessita una visita de control, és el mateix pacient qui s'ha de preocupar de reservar-la. Ho poden fer per diferents vies. Anant directament a admissions del centre, al servei on estan les administratives i agafar la visita, o bé, d'una manera molt més còmoda, és a través de l'aplicació. Si el pacient no demana aquesta visita, el seguiment no queda programat i això pot afectar la seva continuïtat assistencial.
0: Uh-huh. Un tema dels que segur que interessa a les persones que ens estan escoltant. Què passa quan algú en algun moment no pot acudir a la visita que ja tenia programada?
2: Doncs si una persona té ben clar que per X motiu no pot assistir a una visita, és molt important cancel·lar-la, ja sigui per l'aplicació, telefònicament o per si anant al centre. Bàsicament perquè és un gest molt senzill que pot marcar la diferència. Si una visita no es cancel·la, doncs tenim que pensar que és un espai de temps que es perd. S'allarguen les llistes d'espera i altres pacients que necessiten la visita no la poden aprofitar. En canvi, si el pacient la cancel·la a temps, una altra persona la pot reservar i això reduiria la saturació i ens espera.
0: Per la qual cosa és important que les persones que ens escolten, dels pacients en general, doncs tinguin en compte tot això i que també canviïn una miqueta la mentalitat que fins ara teníem, no?
2: Correcte. Hem de pensar d'un model més passiu, tenim que passar d'un model més passiu a un model més participatiu. El sistema sanitari ofereix unes eines, però ha de ser el pacient qui les ha d'utilitzar. Quan cada persona es responsabilitza a l'hora de demanar visites, de control, revisar la seva medicació, fer un seguiment de les seves baixes o cancel·lar visites, estem contribuint a un sistema més àgil. Hi ha menys saturació i el temps d'espera, que cada cop és més, perquè hi ha més volum de pacients i més volum de pacients a l'hora d'agafar visites, ja sigui amb especialista o a primària. Les llistes d'espera cada cop són més abundants i d'aquesta manera les reduiríem.
0: Clar, els temps avancen i ara doncs depenem molt dels aplicatius, de les pantalles, dels mòbils i també doncs cal actualitzar-se per també anar avançant, no? I a més que ens faciliten una miqueta molt més la vida, no? Tenir més control d'aquestes visites, també dels resultats, per exemple. No només podem saber quan tenim visites, sinó també l'aplicació doncs ens ofereix molta més informació.
2: Bueno, també animem els pacients que la utilitzin, però a banda d'això també som conscients de que les persones que són d'una edat més avançada potser tenen més dificultat a l'hora d'accedir a l'aplicatiu. Això nosaltres ho entenem perfectament i per això, per exemple, des de l'ambulatori de Calafell també oferim una sèrie de tallers durant l'any sobre com entrar a l'aplicació i com utilitzar-la. El passat mes vam fer un taller allà al Calafell, el vaig fer jo mateixa, i properament el 8 de maig a les 12 del migdia també programem un altre taller de l'aplicació de La Meva Salut per animar que tots aquells pacients que tenen algun tipus de complicació a l'hora d'accedir, doncs tinguin aquest aprenentatge i aquesta ajuda.
0: Es parlaves que tu vas estar al capdavant d'aquest taller. Com va funcionar? Quin és el perfil de persones que van participar d'aquest taller? I quines són les preguntes més freqüents? Quina és la informació que necessiten tenir?
2: Mira, la franja d'edat generalitzada era gent de més de 65 anys. El principal problema que tenien era sobretot a l'hora d'accedir, perquè un cop la contrasenya, quan es perd o té una durabilitat d'un any, clar, després no saben com reestructurar aquesta contrasenya, perquè tenen que accedir al mail amb un SMS i potser hi ha certa gent de certes edats o que tenen certes complicacions que no poden arribar o no saben com arribar a aquest procés. Llavors, en aquest taller expliquem com accedir i que en cas de que perdin la contrasenya o que potser tenen algun tipus de canvi al telèfon o al del mail, ho puguin de reestructurar. I les preguntes bàsicament eren com entrar i sobretot com agafar visites presencials amb el metge o amb l'infermera per fer controls o seguiments. I bueno, la veritat és que el taller va funcionar molt bé, la gent estava molt participativa, que això també es va agrair bastant, i per això també hem decidit fer un altre taller, perquè potser hi ha persones que no van arribar a aquesta informació, i bueno, jo crec que és un taller que donem un suport al pacient de poder accedir a les eines digitals que avui dia estan implantades en el nostre dia a dia.
0: Fins i tot m'imagino que algun d'aquests pacients fins i tot no ho tenia encara l'aplicació instal·lat en el seu telèfon mòbil, oi? Fins i tot podeu ajudar una miqueta a donar instruccions de com accedir a poder descarregar La meva salut.
2: Correcte, sí.
0: Nerea, un missatge final per a aquelles persones que ens escolten. Anem a recordar que serà el 8 de maig a les 12 del migdia que es farà aquest taller sobre La meva salut, i suposo que en el mateix CAP de Calafell o al consultori de salut de Calafell poden accedir a la informació, no?, de que es fan aquests tallers i sobretot aquest del 8 de maig.
2: Sí.
0: Un missatge per la gent que ens escolta que encara doncs no tingui clar això de l'aplicatiu de La meva salut.
2: Bueno, el meu missatge és animar la gent a utilitzar l'aplicació perquè és una eina que està pensada per facilitar-nos la vida i evitar desplaçaments innecessaris i fer un ús més responsable del sistema sanitari. Potser portem un dia a dia que anem revolucionats per el poc temps que tenim en el dia per treball, per fills. En aquest cas, la gent gran que potser té més dificultat a l'hora de tenir que anar als centres, i aquesta és una eina que dona aquesta facilitat. Així que animem a utilitzar aquesta eina i sobretot també a que les persones es comencin a autogestionar les seves visites i la seva pròpia salut.
0: La Nerea Torrado és administrativa del CAP de Calafell i ens ha parlat d'aquesta aplicació, La meva salut. Gràcies, Nerea, i fins la propera. Que vagi molt bé. Gràcies.
2: Molt bé, gràcies.

Així sona la nova cançó de la Jennifer López, que arriba amb el productor, amb el DJ David Guetta. Save Me Tonight, la cançó que acabem d'escoltar, que forma part de l'actualitat. Ja sabeu que al llarg de 4 hores, aquí en el Calafell Matí, tenim doncs música molt actual, força recent, però també clàssics de la història de la música. I si us quedeu aquí amb nosaltres, seguim compartint aquest matí del divendres, avui dia 8 de maig de 2026. D'aquí un res, en 13 minutets, arriba la Júlia Crespin al Parlem del Clima. A les 11 tindrem actualitzada la crònica meteorològica d'en Josep Miró i tot seguit novetats musicals i discogràfiques són les més destacades de la setmana. També tindrem l'espai de cinema, les estrenes d'aquest divendres i a partir de les 12 l'esperit viatger de la Mireia Romaguera, l'altaveu jove de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, però també l'agenda cultural abans d'arribar a la 1 en punt del migdia. Tot això amb música com aquesta, és una de les clàssiques de l'Ariana Grande, és el Love Me Harder.

0: Entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: 10:22, en un moment una pausa, també l'avanç informatiu. Abans arriba el Marcos amb el seu festó que el vam tenir el passat dissabte aquí a Calafell. I ara doncs anem a escoltar la seva cançó, el seu èxit, que també sona aquí en el 107.9 de la FM. No es diu Pistatxo, es diu Fastuc.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 2 minuts per arribar a les 10:30, 10:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Les notícies més destacades d'aquest divendres, dia 8 de maig, que ens explicaran a partir de 2:15 a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Hora de nou, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Demà dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la festa dels contes. La plaça de Cal Cubano i la biblioteca Ventura Gassol són les ubicacions escollides al nucli del poble de Calafell. Calafell ha estat present a la clausura de la ruta del Xató que es va celebrar a Cunit. La regidora de Turisme, Lluïsa Lastra, ha destacat la bona acollida que té la ruta a Calafell. Aquesta setmana, nova cita amb Pinxo Pote a Calafell. Avui divendres 8 de maig torna la ruta amb pinxos especials per descobrir a cada establiment. El dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda i al Casal Jove de Calafell es durà a terme una xerrada adreçada a les famílies sobre la primera experiència laboral. Detingudes 5 persones per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i la Franja de Ponent. Els implicats accedien a les instal·lacions de dia i es feien passar per treballadors. El pròxim 20 de maig, l'edifici Tavares, situat a Coma-ruga, serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace, Turisme, Comerç i Serveis, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament Ventura.

0: Andrallenc a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació, l'EINA. La Biblioteca Municipal de l'Arboç exposa aquest mes una maqueta històrica del conjunt ferroviari de l'estació, ambientada entre les dècades dels 40 i els 60 del segle XX. Espanya registra l'abril més càlid de la història, segons dades de Copernicus. La temperatura del mar va arribar als 21 graus de mitjana l'any passat, la segona més elevada del registre històric. Unes 600 infermeres aborden els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial a Tarragona. I el Port de Tarragona rebrà 24 milions d'euros per ampliar el moll de Balears i dedicar-lo al muntatge d'aerogeneradors flotants. Les obres de la segona fase tindran una inversió total de 80 milions d'euros i començaran l'any vinent.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, de futbol i bàsquet calafellencs. També recordem que aquest dissabte 9 de maig se celebra la cinquena edició de la Nocturna Trail de Calafell i aquest diumenge 10 de maig tindrà lloc al Port de Segur de Calafell la sisena trobada benèfica Síndrome de Down.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Doncs vinga, ara mateix, 10 i 31 minuts. Júlia Crespin, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Fas cara de contenta.
1: Sí, estic contenta.
0: Bueno, perquè és cap de setmana?
1: Sí.
0: Bueno, això és bo. Altres motius tindràs
1: tu per estar. I altres motius.
0: Molt bé, hasta ahí puedo leer. Doncs vinga, som a divendres. Els divendres, a partir d'aquesta hora, parlem del clima i de dels clavegarams.
1: Doncs sí. I és que hi ha coses que, si passessin a un altre lloc del món, ens escandalitzarien immediatament. Pensaríem, oh, com pot ser que passi això? Mare meva!
0: Bueno, no? Què passi? Jo, quan m'acabo d'entrar del que ens explicaràs, jo també m'he portat les mans al cap dient, això està passant aquí tan a prop.
1: Tu t'imagines, Ferran, una ciutat europea de gairebé 40.000 habitants llançant totes les seves aigües residuals al mar?
0: És com si Calafell ara mateix tot el que generés anés directament sense passar per cap mena de filtre,
1: depuradora. Ni tractament.
0: Uau, no m'ho imagino. És que avui en dia, amb la feina que s'està fent de conscienciació, si més no, sobre les conseqüències que té fets com aquest, doncs no m'ho imagino.
1: Doncs no és que passi en alguna zona remota, algun país, doncs, bueno, en desenvolupament. No, ni és cap estat fallit. Si és que, de fet, passa a Gibraltar.
0: Això està passant a Gibraltar.
1: Aquí al costat de casa, al Mediterrani.
0: Sí.
1: I el més sorprenent no és només que passi, és que es veu que fa dècades que passa, és que no han tingut mai cap depuradora.
0: És increïble, eh?
1: És increïble. Ara us ho explicaré.
0: És que sembla increïble.
1: De veritat, de veritat.
0: Vaja.
1: A l'Europa Point, que és l'extrem sud del Penyal, les aigües residuals de tota la ciutat de Gibraltar acaben directament al Mediterrani. Parlem, doncs, de residus domèstics, aigües fecals, deixalles de negoci, bueno, llencem tot sense tractar.
0: I també, no sé si tenen indústria, però si alguna cosa tenen, també, ala, cap al mar.
1: Tot cap al mar. I és que no és que hagi sigut un accident puntual o una cosa, un punt concret, no és cap avaria. És que és el sistema, funciona així. Gibraltar no té depuradora i, de fet, no n'ha tingut mai, com et deia. La justificació històrica és curiosa. I és que el seu sistema de clavegaram... no vull insultar... Doncs utilitza aigua del mar i això, segons el govern gibraltareny, diu que, clar, que ho dificulta molt el tractament convencional. Mentrestant, doncs, el mar els hi ha anat fent de claveguera i és que quan una situació es manté tant de temps, acaba semblant normal, quan no ho és gens ni mica. Jo no ho sabia, t'ho estava comentant ara fora de micros. A mi em costa a vegades que... Si no surt alguna notícia així puntual, dic, ostres, de què faig o algun estudi? De què faig l'espai aquest divendres? I no ho sabia. I ahir a la nit, ja saps que jo a vegades miro el The Guardian.
0: Sí, bueno, ho has comentat aquí a vegades.
1: Sí.
0: I també altres rotatius així de fora.
1: Exacte. I ho fan molt bé, notícies molt interessants. I clar, com que el The Guardian és britànic i Gibraltar és
0: sí, és britànic.
1: És de Regne Unit, exacte, doncs hi havia aquesta notícia, llegeixo el titular i dic, com?
0: What?
1: I estava allà al llit i dic, ja tinc espai per davant.
0: Ja et caia la
1: sagrimeta. Ja vaig poder dormir tranquil·la.
0: Però que trist tenir que parlar d'això, de veritat, amb aquesta notícia.
1: Em sembla increïble. I bé, és això, no? És que... Una cosa tan forta que s'ha acabat normalitzant, perquè jo deia, com pots... Dic, vaig a veure si això ha sortit també, aquesta notícia, algun medi de per aquí. Jo no ho he sabut trobar. També et dic que és una notícia superrecent. Vull dir que ja fa anys que passa. M'imagino que en el seu moment potser sí que va sortir alguna notícia.
0: I
1: però...
0: entenc que si ho publica The Guardian ha d'estar contrastada.
1: Home, i tant.
0: Vull dir que és un rotatiu seriós.
1: Exacte. Doncs el problema d'això, com ja us podeu imaginar, és el cost ambiental. No és només una qüestió d'estètica, d'aquestes llançant directament merda.
0: Sí, literal.
1: Literalment, ni la mala olor, ni les platges brutes, que això també, sinó que els efectes poden ser molt més profunds. I és que aquest tipus de contaminació pot provocar proliferacions tòxiques d'algues marines que després doncs, consumeixen, ja ho hem explicat a vegades, aquestes algues doncs, consumeixen oxigen. Si hi ha una proliferació d'aquestes algues perquè estem alliberant un munt de nutrients extras, que en aquest cas serien doncs de la caca, no?
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: surt,
0: sí, ja sabem d'on surt.
1: Poden menjar molt, dic caca, però poden ser altres coses,
0: sí,
1: poden ser d'altres
0: És igual, no entrem en detalls.
1: D'altres residus.
0: Sí, no entrem en detalls. Hauríem volgut fer una estoneta.
1: Nutrients. Nosaltres, els científics, diem els nutrients, no? Que pot ser nitrat, amoníac, amoni, fosfats, etc. Doncs poden proliferar i es multipliquen molt ràpidament. I què passa? Doncs que aquestes algues consumeixen oxigen. Si hi ha aquestes proliferacions, doncs pot fer que una zona d'aigua es quedi sense oxigen, es quedi anòxica, i això doncs mata la vida marina del voltant. Això és una de tantes, no? De les conseqüències que pot tenir. A banda, doncs, algunes d'aquestes algues també alliberen substàncies tòxiques. Això passa molt, per exemple, a la zona d'Austràlia tenen moltes proliferacions d'algues tòxiques, a vegades s'han de tancar platges, etc. Doncs bé, aquí estem jugant una miqueta a la ruleta russa.
0: Que estava pensant jo que Gibraltar, que estava entre Màlaga i Cádiz,
1: sí.
0: Que dic jo que l'estat espanyol no...
1: Clar, nosaltres rebem els impactes.
0: Clar, evidentment. Vull dir, és que Gibraltar és petit i al voltant tenim, evidentment, estat espanyol. I les platges i aquests municipis del voltant no han notat això, no han dit res.
1: Bé,
0: no?
1: És que ara anava a dir que entitats locals expliquen doncs, que a les roques, a les algues, a les seves platges, doncs, que hi ha un munt de tovalloletes humides, plàstics, no només és les aigües. No?
0: Tot això que tirem al vàter,
1: sí.
0: O que tiren alguns al vàter, tot això, evidentment, va al mar, si
1: exacte.
0: No hi ha això, aquests filtres, aquestes depuradores, i aquí està passant això.
1: I això passa precisament en una zona on, que sobre el paper hauria d'estar protegida per la seva biodiversitat. Sabem que el Mediterrani és una zona molt important a nivell global. Doncs bé, veig que no ho he escrit, però ho he llegit, que el govern deia que, clar, que aquestes tovalloletes que no són seves, que són d'Espanya, que arriben de les platges espanyoles. Bé, això ja no ho sabem, no hi ha cap estudi, però bueno, és una... Quina manera més maca, no?, d'anar-se passant la pilota.
0: I de tirar la pedra i amagar la mà.
1: Doncs altres impactes que tindria, a banda de la barreja constant de productes químics, microplàstics, bacteris als ecosistemes, un altre element especialment preocupant des del punt de vista de l'oceanografia, en aquest cas seria doncs, la contaminació, la banda de la ecotoxicologia, que nosaltres li diem, seria doncs, la propagació de bacteris resistents als antibiòtics. Això passa més sovint del que ens agradaria dir, però cada cop ja saps, Ferran, que som més resistents als antibiòtics i precisament passa doncs, perquè en ambients així aquests bacteris es fan resistents als antibiòtics i llavors doncs, proliferen, es multipliquen i bé, tot això ens perjudica a nosaltres. El mar no només absorbeix els residus, també es converteix doncs, en un espai on es poden dispersar problemes sanitaris globals. Aquí vull arribar al punt on el relat encara es complica més, i és un detall clau, que és que Europa ho va declarar il·legal. Perquè no és que sigui una pràctica doncs, que sigui il·legal o que sigui una zona grisa, no. El 2017, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va concloure que el Regne Unit estava incomplint la normativa europea d'aigües residuals per no tractar les aigües de Gibraltar, i, bueno, Europa havia dit oficialment que això no podia seguir així.
0: No.
1: Què passa? Doncs que va arribar el Brexit. I amb la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, la Comissió Europea va perdre la capacitat per actuar-hi directament. És una d'aquestes situacions que ens mostren una realitat que és molt clara, però també és molt crua. I és que les lleis ambientals només funcionen si hi ha eines per fer-les complir. En el moment en què el Regne Unit marxa de la Unió Europea, doncs, ciao.
0: A veure,
1: es va quedar paralitzat.
0: Si la teva afectació està deixant petjada a territori de la Unió Europea, per molt que no formi part de la Unió Europea, doncs també se li pot exigir d'alguna manera responsabilitats, no?
1: M'imagino que sí, no sé exactament com funciona la justícia global,
0: però,
1: internacional, però...
0: Però tu estàs afectant amb aquestes mesures... o cap mena de mesura, en aquest cas, doncs estàs condicionant el mar Mediterrani, que és zona europea, Espanya també, i doncs pots exigir responsabilitats, no ho sé.
1: També sempre et poden dir que no.
0: Sí, i que és Espanya qui està embrutant.
1: Bé, el més sorprenent no és que no s'hagi... no és que no s'hagi intentat arreglar, sinó és que fa anys que es parla de construir, suposo que per això també lo de les mesures. Ells van dient que faran una planta de tractament, hi han hagut contractes, acords, s'han anunciat projectes, però, segons he llegit, doncs, tot això ha anat caient. Una empresa vinculada al projecte doncs, va entrar en liquidació, també es van frustrar converses amb el Banc Europeu d'Inversions després del Brexit, i així doncs, han anat passant els anys i el problema ha seguit igual. Ara, finalment, el govern de Gibraltar ha adjudicat un contracte de 25 anys, espero que vagin més ràpid, que no triguin 25 anys, però bé, per construir una depuradora, i les obres preparatòries ja han començat i la sol·licitud urbanística es va presentar al març d'aquest any. Però bé, encara no tenen depuradora. Mentrestant, doncs, el país continua funcionant exactament igual. Tot a mar.
0: Sí.
1: I hi ha una idea molt antiga darrere d'això. I històricament ha passat, no? I és que la idea és de que el mar és tan gran que, bueno, que s'ho passa tot i com que jo no ho veig... Ojos que no ven, corazón que no siente, no?
0: Això diuen.
1: Doncs durant dècades moltes ciutats costaneres havien funcionat precisament amb aquesta lògica. Abocar, diluir, no? Pensem, bueno, com que ho llencem a l'aigua i hi ha tanta aigua, doncs es dilueix.
0: I a més que el mar, sempre diuen que s'ho passa tot, però a més que també destrueix, no?
1: Sí.
0: Que és com si dissolgués, tot el que llencem.
1: Doncs bé, hem anat mirant doncs, cap a una altra banda. I la veritat és que el Mediterrani... sembla molt gran quan el mirem des de la platja, no? Des d'aquí la nostra estimada platja de Calafell.
0: Gran ho és, però per altres finalitats...
1: Però el que s'aboca no desapareix màgicament, s'acumula, circula, no només al Mediterrani, Vull dir que si una cosa la llences, si jo ara agafo i llenço una nevera, no desapareixerà màgicament. Vull dir, potser desapareix al cap de... no sé, 1.000 anys?
0: No ho sé, imagina't.
1: No vull saber. Tot això doncs, entra al medi marí, impactant a la vida marina, impactant la xarxa tròfica, etc etc. I aquí és doncs, com el relat de no passa res comença a trontollar. I seria fàcil convertir Gibraltar en el dolent perfecte, no? El villano,
0: sí.
1: El villano perfecto, però és que el problema jo crec que és més gran, perquè aquest mateix article del The Guardian en recordava una dada, que és que només l'any passat les companyies d'aigua d'Anglaterra van abocar aigua residual sense tractar gairebé 300.000 vegades a rius, llacs i mars. I tot això tenint depuradores. Com dirien ells, que quan venen aquí els hi agrada tant la festa, diuen, ole, no? 300.000 vegades. Bé.
0: Déu-n'hi-do.
1: És a dir, que el problema no és només a vegades la manca d'infraestructura, també és un model que durant anys ha tractat l'aigua, el mar, els rius, com espais per externalitzar els costos. Bueno, jo això ho llenço aquí i no passa res, no? Fa poc parlàvem dels pèl·lets que van a parar als rius, que van a parar al mar aquí, a tocar de casa.
0: Sí.
1: I la gent, les empreses, es queden tan amples.
0: Sí, sí, perquè a més no són sancionades.
1: Exacte.
0: I llavors, doncs vinga, va relliure.
1: És com si contaminar fos una part assumida del sistema. Bé, a mi sempre m'agrada recordar que nosaltres llencem la brossa al rebuig i ens pensem que això màgicament...
0: Sí, desapareix.
1: Desapareix.
0: Ens en desentenem i ja està. No?
1: Com que els abocadors no els veiem, però recordem que hi ha punts que estan... parlaré malament, però plens de merda. Llavors, ostres, cuidado, perquè també l'espai que tenim és limitat, cada cop som més gent, intentem comportar-nos amb educació.
0: Però almenys no ho llancem al mar i tenim depuradores.
1: Exacte, això sí.
0: Anem tancant.
1: Anem tancant. La història de Gibraltar no és només la història d'una depuradora que no arriba, sinó jo crec que és la història de fins a quin punt podem normalitzar una situació ambiental absurda i catastròfica, simplement pel fet de durar tant de temps. Bueno, és això que et deia. Jo pensava que una cosa així d'un país doncs com el Regne Unit estaria obrint titulars, no? Bé.
0: Ningú en parla.
1: Sembla que ningú en parla.
0: The Guardian, que
1: The Guardian, que fan
0: publicar-ho.
1: Una gran feina a la secció que tenen de crisi climàtica, que a mi m'encanta, Ferran.
0: Ets una seguidora.
1: Jo soc,
0: i et treu d'algun apur,
1: en alguna altra vida poder seré periodista.
0: Sí, sí, de
1: no, m'agrada molt llegir a mi les notícies.
0: Clar i que sí.
1: És molt interessant.
0: Home, d'alguna
1: manera... S'ha d'estar molt ben informat, eh?
0: Sí, clar que sí.
1: Que si no ens tornem tontos.
0: I d'alguna manera també estàs fent difusió, estàs fent de periodista, de científica periodista, eh? Fent difusió de tot això que té a veure amb el medi ambient.
1: Doncs una miqueta, sí.
0: Has estat mai a Gibraltar?
1: Doncs no. Tampoc em ve gaire de gust.
0: No, jo tampoc. Jo vaig caure allà per accident.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: I què tal?
0: Bé.
1: Parlen aquell parlar així raro, no?
0: Però estan acostumats, però...
1: A veure, que fan també, com castellà britànic, que fa gràcia.
0: A l'hora de comerciar, a l'hora, si vas als negocis, et parlen castellà, ho saben. Perquè, a més, ara, si no has de comprar, llavors no saben en espanyol.
1: Ah.
0: Però no deixa de ser un carreronet principal de botigues i poca cosa més, eh?
1: Bé.
0: Però, clar, em deies que 40.000 persones viuen allà.
1: Sí.
0: No m'ho va semblar tan gran, no ho sé, no ho recordo. Fa anys, era això?
1: Això deia,
0: sí,
1: això
0: sí,
1: deia
0: sí,
1: la
0: segur,
1: notícia.
0: Segur que jo vaig visitar la zona més cèntrica, més comercial. Per deixar els calés.
1: Però em sembla fort, eh? Tot allà a mar. Bé.
0: Sí, sí. Com si ara que la feia, el que deia. Aquí estem entre... Bueno, a vegades som més, eh? Però una mitjana de 40.000 persones. Doncs mira, tothom tot cap al mar.
1: Doncs bé, la conclusió final seria que a vegades ens pensem que les crisis ambientals apareixen de cop, no? Però que hi ha algunes altres, doncs que lentament... Pam, pam, pam, nosaltres anem fent, anem mirant, cap aquí, cap allà... I jo crec que el veritable perill arriba quan deixem de veure una cosa que és completament fora de lloc i la comencem a veure com a normal. Ara després, si ara hi ha una proliferació d'algues tòxiques que afecta no només a Gibraltar, sinó a tota la costa, també ens tocaria a nosaltres, no? Per la part sud de la península Ibèrica... Llavors tots, oh, se han muerto no sé cuántos peces, han llegado a las playas de... I jo, Ferran, diré, ja us ho vaig explicar.
0: Exacte.
1: Ja us vaig avisar i no m'heu fet cas. No.
0: Doncs vinga,
1: esperem
0: avui parlant...
1: Esperem que ho solucionin aviat.
0: D'aquest abocador incontrolat, descontrolat, aquí a
1: Gibraltar.
0: Històric. Sí. Doncs Júlia Crespin, la climatòloga, oceanògrafa calafallenca de cap de setmana ja o què?
1: No, ara em toca treballar una miqueta.
0: Bueno.
1: I demà vaig a un taller que organitzen des del projecte Dual, aquest de les dunes. I és una miqueta de taula rodona entre diferents calafallencs que tenim vinculació o no amb el mar. I jo us explicaré.
0: On es fa aquesta taula rodona?
1: Al centre cívic Montse Civit, allà al port.
0: Molt bé.
1: T'han de convidar, eh? Vull dir que crec que han seleccionat diferents...
0: És una cosa tancada, eh?
1: Sí, és una cosa tancada i jo us explicaré. Segur
0: molt
1: que és
0: bé.
1: Molt interessant i molt xulo també que estiguin fent doncs, aquesta iniciativa. Ja saps, Ferran, que jo sempre dic que s'han de renaturalitzar les platges.
0: Doncs amb aquest missatge, que vagi molt bé aquesta
1: Moltes
0: xerrada
1: gràcies.
0: De demà i molt bon cap de setmana. Divendres aquí ens veurem. Parlem del clima, Júlia. Que vagi bé. Gràcies.
1: Gràcies, igualment.
0: Adéu-siau.

0: Espresso, com ens agrada aquesta cançó, és la Sabrina Carpenter. Aquesta és la cançó que la va tornar a la fama, una dona que ja portava llavors molts anys en el panorama musical internacional, però aquesta cançó la va ressorgir i ara és una de les artistes, una de les veus, doncs podríem dir, més valorades del panorama internacional. Doncs amb aquest Espresso arribem a les 10:54, anem camí de les 11. En un moment fem una pausa, una aturada publicitària, però també tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i tot seguit les novetats musicals són les més destacades de la setmana. I tot passarà aquí, a l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som Calafell.tv i aquest és el programa que fins la una us acompanya amb actualitat, entreteniment i sempre amb bona música. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Ara la publi i tornem de seguida.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp al 628-91-07-71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
0: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
0: A punt de frena amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Dos minuts i mig, arribem a les 11 del matí. Anem pel temps, anem per la previsió meteorològica, pendents d'aquest canvi de temps que arriba imminentment aquí a Calafell i a Catalunya. Anem a parlar un dia més amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Un canvi de temps que ja comencem a notar perquè hi ha més presència de núvols ara, eh?
11: Sí, però no va lligat en aquest canvi de temps, eh? Sí que són els núvols, doncs, la depressió encara està molt lluny, no ens afectarà fins demà a partir del migdia, però sempre avanceu i arriben aquests núvols, però són prims de moment, i per tant, doncs, deixen passar una mica de ressol o de sol, tot i que Déu-n'hi-do lo abundants que són, i per això fa que en alguns moments ens sembla fins i tot que el cel estigui ennuvolat o amb un sol molt apagat. Això es mantindrà així, sí que tindrem un dia variable, poden créixer algunes nuvolades al dia, fins i tot esperem que de cara a la tarda tinguem més ullades de sol amb un cel una miqueta més clar al final del dia, amb unes temperatures que avui es mouran entre els 12 graus i mig que hem tingut de mínima, mentre que la màxima serà semblant a l'ahir i estarà al voltant dels 20, amb una humitat moderada ara al centre del dia i més alta al final de la jornada, amb vents febles, amb domini del llevant o del xaló pràcticament tota la jornada, i fent que la mar, que ara està molt tranquil·leta, amb una miqueta de marejol, augmenti una miqueta al centre del dia. Per demà, com dèiem, ens espera aquest canvi de temps, un canvi de temps que ja sí que es començarà a notar al matí, sí que encara hi haurà alguna ullada de sol a primera hora, però els núvols ja s'aniran fent cada cop més abundants, amb algunes clarianes que s'aniran tancant a mesura que avanci el matí. A partir de migdia ja tindrem el cel tapat i esperem pluges que seran generals i generoses durant la tarda, preferentment a partir de mitja tarda, i que s'allargarien fins a entrada la nit, amb unes temperatures que demà pujaran, se situaran al voltant dels 13 o 14 graus de mínima, mentre que la màxima demà quedaria més curta i estaria al voltant dels 18 o 19, amb una humitat molt més alta. Vents de llevant, febles en cops moderats al centre del dia i la mar augmentant de marejol a maror durant el matí. Però aquest canvi de temps, tot i que serà notable perquè el front és bastant actiu, doncs durarà poc, i en canvi diumenge ja s'imposarà el sol, fins i tot amb el cel clar la major part del dia, i tan sols hi hauran alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, i amb unes temperatures que baixaran de nit i pujarien de dia, movent-se entre els 11 o 12 de mínima i arribant als 22 o acostant-se als 23 de màxima. Diumenge, molt de contrast de temperatura entre el dia i la nit i amb una humitat més baixa. Ben feble demà està al matí i moderat o fins i tot una mica fort al centre del dia de Garbí. Això farà que la mar estigui moguda amb maró i onades que poden estar per sobre del metre d'alçada. De cara a la setmana vinent, de moment, la primera meitat de setmana seria bastant estable i amb temperatures diurnes més altes que el que hem tingut aquesta setmana.
0: Uh-huh. Però ens deies ahir o en les últimes connexions que tampoc no es veuen així una millora d'aquesta inestabilitat que portem aquests dies, no? Tampoc això ha de durar una miqueta més.
11: Bé, demà és el dia que la inestabilitat serà molt més acusada. Diumenge, dilluns i dimarts i part de dimecres tindríem aquests 4 dies en què el temps millora considerablement, amb domini del sol, amb alguns intervals en alguns, potser dilluns i dimarts, però amb aquestes temperatures que podrien repuntar una mica. Sí que no es veu això que duri tota la setmana, per això hem dit la primera meitat de setmana, perquè a partir de dijous sí que novament ens tornarien a afectar noves depressions, nous sistemes frontals que tornarien a deixar alguna de pluja i també doncs, una miqueta més de temperatures un palet més baix.
0: Molt bé, Josep, doncs és la previsió del temps. Tornem a parlar el dilluns sobre les 11 del matí, com sempre, com cada dia. Gràcies, molt bon cap de setmana, Josep, que vagi molt bé.
11: A vosaltres, que vagi bé, adeu-siau.
0: Adeu-siau.

Divendres, dia 8 de maig de 2026, hem arribat a les 11 del matí, ara mateix amb 2 minuts. Doncs vinga, moment de les novetats musicals de la setmana. El divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes propostes i aquí a Calafell Ràdio ens fem ressò de les més destacades. Arriba l'espai de novetats musicals, novetats discogràfiques del Calafell Matí.

0: L'estudiant en pràctiques de Calafell Ràdio, el Cristian Ortiz, s'ha preparat el guió d'aquest espai de novetats musicals, també tots aquests àudios que escoltarem ara. Anem per la primera de les novetats musicals d'aquesta setmana. Arriba Rels V.
1: Lloro mucho y en verdad.
0: I amb aquest àlbum que es publica avui divendres, Love, Love, Flag.
1: Hacer lo que me dé la gana es llorar en mí, pensando en ti.
0: Love, Love, Flag és l'àlbum de Rels V, aquest nou treball, aquesta nova col·lecció, 11 cançons que s'obre amb El Mundo por Ti, aquesta que estem escoltant. Aquest àlbum compta amb col·laboracions de Kali Uchis i també de DJ Sweet. Rels V és el nom artístic de Daniel Heredia. És un cantant, raper, compositor mallorquí que s'ha convertit en una de les figures més importants de la música urbana espanyola. El seu estil combina el rap, el reggaeton, l'R&B i també el pop urbà, destacant melodies suaus i lletres personals sobre l'amor, les relacions i la vida quotidiana. Avui, Rels V publica Love, Love, Flag i aquesta, El Mundo por Ti.
1: Deja el mundo por ti.
0: De fet, el que volem és escoltar-la una miqueta més, que xerrant, xerrant, l'hem escoltat poqueta, eh?

Avui us portem fins a 6 novetats musicals aquesta setmana. També és temps per presentar-vos la música, el nou treball de Reverend and the Makers. Is This How Happiness Feels? És el vuitè àlbum d'estudi de Reverend and the Makers, successor del Heatwave in the Cold North del 2023. Aquest nou treball inclou 13 cançons i presenta diversos avançaments destacats abans de la publicació avui divendres de l'àlbum. També compta amb publicacions i col·laboracions com la de Robbie Williams. La banda britànica continua explorant el seu estil característic, combinant indie rock, electrònica, lletres socials i personals, mantenint l'energia i el toc crític que els ha definit al llarg de la seva trajectòria musical. Nou treball, Is This How Happiness Feels, de Reverend and the Makers, i aquesta és la cançó Late Night Phone Call.

No sonen gens malament, eh? Vinga, anem per més novetats musicals de la setmana. Així sona el més nou de The Chainsmokers. Love is Kind. És un EP, un extended play de 5 cançons dels Chainsmokers al costat de Oaks. El projecte es va presentar amb Echo, amb el primer avançament, seguit posteriorment de Already Now. Els Chainsmokers, aquest duet estadounidenc de música electrònica, també de música pop, conegut mundialment per combinar sons, música dance amb melodies pop i col·laboracions vocals. Han aconseguit grans èxits internacionals amb un estil que barreja l'EDM, el pop, la música urbana, entre d'altres. Això és Echo, una de les noves dels The Chainsmokers dintre d'aquest àlbum, Love is Kind.

Estem repassant les novetats musicals més destacades, les novetats que es publiquen avui divendres. També saludem els que ens escolten aquest dissabte en la repetició d'aquest espai. Anem per la quarta. Doncs vinga, arriba Linda Perry. Avui publica Let It Die Here, àlbum en solitari de Linda Perry, coneguda també per ser la veu, la líder de Four Non Blondies. Es tracta del seu primer disc en més de 25 anys, publicat a través de Kill Rock Stars. La inspiració de les cançons va sorgir durant el rodatge del documental personal Let It Die Here, que comparteix el mateix títol. Com a avançaments del projecte destaquen Beautiful, Balboa Park i la peça titular Let It Die Here. El treball mostra una vessant molt íntima i emocional de l'artista, amb lletres personals i un so proper al rock alternatiu i acústic. Doncs també inclou aquesta cançó, aquest cover del Beautiful. Així sona el més nou de Linda Perry.

molt fidel a aquesta versió a l'original. Així són de Linda Perry amb aquest àlbum que publica avui, Let It Die Here. Vinga, anem per més. Escoltem a Muna. Avui publica Dancing on the Wall, el quart àlbum d'aquest trio estatunidenc, Muna, successor del seu disc homònim del 2022. El treball es publica a través de Satisfactory. El grup centra el disc en temes amb, com el risc emocional i el poder de l'alliberament col·lectiu, una idea reflectida especialment en el videoclip d'aquesta cançó. Això és Dancing on the Wall, la que dona títol a tota la col·lecció, primer avançament d'aquest projecte. L'àlbum està produït per Naomi McPherson, membre del grup, juntament amb Cathy Gavin i Josette Maskin. El so del disc combina conceptes oposats com l'eufòria i també la inquietud i la introspecció i l'energia de la pista de ball, convidant a l'oient a ballar mentre manté un univers emocional profund i obert. Així ho venen. Muna, amb aquest Dancing on the Wall que es publica avui divendres.

I ens anem acostant al final d'aquest espai de novetats. Anem per la sisena i última. Escoltem en Melendi. Avui publica Pop Rock. És el seu 12è àlbum d'estudi. Noves cançons, nou material de Melendi, que dona continuïtat a Likes y Cicatrices del 2021. I també, ja que 20 anys són notícies, ja que 20 anys sin notícies del 2023. Aquest va ser un projecte recopilatori commemoratiu de 20 anys de trajectòria. Ara torna. És el Melendi. No necessita gairebé presentació. Inicialment es pensava que el disc portaria per títol Problemes del primer mundo, però finalment es va anunciar com a Pop Rock, que és el títol definitiu. El primer avançament va ser Fecha de caducidad, seguit de No mereix la tabarra o aquesta que estem escoltant, Mentiras arriesgadas. El llançament, la publicació, estava prevista inicialment pel 24 de març, però es va retardar sense explicacions oficials fins avui, 8 de maig de 2026. Un treball que manté l'estil característic de Melendi, combinant pop, rock i cançó d'autor amb lletres quotidianes i emocionals. Doncs avui ja és una realitat pop rock, el nou treball de Melendi. I aquesta, Mentiras arriesgadas.

0: Déu-n'hi-do, quina gran cançó del 2002, la música de Robbie Williams. Els clàssics sonen aquí, a l'antena del 107.9 de la FM. Fils, com ens agrada això del Robbie Williams, 11 i 20 minuts. Vinga, anem per més cançons, arriben Sutherland.
1: Aquí els clàssics.
0: Una banda que porta molt temps ficant pedra, però ara arriba el reconeixement amb aquest tu-tu-tu-ru-tu-tu-ru. És la que triomfa del Sutherland.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música.

0: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Calafell Televisió.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Quatre minuts, arribem a 11:45 del matí. Quatre minuts, arriba aquest punt horari i ara arriba la informació en forma de titulars, notícies de proximitat, el que ens explicaran a l'informatiu migdia de 11:45 aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports, ara en titulars. Les escoltem. Molt bon dia.
5: Molt bon dia. Demà dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la Festa dels Contes. La plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gassol són les ubicacions escollides al nucli del poble de Calafell. Calafell ha estat present a la clausura de la ruta del Xató que es va celebrar a Cunit. La regidora de Turisme, Lluïsa Lastra, ha destacat la bona acollida que té la ruta a Calafell. Aquesta setmana, nova cita amb Pinxo Pote a Calafell. Avui divendres 8 de maig torna la ruta amb pinxos especials per descobrir a cada establiment. El dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda i al Casal Jove de Calafell es durà a terme una xerrada adreçada a les famílies sobre la primera experiència laboral. Detingudes 5 persones per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i la Franja de Ponent. Els implicats accedien a les instal·lacions de dia i es feien passar per treballadors. El pròxim 20 de maig, l'edifici Tavares, situat a Coma-ruga, serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace, Turisme, Comerç i Serveis, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament Vendrellenc a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació, l'EINA. La Biblioteca Municipal de l'Arboç exposa aquest mes una maqueta històrica del conjunt ferroviari de l'estació, ambientada entre les dècades dels 40 i els 60 del segle XX. Espanya registra l'abril més càlid de la història, segons dades de Copernicus. La temperatura del mar va arribar als 21 graus de mitjana l'any passat, la segona més elevada del registre històric. Unes 600 infermeres aborden els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial a Tarragona. I el Port de Tarragona rebrà 24 milions d'euros per ampliar el moll de Balears i dedicar-lo al muntatge d'aerogeneradors flotants. Les obres de la segona fase tindran una inversió total de 80 milions d'euros i començaran l'any vinent.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, de futbol i bàsquet calafellencs. També recordem que aquest dissabte 9 de maig se celebra la 5a edició de la Nocturna Trail de Calafell i aquest diumenge 10 de maig tindrà lloc al Port de Segur de Calafell la 6a trobada benèfica Síndrome de Down.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

Doncs ara mateix, segons, serà arribar al punt de 12:15 del matí. Divendres, dia 8 de maig de 2026, a les forces del cap de setmana, temps lliure, temps d'oci, temps per desconnectar i temps per anar al cinema. Ja sabeu que cada setmana, els divendres, a partir d'aquest punt de 12:15, us presentem aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio les novetats, les estrenes cinematogràfiques més destacades de la setmana, aquestes novetats que trobarem a la cartellera cinematogràfica. Com de costum, us portem 5 títols. 5 títols, 5...

pel·lícules, 5 estrenes, les més destacades, com dèiem. Anem a repassar de què es tracta. Anem a escoltar els tràilers, anem a explicar-vos en què consisteixen aquestes estrenes. El primer dels títols i el primer dels tràilers és per Escapada Inútil.

0: Doncs diria que ens hem quedat igual, amb aquest tràiler que bàsicament és defectes i poca cosa més. Acabem d'escoltar el tràiler d'Escapada Inútil. En una cabana remota a les muntanyes de Puerto Rico, la Paula i el Mario intenten reconstruir la seva família mentre conviuen amb les cicatrius d'un passat tràgic. La seva filla, la Vero, una adolescent amb problemes emocionals, lluita per trobar el seu lloc dins d'aquest entorn fràgil. Quan la Paula i el Mario desapareixen misteriosament, la Vero es queda sola i desorientada. En Jesús Méndez, un agent de policia local, s'encarrega de protegir-la mentre s'endinsa en un bosc immens i amenaçador, sense saber que un psicòpata aguaita entre les ombres, decidit a manipular la situació per satisfer els seus interessos més foscos i perversos. Doncs aquest és el títol, Escape Inútil, Escapada Inútil, aquesta cinta de Puerto Rico que ens arriba aquest cap de setmana, aquest divendres, 70 minuts de cinta, entre el thriller, el drama, segrestos, desaparicions, un thriller familiar i d'adolescents. Anem per més títols, més cintes, més estrenes. Anem per Yo no moriré de amor.
1: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes.
2: Haces siempre lo que te da la gana.
1: Mamá, sopla.
2: Invierno.
3: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
2: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
1: Me voy.
3: Pero si acabas de llegar.
4: Yo que sabía que mamá se había perdido.
2: Hay que estar más pendientes.
1: Sí, claro, como tú, ¿no?
4: ¿Como yo qué?
1: Tu madre, ¿qué tal? Bien, ahí va. Yo bien.
5: Claudia, ¿estás bien?
1: Sí, sí.
5: ¿Qué haces? ¿Sí, seguro?
6: ¿Pero qué haces?
4: ¡Joder, tampoco, joder!
5: ¿Puede pasar otra pareja?
4: ¡Que no!
6: ¡Clau!
4: ¿Pero tú qué te crees? ¿Que porque yo tengo aquí mi vida, mis colegas, estoy bien?
2: La mamá, qué pelos tiene, ¿no?
1: Se la acabo de peinar.
4: Nos mira comiendo esto, nos mataría.
2: Pero bueno, no está bien.
4: Ya no digas eso.

0: Doncs aquest és el tràiler, l'àudio del tràiler de Couture, Alta Costura. En plena voràgina de la Setmana de la Moda de París, es creuen els camins de tres dones que conviuen amb les tragèdies del món i amb els interrogants de les seves vides. A la Maxime, una directora de cinema nord-americana que ha passat ja a la quarantena, li diagnostiquen càncer. També l'Ada, una jove model del Sudan del Sud, fuig d'un futur marcat per acabar en un entorn frívol, i també l'Àngel, una maquilladora francesa que treballa entre bastidors a les desfilades, somia canviar de vida. Doncs una pel·lícula, una cinta francesa de 106 minuts de durada i encapçala el repartiment una cara amb força coneguda, l'Angelina Jolie. També és una coproducció entre França i els Estats Units, sobre el drama, sobre històries creuades, sobre la moda i la malaltia. Couture, Alta Costura. I acabarem aquest repàs a les estrenes cinematogràfiques de la setmana, les més destacades, el títol, la cinquena pel·lícula i última que repassem avui és Mortal Kombat 2.
1: One more, gracias.
2: Usted es Johnny Cage. De pequeño me encantaba Ciudadano Cage.
1: Gracias, tío. Te lo agradezco.
2: Deberían hacer un reboot.
1: Nadie quiere ver eso. Dejó de tener tirón en los 90.
3: Johnny Cage ha sido elegido para pelear.
1: Dime que no sois unos friki fans. ¿Cómo lo has hecho?
4: ¿Vienes o qué?
1: ¿Qué es esto?
4: Se llama Mortal Kombat. Es un torneo de lucha. A muerte.
1: No me jodas.
3: Esta es una guerra por el destino de tu mundo.
2: ¿Os apuntáis o qué?
1: No soy ningún campeón. No tengo armas Transformer ni lanzo rayos. No tengo nada que ver con esto. Yo soy actor.
5: No me caes bien.
1: En la cara no.
3: Ha llegado la hora de que te conviertas en el héroe que estás destinado a ser.
1: Vale, payaso. Que empiece el espectáculo.
0: Doncs molt efecte especial, també molt efecte sonor en el tràiler de Mortal Kombat 2, que s'estrena avui divendres. Els campions preferits dels fans, ara acompanyats del mateix Johnny Cage, s'enfronten cara a cara en la batalla final i sanguinària a mort per derrotar el règim fos de Shao Kahn, que amenaça l'existència del regne de la Terra i dels seus defensors. Doncs Mortal Kombat 2 és una de les propostes d'aquest divendres entre les estrenes cinematogràfiques de la setmana. Doncs ara mateix, en punt, 3:15 del matí, seguim amb més coses aquí a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí.

0: El vam conèixer amb les seves estrelles. De fet, el vam conèixer a Operación Triunfo, un d'aquests concursants d'aquesta última edició. Va publicar els seus estrelles i ara torna de forma inigualable. El Max Navarro, aquest jove català, que déu-n'hi-do, que encara que sigui cantant en català, està funcionant molt bé també en el panorama musical espanyol. El Max Navarro, que va estar a Calafell el passat diumenge.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
0: A més, és un encant d'home que ens va atendre amablement als micròfons a Calafell Ràdio i calafell.tv. Ara arriba el Tom John, ja ens agradaria que vingués a Calafell, però no, o també la Dua Lipa. Amb això, els escoltem plegats, Cold Hearts.

0: Déu-n'hi-do, quin gran èxit, quina gran veu aquesta dona, Anastàsia. És el seu Left Outside Alone, que hem recordat aquí a la nostra selecció musical d'aquest divendres. Vinga, moment d'una pausa, tornem de seguida.
1: Ep, Novadis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, Novadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: poder.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
2: Molt bones, què tal, com esteu? Ha arribat el moment de viatjar. Estigueu ben atents i atentes perquè avui anem a Cagliari, a Sardenya. Una història mil·lenària, un mar d'ensomni i molts atractius. Història, art i cultura combinen a la perfecció amb unes platges meravelloses. La ciutat és una joia de Sardenya que cautiva amb les seves majestuoses obres arquitectòniques, els seus carrerons i la seva ubicació privilegiada, on es pot veure directament al mar. Cagliari és un diamant, un dels destins més fascinants de Sardenya. El seu centre històric, amb el seu encant antic i els seus grans monuments, alternen amb els carrers plens de misteri i llargues platges. És un destí per descobrir a un lloc encantador. Construïda sobre set turons com Roma, Cagliari descobreix l'encant amb una història mil·lenària entre cales blanques i roques molt boniques. Fundada per als fenicis, ocupada per als cartaginesos i els romans, i també va combatre amb els espanyols, és governada durant molt de temps per als piemontesos, conservada cuidadosament amb signes de totes les seves dominacions, visibles a les seves esglésies, palaus i testimonis artístics. El passat es barreja amb la vida actual. Meravelloses platges, parcs verds i zones que t'enamoraran a primera vista. Què pots veure a Cagliari, a part de les seves platges? Llocs que no et pots perdre. Un passeig pel mar, una immersió a la vida quotidiana. Has de veure el Cagliari Marí. Un bany o un aperitiu en una de les platges més famoses. Es diu la Platja del Poeto, 8 quilòmetres de sorra, on podràs passar un bon temps a l'aire lliure. No et pots perdre l'etapa del barri del Castell de Cagliari, el més important dels quatre barris històrics que hi ha a la ciutat. Per la seva història i conformació, està en un lloc molt bonic, a prop del mar, que dona la benvinguda a aquells que arriben a la ciutat. La Catedral de Santa Maria de Cagliari. El nom oficial és Catedral de Santa Maria Assumpta. És el lloc principal de culte a la ciutat. A Cagliari hi ha diferents tipus gastronòmics molt peculiars. La cuina que es va servir habitualment són les matèries primes locals, especialment el peix. Però també té influències genoveses i catalanes. Un dels plats típics es diu fregola sarda, una pasta seca de grans grans i rodons, preparada amb caldo i amb marisc o embotit. Mollerudos. Són de sèmola en forma rodona aromatitzada o bé amb acompanyament de verdures. Hi ha llocs inusuals per descobrir a Cagliari, com una necròpolis o la via estreta de Cagliari, et sorprendrà. És el carrer més estret i verd de Sardenya, decorat amb plantes i flors als seus laterals. Cagliari arriba directament al teu cor amb una història mil·lenària, un mar d'ensomni i molts atractius per descobrir. Et recomanem des d'aquí que facis una escapada en aquest indret.
1: Calafell Matí.

0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1 amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
2: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606 97 318.
3: Aquesta setmana, al recull d'ofertes de feina, al servei d'ocupació de l'Arbós trobarem carrotoner frontal al Vendrell i soldador sector metal·lúrgica a Santa Oliva. Pel que fa a l'eina del Vendrell, trobarem ofertes de socorrista al Vendrell, cambrer o cambrera al Vendrell, professora d'anglès també al Vendrell i educador social a Llorenç del Penedès. Pel que fa al servei de Calafell Treball, trobarem ofertes de feina de socorristes al municipi del Montmell, de perruquer al Vendrell, ajudant de cambrera a Calafell i cuiner a Calafell. Pel que fa al Som Cunit, al servei d'ocupació, trobarem ofertes de feina d'operari de muntatge d'estructures metàl·liques a Valvell, educador de medi obert a Cunit i coordinador de medi obert a Cunit. Pel que fa al servei d'ocupació del Consell Comarcal, trobarem ofertes de feina de cuiner amb servei puntual com a gerocultor, oficial de segona d'ensacat, ajudant de sala de control planta química i carretoners. Per respondre a aquestes ofertes de feina, cal enviar un currículum a ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167. Les preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027 ja han començat. Actualment estan en procés de preinscripció els programes de formació i inserció PFI del 4 al 13 de maig, els itineraris formatius específics IFE de l'11 al 22 de maig i els cicles formatius de grau bàsic del 4 al 13 de maig. Què necessites per fer la preinscripció? Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a internet, una eina d'identificació digital com l'IDCAT mòbil o la clave i el codi d'identificació de l'alumne RALC. Tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, el proper 27 de juny. Per més informació i inscripcions, pots presentar-ho fins al 31 de maig a la pàgina web de cunit.cat/filmscunit. Si ets una entitat juvenil, un cau o un esplai, pots participar en els premis de l'Associacionisme Juvenil i Educatiu del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Per més informació, cal que miris la pàgina web cnjc.cat/premis-2026. Participa-hi!
2: Roja Tarragona organitza una activitat dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys, Junior Lifeguard Program, per aprendre primers auxilis, seguretat a la costa, fauna marina, cura del medi ambient, tècniques de natació i tècniques de rescat. Es farà el juliol a Tarragona. Si voleu més informació, podeu trucar al 977 24 50 62. El Departament de Joventut de Calafell organitza dos tallers molt interessants per joves. Eines de coaching fins al 18 de maig, els dilluns per la tarda al Casal Jove de Segur. I el taller Trobar feina a l'estiu, el 26 de maig per la tarda al Casal Jove de Calafell. Si vols més informació, entra al web joventut.calafell.cat. Dissabte 30 de maig es farà la 26a Festa Torneig Joan Petit Nens amb Càncer al pavelló Quim Tomàs del Vendrell. Si vols fer de voluntari o de voluntària, donar un cop de mà, pots posar-te en contacte amb l'Ajuntament del Vendrell o amb l'associació Joan Petit. L'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell, de la xarxa Santa Tecla, organitza la Fira de Salut Comunitària Salut en Xarxa el dijous 7 de maig a la Rambla del Vendrell, al matí de 10 a 1 i per la tarda de 4 a 7. Si t'agraden els videojocs, el manga, els jocs de taula, aquest cap de setmana tens una cita al Tabaris a Coma-ruga. Organitza l'Ajuntament de Calafell, el One Up, el Saló del Videojoc, còmics, manga i jocs de taula. Del 9 i el 10 de maig, el Tabaris de Coma-ruga pel matí de 10 a 2 i per la tarda de 5 a 9. Si vols més informació, entra a les xarxes de Joventut de Calafell.
4: Vols dir la teva sobre el futur de l'energia? Volem conèixer l'opinió dels i les joves sobre la transició energètica justa. Si tens entre 12 i 18 anys, participa a una enquesta anònima sobre l'energia i la sostenibilitat. Només et portarà 5 minuts. Tens temps fins al 31 de maig. Escaneja aquest codi QR o entra a l'enllaç que trobaràs a les nostres xarxes i participa. La teva opinió compta. T'agradaria conèixer joves d'altres països i fer alguna cosa pel planeta? Arriba EcoFriends, un intercanvi juvenil centrat en la sostenibilitat i els reptes ecològics actuals. Serà del 25 de juny a l'1 de juliol a Jesús, Tortosa, una oportunitat per compartir experiències, aprendre i actuar per un futur més sostenible. No t'ho pensis més i inscriu-te. A partir del 18 de maig podràs visitar una nova exposició a l'Aparador Jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Es tracta de la Mostra d'Art Jove de la Conca de Barberà, disponible des del 18 al 31 de maig. Hi trobaràs l'obra de Paula Cabello Soler, amb retrats realitzats en carbó, una proposta artística que dona visibilitat al talent jove. No te la perdis. Vols viatjar, estudiar o fer un voluntariat a l'estranger? Comença per informar-te. Des del Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ajudem a fer el primer pas. Pots demanar cita el dijous 21 de maig de 5 a 7 de la tarda. Truca, escriu-nos i t'acompanyarem en el teu projecte internacional. El món t'espera.
1: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17

0: sintonia de calafillradio.cat els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
4: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
6: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
7: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
8: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
9: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
3: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Molt bon dia. Demà dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la festa dels contes. La plaça de Cal Cubano i la biblioteca Ventura Gassol són les ubicacions escollides al nucli del poble de Calafell. Calafell ha estat present a la clausura de la ruta del Xató que es va celebrar a Cunit. La regidora de Turisme, Lluïsa Lastra, ha destacat la bona acollida que té la ruta a Calafell. Aquesta setmana, nova cita amb Pinxo Pote a Calafell. Avui divendres 8 de maig torna la ruta amb pinxos especials per descobrir a cada establiment. El dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda i al Casal Jove de Calafell es durà a terme una xerrada adreçada a les famílies sobre la primera experiència laboral. Detingudes 5 persones per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i la Franja de Ponent. Els implicats accedien a les instal·lacions de dia i es feien passar per treballadors. El pròxim 20 de maig, l'edifici Tavares, situat a Coma-ruga, serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace, Turisme, Comerç i Serveis, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament Vendrellenc a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació, l'EINA. La Biblioteca Municipal de l'Arbós exposa aquest mes una maqueta històrica del conjunt ferroviari de l'estació, ambientada entre les dècades dels 40 i els 60 del segle XX. Espanya registra l'abril més càlid de la història, segons dades de Copernicus. La temperatura del mar va arribar als 21 graus de mitjana l'any passat, la segona més elevada del registre històric. Unes 600 infermeres aborden els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial a Tarragona. I el Port de Tarragona rebrà 24 milions d'euros per ampliar el moll de Balears i dedicar-lo al muntatge d'aerogeneradors flotants. Les obres de la segona fase tindran una inversió total de 80 milions d'euros i començaran l'any vinent.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, de futbol i bàsquet calafellencs. També recordem que aquest dissabte 9 de maig se celebra la 5a edició de la Nocturna Trail de Calafell i aquest diumenge 10 de maig tindrà lloc al Port de Segur de Calafell la 6a trobada benèfica Síndrome de Down.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: En punt, 2:15 del migdia, en directe, en aquest divendres, dia 8 de maig de 2026. Estem a les portes del cap de setmana. Festius per moltes persones, esperem que per tu també. Si et toca treballar, molts ànims, molta energia, aquí estarem al peu del canó també per acompanyar.

0: Això es publicava ja fa uns mesos enrere i que, malgrat facin la setmana ja el temps, sempre és una molt bona proposta per recuperar, per recordar, amb David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Així es titulat Gone, Gone, Gone.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: 12 i 34 minuts. Vinga, anem per l'agenda cultural. Anem a parlar-vos de les activitats programades per aquesta setmana, per avui divendres, també de cara al cap de setmana que el municipi de Calafell. Anem per l'agenda cultural. Moment d'entrar al web calafellenc. 3w.calafell.cat a la seva agenda. Parlem de l'activitat fotografia creativa amb el mòbil. Es farà aquesta tarda a partir de les 6 en el Centre Cívic Cinema Iris del carrer Pilamar 21 de Calafell Platja. És un taller pràctic i dinàmic per aprendre a treure el màxim profit de les vostres càmeres del mòbil. Descobrireu conceptes bàsics de composició, de llum, d'enquadrament. També trucs senzills per editar les millors imatges i en el moment. No cal experiència prèvia, només el vostre telèfon mòbil i moltes ganes de mirar el món amb altres ulls. Per participar d'aquest taller cal fer inscripció prèvia. Ho podeu fer a www.joventut.calafell.cat. Joventut.calafell.cat. Es prioritzaran la participació de joves d'entre 12 i 35 anys. Recordeu, aquesta tarda serà a partir de les 6 en el Centre Cívic Cinema Iris, un taller de fotografia creativa amb el mòbil. I avui, a partir de les 8 del vespre, Toni de Moda amb el seu show de moda en el Teatre Joan Colet de Calafell. Es tracta d'un espectacle de comèdia sense filtres, sense postureig, amb pur ADN de barri. Toni de Moda fa el salt al món digital i també a l'escenari amb un monòleg directe, provocador i ple de veritat, on repassa les seves vivències i converteix allò quotidià en una cosa salvatge, incòmoda i molt, molt, molt divertida. Doncs recordeu, aquest show de moda arriba avui, aquest vespre, al Teatre Joan Colet de Calafell. Serà a partir de les 8 del vespre. El preu, 18 euros l'entrada general i 28 euros el meet and greet. Si entreu al web municipal calafell.cat, a l'agenda, a l'apartat d'aquest Toni de Moda amb show de moda, trobareu l'enllaç. Clicareu a l'enllaç on comprar la vostra entrada. No us ho perdeu. Serà avui, a partir de les 8 del vespre, al Teatre Joan Colet de Calafell. I demà dissabte, a partir de les 11 del matí, Festa dels Contes. Vet aquí un gat, a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell, amb moltes activitats. A les 11, el petit Patufet, un conte ple de cançons per la mainada amb la Berta del Poblet. Una activitat fins a 3 anys pels més petitonets. I a les 12 del migdia, Tots els petons del món, un conte de llengua de signes amb la Panero, autora del conte, i Tania Puig, narradora en llengua de signes. I a les 6 de la tarda, contes desexplicats amb la companyia Vivim del Cuento. Hi haurà tallers de quilòmetre zero durant tot el dia, tallers per tots els públics. A la plaça de Cal Cubano, entrada lliure. Hi haurà l'activitat dels mapes del tresor i escriptura de pergamins amb Casa Magenta. Els retallables amb Lu López. El pop-up amb Clam Jam. Construcció de terraris amb Montbí. Minimons del conte amb Som el Patufet i la caseta de fusta o casetes de fusta en plural amb la Masia de les Arts. I durant tot el dia, entrada lliure a les activitats Escape Caravana, l'Esconta Pop, la Tribu Juganera, contes, balls, música, bombolles i joc, caixes per descobrir històries d'animals, de terra i de mar i aire, i jocs de taula. També l'exposició del Tatano amb 20 anys, 20 portades. El Tatano, ja sabeu, la revista pels més petits de Cavall Fort. Hi haurà paradetes de contes, de llibres i de jocs amb la llibreria Papiol i Relet Relet. Tot això demà a Vet aquí un gat, la festa dels contes al nucli del poble de Calafell. Entre les 11 del matí i les 2 del migdia i des de 4:45 de la tarda fins 8:15 del vespre. Esperem que la meteorologia es porti bé i que d'una manera o una altra es pugui celebrar aquesta activitat Vet aquí un gat, la festa dels contes. I anem al diumenge, perquè a partir de les 11 del matí, aquest diumenge dia 10 de maig, en ruta patrimonial Coure, Mar i Ferro. Començarà a les 11 del matí en el punt de trobada al Cinta, el Centre d'Interpretació i la Confraria de Pescadors. Una passejada comentada pel nucli de la platja de Calafell per tractar sobre l'aiguardent com a motor de canvi a Calafell durant el segle XIX. Un recorregut que comença al Centre d'Interpretació i la Confraria i que passarà per l'església, també per l'estació de tren o la destil·leria, que serà el final de ruta. Activitat gratuïta, cal fer reserva prèvia al telèfon 977-69-46-83. 977-69-46-83 o a través del correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. I acabarem al Teatre Joan Colet de Calafell, perquè aquest diumenge dia 10, a partir de les 7 de la tarda, ja me has tocado el cuento. Escrita i dirigida per Olivia Lara. El preu anticipat, 14 euros, amb el descompte de fins a 12 euros. El descompte permet que l'entrada valgui 12 euros per joves menors de 25 anys i jubilats de a partir de 65 anys. I és que arriba Ja me has tocado el cuento, de l'univers No me toques el cuento, amb les princeses, que ara mateix els prínceps estan desesperats per poder recuperar les seves vides felices. L'Aurora, la Bella, la Ventafocs i la Blancaneus han volat del niu per viure experiències, totes elles soles i en el món real. I d'aquest abandonament, els prínceps doncs busquen ajuda per recuperar-les i pel camí descobriran alguna cosa inesperada, una masculinitat més sana. Una comèdia en castellà de 90 minuts de durada per a partir de 12 anys. Ja sabeu, aquest diumenge en el Teatre Joan Colet de Calafell serà a les 7 de la tarda. Heu de comprar les entrades a entrades.calafell.cat. Entrades.calafell.cat, últimes localitats a la venda. No us ho perdeu, eh? Doncs, com sempre, el repàs a les activitats d'aquest divendres, al cap de setmana, a la nostra agenda cultural.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Déu-n'hi-do, quin ritme que porta Topic amb Becky G. Home, això que és completament nou, es diu Sorry Papi. Vinga, Sorry Papi, fem pausa. Tornem de seguida, tram final del Calafell Matí d'aquest divendres.
1: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
2: Primera llista.
1: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
2: Backstage.
1: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio.
1: Doncs sí, marxarem amb música, però abans et diem adéu. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest divendres, dia 8 de maig de 2026. I el sol no se'l veu per enlloc, eh? Ja està ben gris. I això és el que ha de venir aquesta tarda i sobretot demà dissabte, que el Josep Miró ens anunciava pluges. Diumenge millora la situació, eh? Sigui com sigui, nosaltres estarem aquí demà a les 11 del matí per acompanyar-vos des del Calafell Matí de Best Moments fins la 1, escoltant novament alguns dels continguts que han estat protagonistes al llarg de la setmana. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el Calafell Matí. Dilluns aquí estarem en directe a les 9 del matí. Gràcies, com sempre, per la confiança i marxem amb música. I ho farem amb Olivia Dean i la seva última cançó, So Easy to Fall in Love. Bon divendres, molt bon cap de setmana a gaudir. A passar-ho bé. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina el Calafell Esportiu.
1: Tota l'actualitat esportiva de Calafell al Calafell Esportiu amb Roser Ribas.
2: Comencem una nova edició del Calafell Esportiu. Recordem ara els divendres amb el més destacat de la setmana i la prèvia. Portes obertes a tots els clubs i entitats que vulguin parlar de la seva activitat esportiva en aquest espai. Podeu fer la vostra proposta a calafellradio@calafell.cat o podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883. Repeteixo, 647-751-883. El Club Futbol Calafell es proclama campió de Lliga i assoleix l'ascens a segona catalana. El Calafell a Menorquina confirma la quarta posició de la classificació i es prepara per encarar els play-offs. Els quarts de final haurà de jugar contra el Reus Deportiu Brasília. Aquest dissabte 9 de maig se celebra la cinquena edició de la Nocturna Trail de Calafell de la mà de Trail Road Runners Calafell. Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, ha visitat Calafell Ràdio per parlar de la seva actualitat esportiva. Es presenta oficialment la Festa de la Bicicleta, que tindrà lloc el 31 de maig. I farem la prèvia del cap de setmana.

0: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. Des de l'inici de la temporada, el seu entrenador, l'Òscar Martínez, ha dit que l'objectiu era guanyar la Lliga i pujar a segona catalana. El Club Futbol Calafell va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos es va plenar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell va guanyar per 5 gols a 1 a l'Alcover. Gols obra de Jordi Sancho al minut 2, triplet de Diego López als minuts 7, 15 i 43, i un altre gol, obra de Sergio Muñoz al minut 77. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. El Calafell menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4 gols a 1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. Últim partit de la Lliga regular que es va disputar el Joan Ortoll. El 5 inicial, Carles Domènech, Biel Pujades, Aleix Marimon, Sergi Folguera i Martí Serra a la porteria. Els gols van ser obra de Jepi Selva, Jero García, que va fer doblet, i Aleix Marimon. L'entrenador, Guillem Cabestany, declara que és una victòria que no es va celebrar prou al pavelló. Escoltem les declaracions postpartit.
1: Doncs sí, evidentment que és important la victòria. Aquesta victòria significa moltes, moltes, moltes coses. Després d'uns 15 dies on realment ha sigut complicat gestionar tot el que ens ha passat, des de la prèvia de la Final Four de l'Afers, ha sigut complicat de gestionar les emocions, les decepcions més que emocions, l'entendre que pots estar fent molt bé les coses i en un moment donat estàs a un lloc que no mereixes a la classificació. Per tant, aquesta victòria, que per cert s'ha celebrat molt poc al pavelló, s'ha celebrat i gràcies a tothom que ha vingut, però ara ho han dit al vestuari que aquesta victòria no és un títol, no et donen una copa, però té moltíssim valor, ens fa acabar quarts a la classificació, ens fa superar, crec que si no m'equivoco, amb 9 punts la puntuació que vam sumar la temporada passada, que era un dels objectius que teníem. Amb aquesta puntuació l'any passat segurament haguéssim optat a quedar tercers. Aquest any la Lliga s'ha ficat molt, molt, molt cara, molt cara. La pujada de classificació amb la igualtat que hi ha hagut és molt més cara que l'any passat. Per tant, hem de valorar molt els punts que hem fet. Objectiu complet.
0: Si és com l'any passat a l'assolir la quarta posició, el Calafell la menorquina podria jugar a la Champions.
1: A més, esperem que aquesta quarta posició ens doni l'accés a la Lliga Europea, que està per veure. Ningú sap a dia d'avui, quan estem ja encara en el play-off i la Lliga regular s'ha acabat, quines seran les condicions que et donen accés a la Champions. Esperem que el quart lloc ens doni accés. I la gestió de tot el que ha passat aquests dies feia que el partit d'avui, amb un molt bon partit del Cerdanyola, que malgrat vingués aquí sense objectius en quant al partit d'avui, han jugat un partit, penso, del que ja tinc vist, del milloret de la temporada. Hem tingut molts problemes de finalització, un poc encert, i això ens ha fet que estiguéssim molts, molts, molts, molts minuts patint per el resultat, perquè estàvem molts minuts amb 3-1 i el 3-1 no és un resultat còmode del tot. Per tant, hem sabut jugar també aquesta situació. Potser no hem fet el millor partit, però hem guanyat el partit que avui és el... no acostumo a dir això, però avui era el més important, i a part del joc. I ara descansar una mica, celebrar aquesta quarta posició, els he dit al vestidor, avui és un dia per celebrar-ho. No vam guanyar la Copa, no vam guanyar la CES, però avui s'ha de celebrar la classificació, aquesta quarta posició. Celebrar-ho, descansar una miqueta, i ara tenim 15 dies per recuperar-nos bé físicament, per entrenar, per intentar, si es pot, aquestes alçades millorar cosetes i encarar amb el màxim optimisme i ambició els quarts de final del play-off.
0: Mama once told me, love is a road. El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la cinquena edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 8:45 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. La sortida de la cursa llarga serà a 8:45 del vespre a la pista d'atletisme del Parc del Vilarenc de Calafell. La sortida de la cursa curta i de la caminada serà a 8:45, també a la mateixa pista. La distància de la cursa llarga és de 14,5 km i disposarà de dos avituallaments als quilòmetres 5 i 10,5, sòlid i líquid. Per a l'avituallament líquid cal dur recipients personals, bidons o vasos tous. La cursa llarga serà puntuable per a la Lliga Tarragona Trail. La distància de la cursa curta i de la caminada no competitiva és de 9 quilòmetres i disposarà d'un avituallament al quilòmetre 5. Tant la cursa llarga com la cursa curta i la caminada estan dins del nou circuit de curses i caminades del Penedès. És obligatori portar col·locat el dorsal al pit i ben visible, ja que portarà el xip incorporat i controlarà el temps. També és obligatori l'ús d'un frontal lluminós. La recollida del dorsal i la bossa del corredor es farà a la regidoria d'Esports a l'Avinguda Vilarenc, número 2. Serà els dies següents, aquest divendres 8 de maig, de 6 a 8 del vespre, i dissabte 9 de maig, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. També el dissabte 9 de maig es podrà recollir el dorsal a la zona de sortida des de les 7 fins a 8:45. El principal atractiu d'aquesta cursa de muntanya és poder fer-la de nit. Escoltem el Josep, de Trail Road Runners.
2: No és el mateix córrer de dia que córrer de nit. Llavors, el principal atractiu que té aquesta cursa, pues, és això, que és nocturna. I després també, pues, el tema del marcatge i el voluntariat fa... la muntanya està molt animada. Vull dir, es viu un ambient a la muntanya que jo crec que ja és de les poques curses que hi ha un ambient tan festiu.
0: La Mari Paz ens explica les novetats d'enguany.
3: Tenim tres distàncies, tenim tres tipus de curses diferents. Una distància llarga, que són 14 quilòmetres, que és la que teníem fins ara. I ara ve el que és el tema de la caminada, la mantenim en 9 quilòmetres. I a més hem afegit una cursa curta, que és el mateix recorregut que la caminada, i també són 9 quilòmetres. I a més aquest any, com a novetat, puntuen, per dir-ho d'alguna manera, el circuit de curses i caminades del Penedès, que ha començat aquest any i doncs que estem dins.
0: La Nocturna Trail ja és un esdeveniment consolidat a Calafell i hi ha participants de totes les edats i perfils. Donem pas al José, també de Trail Road Runners.
4: Ja portem 4 anys d'experiència i efectivament tenim l'exemple que s'apunta a un col·lectiu molt diferent de gent que ja corre habitualment i que ens acompanya anys darrere any, i també gent que ho va provant per primera vegada i gent que també ve a caminar. És a dir, el ventall que tenim de gent és bastant gran i ve des de gent bastant jove, inclús gent o nens o nenes que acompanyen els seus pares bàsicament per la caminata, i gent també una mica més gran que també els hi agrada la caminata i van en grup, i també, pues, gent que corre habitualment o no i vol provar. En aquest cas, aquest any farem la distància una mica més curta de la carrera, perquè la gent que no tingui por a córrer a distància llarga, que tingui una mica de por, tot el contrari, i que efectivament s'animi a córrer, però és per tot el col·lectiu que vulgui participar i passar-s'ho bé.
0: Aquesta cursa de muntanya també és solidària.
4: Des del club ja portem parlant des de ja uns mesos d'intentar amb aquesta cursa ser una mica solidaris amb la societat, i que efectivament que dels possibles ingressos que tinguem, que una aportació sigui important al tema del solidari. En aquest cas, hem arribat a un acord amb una ONG que és Pels Valents i que està referenciada amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, amb l'àmbit de pediàtric, i és per la recerca del càncer infantil. Llavors, ells, per la seva part, ens faran unes pulseres ja que estan identificades, que estan dissenyades pel nostre club i que s'entregaran dintre la bossa al corredor. També ells ens s'han oferit per estar en un stand i donar tota la informació dintre de la zona de la carrera, pues, a la gent que pugui venir de les seves accions i de com poder adreçar-se de cara a ells. És a dir, que és interessant que aquesta vessant de col·laboració, pues, la mantinguem i d'aquí cada any col·laborarem d'alguna manera.
0: A la Nocturna Trail hi participen 400 persones i es necessiten prop de 60 voluntaris. Precisament aquests voluntaris han estat netejant el circuit aquests darrers dies. Podreu veure les fotografies a les nostres xarxes socials de Calafell Ràdio. Escoltem el José.
4: Penseu que aquest any seran 400 participants entre les dues carreres i la caminata, i necessitem de l'ordre d'unes 45 persones.
2: No més, hi ha uns 60 voluntaris.
4: Bueno, fan falta uns 60 voluntaris que tenim, que s'han oferit, que estem entre els punts d'avituallament, els punts a la muntanya, el marcatge, entrega de dorsals, bueno, és a dir, tot el que és la infraestructura, tenim molta gent que col·labora i que cada any s'apunta desinteressadament i efectivament són, a veure, és d'agrair que tanta gent col·labori i efectivament també vull agrair des d'aquí, pues, la col·laboració que sempre s'ha fet a l'Ajuntament en relació, pues, a tot el que és, pues, les pistes, els serveis, el tema de posar els mitjans que ells tenen de cara a que nosaltres podem gaudir i efectivament, pues, al final ho fem en col·laboració amb l'Ajuntament i aquí la intenció és que tothom participi, faci esport, s'ho passi bé i, bueno, i vingui aquí a Calafell i coneixi Calafell també.
0: Recordem la cinquena edició de la Nocturna Trail aquest dissabte 9 de maig a partir de 8:45 del vespre amb sortida de la pista del Vilarenc. Convidem a tothom que no hi participi també a animar els esportistes quan tingui lloc el tret de sortida. El Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, durant el 2025 va assolir la quarta posició a la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 54 minuts i millor marca de la història de Calafell. També va assolir la primera posició a la Ultra Trail de Prades, l'Històric Trail de Calafell i Duesaigües. Durant l'anterior temporada va realitzar un total de 3.500 quilòmetres entre entrenaments i competicions. A més, el Pedro Salor forma part del grup Trail Road Runners de Calafell.
5: Sí, són molts dies de sortir a córrer, són molts quilòmetres, però clar, per preparar muntanyes, falls i maratons i ultras, doncs clar, necessites molt, molt de volum. Ara em trobo molt bé, la veritat em trobo superbé. Estic content, o sigui, al final les lesions, que és el més important, m'estan respectant bastant, i estic motivat, la veritat que estic motivat molt per tot el que estic fent i el que vull fer.
0: També ets de Trail Road Runners. Tot just aquest dissabte se celebra la Nocturna Trail.
5: Sí, soc de l'equip de Trail Road Runners i aquest dissabte farem la cinquena edició de la Nocturna Trail, que serà una cursa llarga de 14 quilòmetres, que sortirà a 8:45 i farem la caminata i una cursa curta de 9 quilòmetres, que sortirà a 3:15.
0: Tu hi participes activament? És a dir, formes part de la competició o et mantens al marge en aquest sentit?
5: Sí, aquest any formaré part de l'organització i seré part de... O sigui, correré la cursa llarga, sí. Pel tema de la Lliga de Tarragona, que aquest any m'he involucrat una mica, i clar, i sempre córrer a casa és un plus. Al final és el pati de la teva casa, on corres cada cap de setmana o cada dissabte o diumenge, surts a córrer per aquí, clar, la teva muntanya és el teu hogar.
0: La Nocturna, que com diu el seu propi nom, és de nit. Quina diferència hi ha entre córrer de dia i de nit?
5: És totalment diferent. O sigui, de dia, a mi em passa, córrer per la nit, de dia o de nit, aquí al costat, o sigui, no és el mateix, perquè al final el camí ho saps, però clar, tens que estar molt, molt, molt apispat de veure on està aquella pedra o qualsevol cosa, perquè et pots fer mal. I clar, i només veus amb el frontal, o sigui, veus una part. amb el dia jo puc... Mires cap endavant i veus, jo que sé, 50-100 metres, però amb el frontal no veus, només veus allò del frontal. Clar, és un hàndicap també. També això ho fa diferent la nocturna. Ja et dic, hi ha gent que sigui de dia, de nit, la tècnica de baixada, la tècnica de pujada superràpida. Però bueno, normalment és una mica més. Sí, perquè veus una mica, perquè jo sempre, molta vegada ho dic, eh? Prefereixo perdre 10 segons en una baixada que perdre 10 mesos en una caiguda, perquè pots fer molt de mal.
6: T'has caigut alguna vegada?
5: Sí, moltes. I a vegades la caiguda més tonta, o sigui, quan és més pla, que estàs relaxat, que dius, estic descansant, pum, va. Sí, i he tingut moltes, sí.
6: Quin objectiu tens, objectius, aquest any?
5: Bueno, aquest any, en principi, ara ja he acabat Barcelona, ara estic una mica en modo muntanya, modo fer muntanya, la lliga aquesta de Tarragona, que són curses de 15, de 10 a 15 quilòmetres, fer aquesta lliga i començar a preparar una altra vegada la Marató de València, que aquesta ja és la 8a vegada que vaig i ja a veure si puc garrapar algú de temps.
6: Quan és?
5: El dia 6 del 6 o el 5 de desembre. Sí, sempre és el primer cap de setmana de desembre, sí. I aquesta, clar, aquesta la tinc com... No sé, és com la meva preferida de sempre i cada any vaig. Cada any, o sigui, aquesta és la 8a vegada i vaig cada any perquè, no sé, la tinc molt de carinyo.
6: Per què t'agrada tant?
5: Per què m'agrada tant? Per la gent, perquè és espectacular. Córrer a València és espectacular, l'arribada al Museu de les Ciències és espectacular i tot el recorregut i l'organització també molt bé. El que passa que, clar, això de les curses també cada vegada és més car, cada vegada tot puja molt i ja costa econòmicament, són molt cares. Però clar, són 40.000 persones que corren per València i ja et dic que és algo que tinc com algo molt, molt personal.
6: Alguna cosa més que vingui a prop?
5: Bueno, avui et puc dir una cosa i demà puc dir una altra. O sigui, ja. Al final hi ha moltes curses que vull fer de muntanya, jo que sé, pues, no sé, alguna ultra on sigui, no? Però clar, també és el tema del treball, el que diem, igual treballo al cap de setmana i no puc anar, com el tema econòmic també, perquè clar, una cursa, jo que sé, una ultra, pues, perfectament pot costar 200 euros. Clar, 200 euros no és només la cursa, també és el tema de que, clar, tens que comprar material esportiu, i també tens que comptar que, clar, tens que dormir. A mi, jo que sé, quan vaig fer la Machicot, que va ser real, per exemple, clar, sí que un amic meu tenia un pis, no? Però és complicat perquè tot això són calés. I clar, va sumant, i un cap de setmana igual són 400 o 500 euros, perquè també és molt són molts diners i tens que seleccionar molt bé el que vols.
6: I algun patrocinador?
5: No. Perquè el patrocinador, bueno, jo perquè sóc de l'equip, l'equipació la que porto, no? Però un patrocinador és que al final és molt complicat. És molt complicat, sí que m'agradaria, clar que m'agradaria, no? Si em pots subvencionar el que sigui, m'agradaria, però clar, és molt complicat perquè...
6: Ja però amb tot el que has assolit, l'experiència que tens i...
5: Sí, no sé. Bueno, mai tanco la porta, no? Si algú, mira, si algú pot patrocinar...
6: Hi ha moltíssimes marques, sí. Segones marques, no? Inclús, sí. que busquen esportistes de diferents perfils per patrocinar, ja sigui amb material esportiu o alimentació o el que sigui.
5: Sí, el que passa que és complicat. Quan ets jove, sí, però a aquesta edat ja jo crec que hi ha algun patrocinador, com no sigui d'aquí del poble, que dius, bueno...
6: Bueno, des de Calafell Ràdio fem una crida.
5: ojalà, sí.
6: Perquè alguna empresa patrocini el Pedro Salor, que ja s'ho mereix, ja.
5: Bueno, al final sí. Et dic que... tornem al mateix, és un hobby... Que si és millor, no? Perquè al final, clar, tots són calés i clar, això surt del teu treball, no? Del dia a dia, no? Clar. Però, bueno... Sí, pots estalviar sempre, mira, sí.
6: Aquesta entrevista en format vídeo la podreu veure sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.

0: música.
1: Aquesta setmana ha tingut lloc la presentació oficial de la Festa de la Bicicleta, que tindrà lloc el 31 de maig. La presentació de la mà de Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, va estar animada pels triatletes del Club Tri-Calafell. Inscripcions gratuïtes a la Regidoria d'Esports de Calafell o athleticevents.net. Concentració a les 10 del matí i sortida a les 11 del dia 31 de maig al poliesportiu Joan Hurtoll. La recollida de dorsals serà el 29 i 30 de maig, de 9:45 del matí a 2 del migdia, a la Regidoria d'Esports de Calafell, a l'Avinguda Vilarenc, número 2. Recorregut de 10 quilòmetres i no és una cursa competitiva. Avituallament i motxilla, sac per a tots els participants. El tancament de les inscripcions serà el 25 de maig. Organitza la Regidoria d'Esports de Calafell.

Fem la prèvia del cap de setmana i comencem parlant d'hoquei patins. El Calafell, la menorquina, no juga aquest cap de setmana. S'està preparant per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. Últim partit de la Lliga regular que es va disputar el Joan Ortoll. El conjunt de Cabestany haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll. La resta del quadre ha quedat de la següent manera: Deportivo Liceo Pons Lleida, Barça Noia Freixenet, Igualada Rigat Voltregà. Els play-offs s'allargaran fins al 23 de juny, dia que es disputarà l'última final. Hoquei patins, cal destacar també l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell, que es va classificar per al Campionat de Catalunya, amb seu a Olot, i va assolir la setena posició. Des del Club Patí Calafell ens demanen suport per la difusió del seu nou compte d'Instagram. És @femhoquei.calafell. De l'hoquei passem al futbol. El dissabte 2 de maig, el conjunt calafellenc va escriure una de les pàgines més brillants de la seva història. Des de l'inici de la temporada, el seu entrenador, Òscar Martínez, havia deixat clar que l'objectiu era ambiciós: guanyar la Lliga i assolir l'ascens. I l'equip no només ha complert, sinó que ho ha fet amb autoritat. El Club Futbol Calafell va guanyar per 5-1 a l'Alcover. S'ha proclamat campió de Lliga matemàticament i ja és de segona catalana. El conjunt calafellenc no jugarà aquest cap de setmana, ja que en aquesta jornada tenia que enfrontar-se al Bellvei, equip que es va retirar. Jugarà contra l'Arbós a casa el proper diumenge 17 de maig a les 6 de la tarda. Recordem que podeu veure el reportatge de la celebració de l'ascens al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Passem a parlar del futbol femení. El primer equip femení de l'escola de futbol base Calafell, a la darrera jornada, va perdre per 5-1 davant el Cambrils Unió. El conjunt de Víctor Parra

0: amb un total de 4 punts, una victòria, un empat i 25 derrotes. Aquest cap de setmana no juga, ho farà el pròxim diumenge 17 de maig, fora de casa, a 3:15 de la tarda contra el Fontsanta Fatjó, equip que es troba a la 5a posició de la classificació. L'equip juvenil masculí de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada va guanyar per 3-1 davant la Floresta. Els calafellencs es troben a la 5a posició de la classificació amb un total de 49 punts, 15 victòries, 4 empats i 7 derrotes. Jugaran fora de casa aquest dissabte 9 de maig a la 1 del migdia contra els Santes Creus, equip que es troba a la 8a posició de la classificació. I a quarta catalana, l'Atlètic Segur a la darrera jornada va perdre per 2-0 davant el Camp Joliu. Els de Segur de Calafell ja han posat punt i final a la Lliga, a la 7a posició de la classificació, amb un total de 30 punts, 10 victòries, cap empat i 14 derrotes. I del futbol passem al bàsquet calafellenc. Fem un repàs dels partits del Club Bàsquet Calafell al pavelló Jaume Vilamajor de Segur de Calafell. Aquest dissabte jugaran el premini masculí Calafell-Bandatex davant el Bàsquet Toms premini mixta, el mini femení Calafell-Torclum davant l'escola Puigcerver, el mini masculí Calafell-Salvament Integral també davant l'escola Puigcerver, el cadet femení promoció Calafell-Florandum davant el Vilaseca i el cadet femení promoció Calafell-Metàl·lica Sonet davant el Port de Palou, Manresa. I equips que juguen fora de casa, el cadet masculí promoció Calafell Ascent Energy davant el Reus Plom, l'infantil masculí promoció Calafell Ofipime davant l'Amposta, el mini femení Calafell Amatia Trading davant el Prat Montibello, el cadet masculí promoció Calafell B davant l'Altafulla Groc, el júnior masculí nivell A Calafell Horitzontal davant el Valls Pablo Martínez i aquest diumenge 10 de maig el preinfantil femení Calafell Miracle Global davant el Sagrat Cor. Ara sí, arribem al final del Calafell Esportiu. Tornem, com sempre, el pròxim divendres amb el més destacat de la setmana i la prèvia. Recordeu que també podeu recuperar els programes en línia a calafell.tv, ràdio a la carta, Calafell Esportiu. Portes obertes a tots els clubs i entitats que vulguin parlar de la seva activitat esportiva en aquest espai. Podeu fer la vostra proposta a calafellradio@calafell.cat o podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883. Repeteixo, 647-751-883. Fins aviat.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu, amb Roser Ribas.
2: Ricard Electrodomèstics ha patrocinat el Calafell Esportiu.
3: Que a Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.
4: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 8 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Demà dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la Festa dels Contes. La plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell són les ubicacions escollides per la celebració d'aquesta fira. En parlem d'aquí a uns minuts. Abans resumim altres notícies del dia. Són els titulars. Calafell ha estat present a la clausura de la ruta del Xató que es va celebrar a Cunit. La regidora de Turisme, Lluïsa Lastra, destaca la bona acollida que té la ruta a Calafell.

0: Aquesta setmana tenim una nova cita amb el Pinxopote Calafell. Avui divendres torna la ruta amb pinxos especials per descobrir en cada establiment. I parlarem de la xerrada adreçada a famílies, la primera experiència laboral. Serà dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda al Casal Jove de Calafell. Detingudes 5 persones per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i la Franja de Ponent. Els implicats accedien a les instal·lacions de dia i es feien passar per treballadors. El pròxim 20 de maig, l'edifici Tabari, situat a Coma-ruga, serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace, Turisme, Comerç i Serveis, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament del Vendrell a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació, EINA. La Biblioteca Municipal de l'Arbós exposa aquest mes una maqueta històrica del conjunt ferroviari de l'estació de l'Arbós, ambientada entre les dècades dels anys 40 i 60 del segle XX. Espanya registra l'abril més càlid de la història segons dades de Copernicus. La temperatura del mar va arribar als 21 graus de mitjana l'any passat, la segona més elevada del registre històric. Unes 600 infermeres aborden els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial a Tarragona. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, de futbol i bàsquet calafellencs. També recordem que aquest dissabte 9 de maig se celebra la cinquena edició de la Nocturna Trail de Calafell i aquest diumenge 10 de maig tindrà lloc al Port de Segur de Calafell la sisena trobada benèfica Síndrome de Down.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Demà dissabte tindrà lloc a Calafell la Fira Vet Aquí un Gat, la Festa dels Contes. Es portarà a terme demà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5:45 a 9:15 del vespre a la plaça de Cal Cubano i a la Biblioteca Ventura Gassol, al nucli del poble de Calafell. N'ha parlat als micròfons de Calafell Ràdio la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
3: Estarà situada doncs, a la Biblioteca Ventura Gassol i a la plaça Cal Cubano. És l'espai on sempre, doncs, amb aquesta festa, doncs, volem doncs, això, obrir la biblioteca, sobretot també doncs, que els talleristes quilòmetre zero, les papereries, les botigues de joguines, doncs, puguin col·laborar d'aquí del municipi doncs, en aquesta festa del conte. I res, aquesta ubicació serà aquí a Calafell Poble, entre la biblioteca i la plaça Cal Cubano, on hi haurà activitats durant tot el dia, pel matí i per la tarda.
0: Durant la Festa dels Contes a Calafell podreu gaudir de moltíssimes activitats, com ara tallers de manualitats per a tots els públics, jocs, actuacions, música i tota mena d'activitats relacionades amb el món dels contes. Mònica Trepat.
3: Sí, doncs tenim... Normalment fem els contacontes, els fem a dins de la biblioteca i després a fora hi ha activitats diverses. Tindrem... Bueno, sempre tenim un speaker... I aquest any doncs, també ens acompanyarà la Laia, que serà l'speaker durant tot el dia amb aquesta activitat de la Festa dels Contes. I després a fora tenim aquests talleristes, quilòmetre zero, que dic jo, que són d'aquí del municipi, i faran diferents tallers on al final són tallers per tots els públics. I doncs, aquesta canalla i aquesta gent doncs, que es vulgui apuntar, també recordar que és gratuït, Són tallers gratuïts, que tu fas l'activitat i t'emportes el que has fet. I llavors, doncs, davant de la biblioteca, a la plaça Cal Cubano, hi hauran tots aquests tallers on podrem gaudir d'aquestes activitats que són, la veritat, tallers molt bonics.
0: La Festa dels Contes serà demà, matí i tarda, a la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell i a la plaça de Cal Cubano.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell ha estat present a la clausura de la ruta del Xató que es va celebrar a Cunit aquesta setmana. La regidora de Turisme, l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, va destacar la bona acollida que té la ruta al municipi. Enguany ha estat la 29a edició de la Ruta del Xató, el principal producte de turisme gastronòmic del Penedès. Calafell, que s'hi va incorporar l'any 2000, hi ha tornat a participar. 6 restaurants del municipi han ofert el plat penedesenc més emblemàtic. La Ruta del Xató d'enguany s'ha tancat amb la presència dels responsables de la ruta, de diferents ajuntaments participants i dels gremis de restauradors de l'àmbit del Penedès i el Garraf. S'ha anunciat que la voluntat de cara al proper curs és que la Ruta del Xató faci presentacions de la proposta fora de l'àmbit penedesenc i fins i tot català. La cuinera i comunicadora gastronòmica, Jasamí Caramés, ha estat l'ambaixadora de la Ruta del Xató d'enguany. En aquesta cloenda ha rebut el morter commemoratiu de la seva col·laboració al llarg dels darrers mesos.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I aquesta setmana hi ha una nova cita amb el Pinxopoti de Calafell, és els dijous i els divendres. Avui divendres, 8 de maig, torna per tant la ruta amb pinxos especials per descobrir en cada establiment participant. Un pinxo especial més una copa de vi o una canya per 6 euros. A cada publicació, a través de les xarxes socials del Pinxopoti Calafell, trobareu un pinxo diferent amb l'horari, l'adreça del local i tots els detalls a la descripció de cada pinxo que s'ofereix. Recorda que alguns establiments poden variar la beguda inclosa. Està organitzat per Fòrum Calafell.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I el proper dimarts, 12 de maig, a les 6 de la tarda, i al Casal Jove de Calafell, es durà a terme una xerrada adreçada a les famílies. Es parlarà sobre la primera experiència laboral, acompanyant en la recerca de feina, un taller adreçat a famílies amb fills i filles que s'incorporen al mercat laboral per primera vegada, on s'explicaran els tràmits sindicals amb el SOC, com desenvolupar eines per la recerca de feina i aquells aspectes pràctics que ens trobem amb les primeres feines, entendre la nòmina, revisar el contracte i també les condicions laborals. En acabar l'activitat, s'oferirà la possibilitat de participar en tutories individualitzades amb les famílies i també amb els joves.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones i n'investiguen 4 més, totes elles entre 17 i 67 anys, veïnes de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, com a presumptes autores de 7 delictes de robatori amb força, 2 de fur de metalls i un de pertinença a grup criminal, ocorreguts a empreses de la Franja de Ponent i a les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Els implicats accedien a l'interior de les empreses grimpant o forçant els panys i un cop a dins es feien passar per treballadors. Els robatoris es feien entre setmana en horari diur i en total s'haurien endut uns 12.000 quilos de metalls. El valor del material robat i els danys ocasionats a les empreses ascendeix a uns 120.000 euros. La Guàrdia Civil va començar la investigació l'octubre passat després de rebre denúncies de dues empreses que alertaven que uns desconeguts havien accedit a les empreses i s'havien endut bobines de coure. També van saber que a les mateixes dates havia ocorregut també un robatori similar en una empresa de la demarcació tarragonina. Els investigadors van poder localitzar i identificar els presumptes autors i van descobrir que també havien dut a terme robatoris a empreses de la demarcació de Barcelona utilitzant el mateix sistema. En aquests casos s'havien endut metalls amb coure, llautó i alumini. L'equip investigador de la Guàrdia Civil, juntament amb Mossos d'Esquadra, van procedir a la detenció dels presumptes implicats la darrera setmana del mes de març i la primera d'abril. Van detenir 5 persones i n'investiguen 4 més com a possibles autores de 7 delictes de robatori amb força i 2 de fur. Es tracta de 7 homes, una dona i un menor d'edats compreses entre els 17 i els 60. 67 anys. Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar pel Tribunal d'Instància número 23 de Barcelona, també per el Tribunal d'Instància de Fraga i la Fiscalia de Menors de Barcelona.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El pròxim 20 de maig, entre 11:15 i 14:45 del migdia, l'edifici Tabari, situat a Coma-ruga, serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace, Turisme, Comerç i Serveis, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament del Vendrell a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació Eina. Aquesta jornada està concebuda com un espai on empreses dels sectors clau poden establir un contacte directe amb persones que es troben en procés actiu de recerca laboral. Mitjançant entrevistes breus que oscil·len entre els 5 i els 10 minuts, aquest format dinàmic facilita l'agilització dels processos selectius i permet un primer apropament eficaç entre empresaris i aspirants. L'esdeveniment agruparà companyies dedicades al turisme, al comerç i als serveis, àmbits fonamentals dins l'economia local, especialment arran de la proximitat de la temporada alta estival. L'objectiu és donar resposta a necessitats reals que tenen aquestes empreses, incorporar personal qualificat per fer front a l'increment d'activitat durant els mesos d'estiu. Dins dels llocs laborals previstos per cobrir hi figuren perfils diversos, com ara personal de neteja, cuiners o cuineres, ajudants de cuina, cambrers o cambreres, ajudants de cambrer, rentaplats o repartidors, recepcionistes amb coneixements d'idiomes o tècnics de manteniment, tant de jardineria com d'instal·lacions. També s'inclouen posicions relacionades amb el sector comercial, com caixers o caixeres en supermercats, o carnisseres, fruiters, dependents o repositors. L'impuls a l'ocupació local, a través d'aquesta acció de l'Eina, reafirma el compromís amb la promoció ocupacional al territori, creant espais on es propicia la interacció directa entre el teixit empresarial i la ciutadania interessada. A més, aquesta iniciativa contribueix a dinamitzar l'economia local, reforçant la competitivitat empresarial, així com millorant els serveis destinats tant als residents com als visitants. D'aquesta manera, el Job Marketplace del Vendrell s'ha consolidat com una eina estratègica que anticipa les necessitats laborals per poder-hi donar resposta coordinadament. Les persones interessades poden obtenir més informació o formalitzar la seva inscripció visitant el web oficial l'Eina al Vendrell. També es pot enviar un correu electrònic informació@leina.org.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La Biblioteca Municipal de l'Arbós del Penedès exposa aquest mes una maqueta històrica del conjunt ferroviari de l'estació de l'Arbós, ambientada entre les dècades dels anys 40 i 60 del segle XX. La instal·lació, aproximadament de 4 metres per 1 metre, ofereix una recreació molt detallada d'una infraestructura ferroviària que en aquella època tenia un paper rellevant dins la xarxa de comunicacions del territori. La iniciativa ha estat ideada i promoguda per l'arbosenc Paco Nogueira, mentre que la seva execució ha anat a càrrec del seu cosí, el vilanoví d'adopció Jordi Nogueira. El projecte s'ha basat en fotografies històriques i records personals, aportant un alt valor documental i emocional a la peça. La maqueta no es limita a l'edifici de l'estació, sinó que reprodueix un entorn ferroviari complet i funcional, reflectint la complexitat operativa de l'època. S'hi representen un ampli conjunt de vies, nombrosos canvis d'agulla i una infraestructura ferroviària diversa, que inclou el moll de càrrega, el magatzem cobert, la caseta de la brigada de via i obres, la garita del guardagulles, així com murs delimitadors, barreres i zones de vinyes properes a l'entorn ferroviari. Tot plegat, posa en valor la importància estratègica d'una estació que concentrava múltiples serveis i funcions dins del sistema ferroviari d'aquell moment. Actualment, la peça ha estat cedida a l'Ajuntament de l'Arboç per a la seva exhibició pública, amb l'objectiu de preservar i difondre el patrimoni històric local entre la ciutadania i els visitants. La Biblioteca Municipal de l'Arboç, situada a l'Avinguda Sant Jordi 12, acull aquesta exposició que es pot visitar en horari de tardes de dilluns a divendres de 4 a 8 i els matins de dimarts i dimecres de 9 a 1. L'exposició està adreçada tant al públic general com persones interessades en la història local i al món ferroviari. A més, els seus impulsors han estat entrevistats en diferents mitjans de comunicació.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim la plana general. Espanya va registrar l'abril més càlid de la història, segons dades de Copernicus. En el conjunt del continent europeu es van anotar fortes diferències. Mentre al sud-oest els termòmetres van pujar més del que és habitual, a la banda oriental va fer més fred. Pel que fa a la superfície del mar, el mes passat es va anotar la segona temperatura més alta i va arribar als 21 graus. Gran part del Pacífic tropical va assolir rècords a causa de fortes onades de calor marines. La temperatura del mar més alta inscrita a l'abril es va produir el 2024, durant l'últim episodi del Niño. La responsable estratègica del clima, Samantha, ha recalcat que aquestes dades són un senyal clar d'un escalfament global sostingut. Les temperatures de la superfície del mar van trencar rècords a l'abril en una regió molt àmplia que abraça des del Pacífic equatorial central fins a la costa occidental dels Estats Units i Mèxic. Pel que fa a la temperatura a escala mundial, l'abril del 2026 ha estat el tercer més càlid, amb una mitjana de 15 graus. Al continent europeu, els termòmetres van registrar el 10 abril més càlid, amb gairebé 9 graus. Les anomalies de temperatures a Europa es van caracteritzar per contrastos regionals marcats. Al sud-oest van ser més càlides del que és habitual, però a l'Europa oriental van ser més fredes. Pel que fa a les pluges, també va haver-hi contrastos. A la part occidental i oriental va ser més sec que en els registres històrics. En canvi, a la banda oriental i sud-est d'Europa es va assolir uns nivells de precipitacions i humitat superiors a la mitjana.
2: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Més de 600 infermeres han abordat els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial. Ho han fet en el Congrés de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, celebrat a Tarragona aquesta setmana. En la trobada s'ha posat el focus en un programa científic orientat a la pràctica clínica. S'han fet tallers, taules rodones i conferències sobre àmbits com la intel·ligència artificial a la consulta, la salut a l'adolescència, la cronicitat complexa, entre molts altres temes. Segons dades recents del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, el 34% de les agressions les pateixen les infermeres i el 60% es produeixen a l'atenció primària.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El Port de Tarragona rebrà 24 milions d'euros per finançar l'ampliació del moll de Balears per tal de destinar-lo a operatives de construcció, muntatge, logística, manteniment i integració dels aerogeneradors flotants que conformaran els futurs parcs eòlics marins de la Mediterrània Occidental. L'autoritat portuària ha obtingut els ajuts de la primera convocatòria Port Eolmar del Ministeri a la Transició Ecològica i al Repte Demogràfic. La segona fase d'aquest moll tindrà una inversió total de 80 milions d'euros i sumarà 22 hectàrees més. La previsió és que les obres comencin l'any vinent i que les noves instal·lacions estiguin operatives a finals de l'any 2029. El projecte del Port Tarragoní ha obtingut una puntuació de 73,91 punts sobre 100 de les ajudes Miteco, sent el port de la regió mediterrània amb més nota. Fa temps que es treballa perquè Tarragona sigui un dels principals punts per al sector de l'eòlica marina flotant. Obtenir aquests ajuts és fonamental, diuen, per accelerar l'estratègia ha assegurat el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà. El president també ha destacat l'oportunitat que suposa aquest fons per a tota la cadena de valor vinculada al desplegament de l'eòlica marina flotant. Rebre aquest ajut per destinar infraestructures del port a operatives de l'eòlica marina diu que tindrà un impacte positiu al conjunt de Catalunya. La segona fase del moll balear suposarà una inversió pública de 80 milions d'euros que seran finançats amb fons propis de l'autoritat portuària i amb els 24 milions d'euros obtinguts gràcies a aquests ajuts. Es tracta d'uns projectes estratègics del Port Tarragoní per als pròxims anys.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas endavant amb el bloc esportiu del dia.
1: Fem la prèvia del cap de setmana i comencem parlant d'hoquei patins. El Calafell, la menorquina, no juga aquest cap de setmana. S'està preparant per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. Últim partit de la Lliga regular que es va disputar el Joan Ortoll. El conjunt de Cabestany haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll. La resta del quadre ha quedat de la següent manera: Deportivo Liceo Pons Lleida, Barça Noia Freixenet, Igualada Rigat Voltregà. Els play-offs s'allargaran fins al 23 de juny, dia que es disputarà l'última final. Hoquei patins. Cal destacar també l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell, que es va classificar per al Campionat de Catalunya, amb seu a Olot, i va assolir la setena posició. Des del Club Patí Calafell ens demanen suport per la difusió del seu nou compte d'Instagram. És @femhoquei.calafell. De l'hoquei passem al futbol. El dissabte 2 de maig, el conjunt calafellenc va escriure una de les pàgines més brillants de la seva història. Des de l'inici de la temporada, el seu entrenador, Òscar Martínez, havia deixat clar que l'objectiu era ambiciós: guanyar la Lliga i assolir l'ascens. I l'equip no només ha complert, sinó que ho ha fet amb autoritat. El Club Futbol Calafell va guanyar per 5-1 a l'Alcover. S'ha proclamat campió de Lliga matemàticament i ja és de segona catalana. El conjunt calafellenc no jugarà aquest cap de setmana, ja que en aquesta jornada tenia que enfrontar-se al Bellvei, equip que es va retirar. Jugarà contra l'Arbós a casa el proper diumenge 17 de maig a les 6 de la tarda. Recordem que podeu veure el reportatge de la celebració de l'ascens al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Passem a parlar del futbol femení. El primer equip femení de l'escola de futbol base Calafell, a la darrera jornada, va perdre per 5-1 davant el Cambrils Unió. El conjunt de Víctor Parra es troba ara mateix a la 12a posició de la classificació amb un total de 29 punts, 8 victòries, 5 empats i 15 derrotes. Les calafellenques jugaran a casa aquest diumenge 10 de maig a les 8 del vespre contra el Molins de Rei, equip que es troba a la 14a posició de la classificació. L'equip juvenil de l'escola de futbol base Calafell, a la darrera jornada, va perdre per 4-0 davant el Riudoms. El conjunt de Roger Montblanc es troba a l'última posició de la classificació, patint pel descens, amb un total de 4 punts, una victòria, un empat i 25 derrotes. Aquest cap de setmana no juga, ho farà el pròxim diumenge 17 de maig, fora de casa, a 7:45 de la tarda contra el Fontsanta Fatjó, equip que es troba a la 5a posició de la classificació. L'equip juvenil masculí de l'escola de futbol base Calafell, a la darrera jornada, va guanyar per 3-1 davant la Floresta. Els calafellencs es troben a la 5a posició de la classificació amb un total de 49 punts, 15 victòries, 4 empats i 7 derrotes. Jugaran fora de casa aquest dissabte 9 de maig a la 1 del migdia contra els Santes Creus, equip que es troba a la 8a posició de la classificació. a quarta catalana, l'Atlètic Segur, a la darrera jornada, va perdre per 2-0 davant el Camp Joliu. Els de Segur de Calafell ja han posat punt i final a la Lliga, a la setena posició de la classificació, amb un total de 30 punts, 10 victòries, cap empat i 14 derrotes. I del futbol passem al bàsquet calafellenc. Fem un repàs dels partits del Club Bàsquet Calafell al pavelló Jaume Vilamajor de Segur de Calafell. Aquest dissabte jugaran el premini masculí Calafell Bandatex davant el Bàsquet Toms premini mixta. El mini femení Calafell Torclum davant l'Escola Puigcerver. El mini masculí Calafell Salvament Integral també davant l'Escola Puigcerver. El cadet femení promoció Calafell Florandum davant el Vilaseca. I el cadet femení promoció Calafell Metàl·lica Sonet davant el Port de Palou, Manresa. I equips que juguen fora de casa, el cadet masculí promoció Calafell Ascent Energy davant el Reus Plom, l'infantil masculí promoció Calafell Ofipime davant l'Amposta, el mini femení Calafell Amatia Trading davant el Prat Montibello, el cadet masculí promoció Calafell B davant l'Altafulla Groc, el júnior masculí nivell A Calafell Horitzontal davant el Valls Pablo Martínez i aquest diumenge 10 de maig el preinfantil femení Calafell Miracle Global davant el Sagrat Cor. I recordem que aquest dissabte 9 de maig se celebra la cinquena edició de la Nocturna Trail de Calafell, amb sortida de la pista del Vilarenc a 8:45 del vespre. Per qui no ho hagi fet encara, es pot recollir el dorsal a la zona de sortida des de les 7 de la tarda fins a 8:45. I per últim, recordem també que aquest diumenge 10 de maig tindrà lloc al Port de Segur de Calafell la sisena trobada benèfica Síndrome de Down, a partir de les 10 del matí de la mà de l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Arriba el tram final d'una setmana marcada per la inestabilitat, amb tronades, xàfecs i fins i tot algunes calamarsades, tot i que també hem tingut temps de veure el sol. Avui divendres continuem amb un dinamisme atmosfèric, un dia on, malgrat els núvols, s'espera poca precipitació. Sí que arribarà una tongada més general de cara demà dissabte per la tarda, de la mà d'un front associat a una borrasca atlàntica. Pel que fa a la temperatura, es manté sense grans oscil·lacions. Està a ratlla els valors d'avui divendres entre els 6 i els 14 graus. De cara al cap de setmana, demà arribarà una tongada de precipitació a partir del migdia, després d'un matí de núvols en augment. Es reforçarà el vent de llevant a la façana costanera. El diumenge acabarem la setmana amb una mica de més estabilitat, amb més estones de sol. S'imposarà el Garbí amb una pujada clara i contundent de la temperatura a les hores centrals de la jornada. Les màximes més altes podran quedar al voltant o una mica per sobre dels 25 graus. I fins aquí l'informatius, els esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció i bona entrada del cap de setmana.
2: L'informatiu. Calafell Ràdio.
4: Els socis del govern demanen la destitució de Trapero per la infiltració de dos Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: L'oposició L'oposició reclama explicacions urgents al Parlament de les conselleres d'Interior i d'Educació després que dues Mosses d'Esquadra fossin enxampades dimecres infiltrades en una assemblea docent, Joan Bota.
5: Els Mossos admeten i defensen l'actuació, diuen que és necessària per obtenir informació i descartar amenaces. Els professors van sospitar de les infiltrades pel seu aspecte general, perquè ningú les coneixia i perquè no portaven la samarreta habitual de protesta dels docents els dimecres. Esquerra, Comuns i la CUP reclamen el cap del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. El president Illa ha sortit en defensa de la professionalitat dels Mossos.
4: Parlament, Jordi Corbalan i Sara Cañete.
6: Sí, aquest afer obre un nou front polític del govern de Salvador Illa amb els seus socis d'investidura en plena negociació dels pressupostos. Esquerra i els Comuns i també la CUP li demanen el cap de Josep Lluís Trapero. Sentim el republicà Jordi Albert.
7: Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia. I això també crec que ho hem de tenir molt clar.
8: Els sindicats de l'ensenyament se sumen a aquesta petició de dimissions, exigeixen explicacions i coneixen l'abast de l'operació policial, però mantenen que la prioritat ara és reunir-se amb el govern abans de dimarts que ve, quan hi ha convocada la primera vaga a tot Catalunya, i apunten directament al president Salvador Illa. Li demanen que afronti el conflicte i que es posi al capdavant de la negociació.
4: Ens quedem al Parlament perquè el govern, la polèmica esclata quan és a punt de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra després que els republicans hagin replantejat les seves condicions i línies vermelles. Marta Corbalan.
9: El govern i Esquerra estan encarrilant un acord per poder presentar els pressupostos a finals de maig, després de les eleccions andaluses. La construcció d'una línia ferroviària orbital per unir les principals capitals de la segona corona metropolitana és una de les principals condicions que han posat ara els republicans. Ho ha explicat el secretari general adjunt del partit, Oriol López, a l'hemicicle de Trescatinfo.
10: El que demanem és que es faci, i això ho explicarem aviat, el que demanem és que totes aquestes ciutats metropolitanes tinguin un tren.
4: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu al test d'antivirus de l'hostessa d'avió atesa ahir als Països Baixos després d'un contacte breu amb una de les víctimes del brot en un creuer.
5: El vaixell continua navegant cap a les Canàries amb tots els passatgers asimptomàtics.
4: Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas.
11: Bon dia, i aquí a les Canàries se l'espera, però molts dubtes de com acabarà sent aquest dispositiu de repatriació. El president canari, Fernando Clavijo, ja ha dit en diverses reunions que està mantenint durant tot el dia que els passatgers de l'Ondius, encara que siguin asimptomàtics, han de trepitjar terra canària el mínim possible i que cap d'ells hauria de baixar del vaixell de luxe si no té un avió esperant-lo a l'aeroport de Tenerife. Ara està reunit amb una delegació de l'ambaixada holandesa per fer-los-hi saber.
4: Desfeta del Partit Laborista del primer ministre britànic Keir Starmer a les eleccions locals d'ahir a Anglaterra.
5: L'extrema dreta es dispara als ajuntaments anglesos, a Escòcia i al País de Gales. Continuem pendents del recompte que pot portar majories independentistes a les dues nacions.
4: Londres, Quim Olivares.
12: Amb l'escrutini encara per acabar aquí a Anglaterra, els laboristes de Starmer han patit una severa derrota i ja haurien perdut més de 250 regidors respecte als comicis anteriors. En canvi, qui s'enfila és l'extrema dreta de Reform UK, a l'espera del recompte de vots a Gales i Escòcia, que ha començat a mig matí.
4: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem per què la Comissió Europea impulsa que es pugui pagar amb Bizum a botigues i restaurants a partir del dia 18 de maig. I ens fixarem també en un operatiu de la Guàrdia Civil a l'Atlàntic que ha acabat amb una confiscació de cocaïna que, amb 41 tones, estableix un nou rècord mundial. Madrid, Cristian Roldán.
13: Es tracta de dues operacions dutes a terme entre els mesos d'abril i maig. La més notòria és la que va acabar amb la intervenció de 30 tones de cocaïna transportades a bord d'un únic vaixell. La droga estava custodiada per una vintena de presumptes narcotraficants fortament armats a qui els agents van reduir.
4: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Amb quins titulars avui, Montse Raya?
14: Hola, bon dia. Doncs a dos dies per al clàssic que pot proclamar el Barça campió de Lliga, a Madrid l'ambient és irrespirable. Valverde baixa segura, té un traumatisme cranioencefàlic. Es va barallar i amb Tchouaméni va acabar a l'hospital. El club els ha obert els dos expedient. Avui sentirem alguns veterans blancs i blaugranes, Figo, Casillas, Puyol, valorant el moment de Madrid i també del Barça. I també sentirem Manolo González. Demà l'Espanyol té un duel dramàtic al camp del Sevilla a la recerca de la salvació. Tot plegat i més quan faltin 20 minuts per a les 3.
4: Ara moment per saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, doncs tenim retencions en diversos trams de les rondes, tant en sentit Besòs com Llobregat. Destaquem també trànsit dens a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a l'AP7 a Barberà cap a Tarragona. I un últim apunt sobre Rodalies, a l'R8 no circulen trens entre Cerdanyola Universitat i Martorell pel descarrilament de la locomotora i el primer vagó d'un tren de mercaderies. Hi ha servei alternatiu per carretera.
4: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Dani Ramírez, bon dia.
17: Bon dia.
4: Què ens espera les pròximes hores? Hi ha una mica de tot, no?
17: Sí, però sobretot núvols. Núvols abundants a bona part de Catalunya, tant en alguna clariana, i avui preveiem poca pluja. Al llarg de la tarda, fins al vespre, algun ruixadet al nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, potser també cap a la Terra Alta. Ara bé, demà... Al matí només hi haurà una mica de clarianes al Pirineu, al nord del país, a la resta es va tapant ràpidament, al matí pot ploure ja cap al sud, delta de l'Ebre, no descartem alguna gota també cap a, o plogims cap a la costa i també cap a la selva i les guilleries. A la tarda, pluja gairebé a tot arreu, seria abundant el litoral, prelitoral, Catalunya central i el Prepirineu. Cap allà a les dues o les tres s'anima la pluja, per tant, seria la tarda i el vespre quan més pot ploure, 10, 20, fins a 30 litres per metre quadrat. Però diumenge se'n va aquesta pluja, per tant, quedarà molta humitat, boira baixa a les valls de l'interior, i diumenge, en principi, més sol, i ja no plouria. I, a més, de dia pujarà la temperatura diumenge. Demà, un dia més ensopit, baixarà el termòmetre.
4: Molt bé, doncs cap de setmana amb núvols, sobretot. Gràcies, Dani, bon dia.
17: Que vagi bé, fins ara.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Les 2:07. Els socis de Salvador Illa al Parlament de Catalunya reclamen el cessament del director de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents que preparava les pròximes vagues. La CUP també demana la destitució de Trapero i Junts per Catalunya reclama explicacions immediates. Tot plegat a les portes de noves vagues educatives i amb els sindicats de mestres que tornen a carregar contra el govern. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
18: Bon dia.
4: A veure, Jordi, primer de tot, què han dit els partits de tot aquest embolic?
18: Doncs, com deies, els socis d'investidura i també la CUP han apujat el to contra el govern de Salvador Illa demanant el cessament de Josep Lluís Trapero. Diuen que plou sobre mullat i és que el polèmic pla de posar policies a les escoles s'hi suma ara aquesta denúncia sindical de la presència de Mossos de Paisà en una assemblea de professors. Sentim el republicà Jordi Albert, Andrés García Berrio dels Comuns i el copaire Xavier Pellicer.
19: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
20: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
21: S'ha de fer net i hem de saber si el Departament d'Interior estan utilitzant recursos públics per vulnerar drets fonamentals i per infiltrar dia sí, dia també, agents policials que falsegen la seva identitat.
18: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve mateix al Parlament per donar explicacions. Judit Toronjo, diputada de Junts.
22: Qui coneixia aquesta decisió dins del govern? Si Parlon ni Niubó com a conselleres n'estaven, per tant, al cas.
4: Davant d'aquesta allau de crítiques de l'oposició, la direcció dels Mossos d'Esquadra acaba d'emetre un comunicat, Jordi, defensant la infiltració. I el president de la Generalitat també ha tancat files amb els Mossos.
18: Sí, la Direcció General de la Policia, és a dir, el major Trapero, defensa per escrit que aquest tipus d'actuacions són obligatòries, són obligacions, diu, estipulades a la normativa dels Mossos i que entren dins les seves funcions. L'objectiu d'infiltracions com aquesta, diu el comunicat, és recollir informació i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat afiliar-se a un sindicat. Trapero i la consellera de l'Interior, Núria Parlon, estan a disposició del Parlament per explicar el dispositiu, tal com assegurava el president Salvador Illa aquest matí, que ha sortit en defensa dels Mossos en una entrevista a la SER.
23: No tenia conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado, ¿no?
18: Encara afegim un apunt més sobre aquesta polèmica. L'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, assegura a la xarxa X que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa per al cos dels Mossos i afegeix que les actuacions policials han de respectar escrupolosament i protegir els drets fonamentals.
4: I mentrestant, els sindicats majoritaris a l'ensenyament, convocants de les vagues del pròxim mes, també demanen cessaments després de conèixer aquesta infiltració dels Mossos aquesta setmana. Demanen explicacions urgents i conèixer l'abast de l'operació mentre interpel·len directament el president Salvador Illa. Li diuen que afronti el conflicte i que es posi al capdavant de la negociació. Parlament, Sara Cañete.
8: Sí, els sindicats es mostren atònits davant d'aquesta situació, la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de treballadors, i la qualifiquen d'inacceptable. Demanen conèixer l'abast de l'operació i diuen que això ha de tenir conseqüències, però que no els pot desviar del focus principal, resoldre el conflicte que fa mesos que s'arrossega amb el govern. És per això que li demanen que mogui fitxa i apunten directament al president Salvador Illa perquè es posi al capdavant d'aquesta negociació. Andreu Mumbrú és el secretari d'Acció Sindical d'USTEC.
0: El govern d'entrada el que ha de fer és donar la cara, donar explicacions, i si es confirma tot això, evidentment hi ha d'haver cessaments o hi ha d'haver assumpció de responsabilitats. Però això el que no pot fer és desviar-nos del focus central, que és que el govern i la presidència, no? El president Salvador Illa, es nega a negociar i a resoldre un conflicte central del país, que és el conflicte de l'educació pública amb els representants legítims dels treballadors i treballadores.
8: Avui s'han reunit amb part dels grups parlamentaris, els quals han demanat suport perquè intervinguin també i forcin el govern a negociar una sortida.
4: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió de la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. Mentrestant, anem amb més coses, ara que passen 11 minuts de les dues. Enmig de la polèmica per aquesta infiltració, el govern i Esquerra Republicana encarrilen un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals del mes de maig, després de les eleccions andaluses del dia 17. Aquest cop les negociacions estan ben encarades, segons les dues parts, i els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. La construcció de l'anomenat tren orbital per unir les principals capitals de la segona corona metropolitana és una de les principals condicions que ha posat Esquerra per avalar ara els pressupostos. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
1: Hola, bon dia. El segon intent per aprovar els pressupostos està ben encaminat si res no es torcen i les últimes crisis del govern acaben enrarint les relacions. En una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info, que podreu escoltar íntegre aquest vespre, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha apuntat que els pressupostos es podrien presentar durant la segona quinzena de maig perquè el Parlament els pugui aprovar abans de les vacances d'estiu.
10: Teníem ganes de que, si aquest govern volia fer uns pressupostos, els pogués aprovar abans d'acabar el mes de juliol. Som aquí i això vol dir que, com que són 40-50 dies de tramitació parlamentària, si es presenten uns pressupostos, doncs han de ser relativament aviat, finals de mes de maig.
1: Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el del corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona.
10: Nosaltres ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal i com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal i com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
1: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
4: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut confirma que l'hostessa de la companyia KLM ha donat negatiu en el test d'antivirus. La dona havia estat en contacte amb una malalta que va embarcar en un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, provinent del creuer amb el brot. Això tomba, doncs, les especulacions sobre la velocitat de transmissió del virus. El balanç de l'OMS continua en 3 persones mortes i 5 contagis confirmats, Marc Teixidor.
2: L'OMS posa molt en valor que s'hagi descartat l'hostessa com a persona amb la malaltia perquè confirma que la transmissió de l'antivirus entre humans només és possible a través de fluids corporals. Christian Lindmeier, portaveu de l'OMS, aquest migdia ha reiterat que la capacitat de contagi és molt baixa.
3: Ho diré una vegada i una altra. Tots aquells que han estat compartint cabines no necessàriament han quedat contagiats tots dos. Així que estem en un risc absolutament baix. Això no és un Covid.
2: Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, en els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, en el vol que van fer des d'aquesta illa a Johannesburg, a Sud-àfrica, on hi anaven 88 persones, entre les quals una dona que va morir poques hores després.
4: Mentrestant, ja s'ha acabat la reunió del president de les Canàries, Fernando Clavijo, amb el cònsol honorari dels Països Baixos per acabar de tancar el dispositiu per evacuar tot el passatge del vaixell. Última hora, enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs acaba de comparèixer el vicepresident del PP canari aquí a la seu del govern. Assegura que la trobada amb el cònsol holandès ha estat cordial i que coincideixen amb moltes qüestions, una de les quals és cabdal per ells, que és la desinfecció del vaixell un cop a tots els passatgers s'hagin evacuat.
7: La desinfección del propio buque se realice una vez llegue a Países Bajos. Por eso hablábamos de la necesidad de que no haya un cambio de tripulación. Creemos que es sumamente importante esta situación.
6: Domínguez també comparteix amb l'ambaixada neerlandesa que cal molta coordinació entre els 23 països implicats dels passatgers de l'Ondius perquè els avions estiguin molt a punt per repatriar els passatgers tot just baixin del vaixell i sobretot abans de dimarts perquè hi haurà un canvi de temps i farà difícil el desembarcament.
7: Hagan una coordinación general con los distintos países que tienen pasajeros a bordo de su nacionalidad para que de esta manera aprovechemos la operatividad que se puede llevar a cabo y que se haga de manera inmediata. Principalmente porque nos han advertido que a partir del martes el tiempo va a cambiar y va a empeorar.
6: De moment ha confirmat que els Països Baixos, l'Estat espanyol, els Estats Units i el Regne Unit ja tenen a punt els avions per repatriar els seus passatgers.
4: I mentrestant, el govern espanyol acaba de confirmar que aquest vaixell no es desinfectarà a les Canàries i que salparà directament cap als Països Baixos quan s'hagin desembarcat tots els passatgers. La ministra de Sanitat i tècnics s'han reunit aquest migdia per videoconferència amb els 5 catalans i els 9 espanyols que viatgen al creuer. I tots 14 han acceptat fer la quarantena a Madrid. Ara mateix el govern espanyol està donant més detalls del pla d'evacuació. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: Quines novetats hi ha ara, Paula?
9: Doncs que el creuer fondejarà dins el port i un cop evacuats els espanyols aniran amb autobusos aïllats cap a l'aeroport, amb avió militar després cap a Madrid i després ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla on se'ls farà una PCR a l'arribada i una altra al cap de 7 dies. D'entrada estaran tots en una mateixa planta i si algú té símptomes, de moment no en tenen, se'ls separarà en una unitat individual d'aïllament d'alt nivell. No s'ha decidit encara quants dies durarà el confinament, però tots els passatgers ho accepten, acaba de dir el número 2 del Ministeri, Javier Padilla.
11: En la qual hemos podido ver que se encuentran bien, estaban todos con sus mascarillas, con sus medidas de higiene respiratoria y todo de manera adecuada. Les hemos contado con bastante detalle cómo va a ser la situación de medidas de cuarentena que van a tener que llevar a cabo.
9: Explicava la reunió que han tingut aquest matí per videoconferència amb els passatgers. Continua aquesta roda de premsa per donar més detalls. La secretària de Protecció Civil ha confirmat, com vol el president de les Canàries, que el vaixell no es desinfectarà a les illes i que salparà cap als Països Baixos en part de la tripulació.
24: Con 30 tripulantes el barco puede seguir su curso. Por lo tanto, esta defensa que ha hecho España se está ya concretando. Estamos muy cerca de que sea materializada y que el barco continúe hacia Países Bajos.
9: Però el Partit Popular no en té prou amb totes aquestes explicacions i continua atiant la por de la pandèmia. Avui reclama la dimissió de la ministra de Sanitat i també del director d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón. Cuca Gamarra, portaveu del PP.
25: Este gobierno pide tranquilidad, pero no da tranquilidad. Y cuando volvemos a ver al señor Simón, evidentemente esto no genera la tranquilidad que se debiera de estar trasladando en estos momentos.
9: El PP que critica que no hi hagi una agència de salut pública per casos com aquest, però que obvia que van ser ells que la van tombar al Congrés ara fa un any.
4: Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
26: Catalunya migdia.
27: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
26: Catalunya migdia.
4: Les dues i gairebé 20 minuts. El primer ministre britànic, Keir Starmer, defensa que no dimitirà tot i la desfeta del seu partit, els laboristes, a les eleccions locals del Regne Unit. Menys de 2 anys després d'haver accedit al poder, el partit de Starmer ha rebut un fort càstig a les urnes, on, en canvi, guanya suports l'extrema dreta anti-immigració de Nigel Farage. L'independentisme pot guanyar a Escòcia i a Gales, on el recompte encara està en marxa. Londres, Quim Olivares, bon dia.
5: Bon dia. Els laboristes del primer ministre Starmer han patit una derrota considerable en les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra. El recompte dels vots per triar uns 5.000 regidors encara no s'ha acabat, però el Partit Laborista hauria perdut suport en àrees del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes importants d'aquí a Londres. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que aquest matí ha dit que no pensa plegar.
12: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
5: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage. Aquest matí pronosticava que el millor encara havia d'arribar i es reivindicava com l'artífex del declivi dels laboristes i conservadors.
13: Els laboristes han estat eliminats per Reform en moltes de les seves zones més tradicionals i el que veureu més tard avui és que el partit conservador serà eliminat de tots els seus feus.
5: A banda de l'ascens de l'extrema dreta, una de les derrotes laboristes més sonades pot arribar de Gales. Allà ha començat el recompte a mig matí i els independentistes del Plaid Cymru poden guanyar per primera vegada els laboristes. Si ho aconsegueixen i el Partit Nacional Escocès guanya també, hi haurà a la vegada partits independentistes com a primera força a Gales i a Escòcia, cosa que no ha passat mai.
4: Mentrestant, Ucraïna ha atacat Rússia després que entrés en vigor aquesta mitjanit l'alto el foc decretat per Vladimir Putin. Això no fa més que augmentar l'alarma al Kremlin, que continua amenaçant Zelensky amb un bombardeig massiu contra Kiev si demà fa perillar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
14: Bon dia. Zelensky ha pagat Putin amb la mateixa moneda. Rússia va violar la seva treva i aquesta matinada els drons ucraïnesos han atacat una refineria de Yaroslavl i fàbriques de Rostov del Don, Leningrad o fins i tot a la capital de Txetxènia, a Grozny. Al Kremlin, però, el que més li preocupa és poder celebrar sense contratemps la desfilada militar de demà. Per això el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha tornat a amenaçar Ucraïna amb llançar míssils contra la seva capital si s'atreveixen a esgavallar-los la festa.
15: Han intentat i continuen intentant esgarrar la festa sagrada del Dia de la Victòria. Si això és el que estan intentant fer els nazis ressorgits a Occident a través d'Ucraïna, no tindrem pietat amb ells.
14: Les mesures de seguretat a Moscou són extremes i inèdites. Al centre, els soldats enfilats sobre furgonetes apunten al cel amb les metralladores per si detecten drons ucraïnesos. La desfilada a la plaça Roja no comptarà ni amb tancs ni amb míssils i, a més, ahir es va suspendre l'assaig general. També hi han vetat l'entrada de la premsa estrangera després d'haver-nos acreditat. Però passi el que passi demà, Ucraïna ja ha aconseguit posar la por al cos de Putin i que senti que pot estar en perill fins i tot el cor de Moscou el dia de la seva festa patriòtica més important.
4: I mentrestant, a l'Orient Mitjà, l'alto el foc, que avui compleix un mes, es posa en perill per diferents incidents. El més destacat ha estat l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units a l'estret d'Hormuz, tot i que el president nord-americà Donald Trump s'ha afanyat a minimitzar-lo. En el cas del Líban, les agressions israelianes fan inviable parlar de treva, Albert Manyà.
16: El govern nord-americà denuncia que 3 destructors van ser atacats i com a resposta han bombardejat instal·lacions militars iranianes. No consten víctimes i tampoc danys materials a la Marina dels Estats Units. El govern iranià acusa Washington d'haver disparat prèviament contra un petrolier i un mercant. En tot cas, l'episodi evidencia que bona part del conflicte se centra en aquest pas marítim. En aquest sentit, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, acaba de dir que espera una resposta de l'Iran avui mateix a la seva última proposta d'acord. El president Donald Trump ha tret ferro a l'episodi.
17: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
16: Les defenses dels Emirats Àrabs Units s'han activat contra drons i míssils llançats des de l'Iran aquest matí, segons ha informat el Ministeri de Defensa.
4: I en el cas del Líban, què és el que ha passat?
16: Doncs un sanitari que circulava per una carretera del sud del país ha mort en un altre atac israelià, segons ha informat la defensa civil. I ahir el govern va comptar 12 morts més a la mateixa zona per agressions israelianes. La setmana que ve està previst que Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington.
4: I la Unió Europea avisa a les aerolínies que no poden cobrar recàrrecs addicionals en el preu dels bitllets d'avió un cop ja estiguin comprats, al·legant que els preus del combustible han pujat des d'aleshores. En canvi, els paquets de viatges sí que poden encarir-se de forma retroactiva, però només sota circumstàncies específiques, perquè així ho preveu la llei europea. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
0: Hola, bon dia. La Comissió Europea remarca que els drets dels passatgers es mantenen intactes, malgrat l'alça dels preus dels combustibles. Avui, per donar claredat a usuaris i aerolínies, l'executiu comunitari posa per escrit en una guia el que ja fa dies que repeteix, que els passatgers hauran de ser indemnitzats si se'ls cancela un vol per l'encariment dels carburants. Ho ha explicat la portaveu de la comissió, Anna Kaisa-Itkonen.
8: Les aerolínies només queden exemptes de pagar compensacions si poden demostrar que la cancel·lació ha estat provocada per circumstàncies extraordinàries, com ara la falta de combustible.
0: I ara mateix Brussel·les insisteix que no falta combustible per als avions, en part perquè les aerolínies preveuen comprar-ne més als Estats Units. És un model de carburant diferent del que s'utilitza a Europa, però l'executiu comunitari descarta que hi hagi problemes.
8: Els avions europeus ja utilitzen el querosè produït als Estats Units quan han d'omplir allà el dipòsit per tornar cap a Europa. Així que no hi ha cap problema de seguretat amb això.
0: En un informe tècnic, l'Agència Europea de Seguretat Aèria també ha dit avui que l'ús del querosè nord-americà és segur, tot i que abans d'introduir-lo al mercat europeu demana als operadors que s'assegurin de conèixer bé les propietats diferents d'aquest carburant.
4: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Anem a la publicitat i en tornar rècord en la quantitat de droga decomissada per la Guàrdia Civil. Ara ho expliquem.
26: Catalunya mitjà.

0: professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
1: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
2: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
3: D'acord.
2: Quin és l'autèntic operador 100% català?
3: Vera.
2: I el més ben valorat pels usuaris?
3: Vera.
2: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
3: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
2: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
3: Vera.
2: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
4: Qui és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes?
5: Em dic Cyrano de Bergerac.
6: Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
7: Ho sap ella?
6: No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nen.
8: Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
10: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
9: I finançament fins a 12 mesos.
10: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponés.
11: Catalunya migdia.
12: D'aquí una mica més d'un minut seran 2:45. La policia espanyola ha confiscat més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'Atlàntic que han acabat amb 77 detinguts. El Ministeri de l'Interior destaca que ha suposat la intercepció més gran de droga que s'ha fet mai a la història de la lluita contra el narcotràfic. Madrid, Cristian Roldán.
13: Es tracta de l'operació Bisal, que es va dur a terme l'1 de maig. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia, que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. La intervenció de droga més gran de la història en una sola actuació. L'operatiu va acabar amb una vintena de detinguts que, com explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, anaven fortament armats.
14: El riesgo es evidente y concreto por los medios que las mismas utilizan. Utilizan armas largas, incluso armas de guerra, para proteger cargamentos de ese valor económico como el que he citado.
13: Durant el mes d'abril, la Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic, on s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una cinquantena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, que opera a diferents països europeus.
14: No és un problema d'Espanya, no és un problema de Portugal o d'Itàlia, es un problema global y es un problema de la Unión Europea. Vemos ahora la problemática también en puertos como Rotterdam, tenemos como Amberes, es decir, Bélgica, Holanda.
13: En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mig de xix.
12: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Avui és l'últim dia de gratuïtat de Rodalies. Demà, doncs, ja s'haurà de pagar. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei, que ja arriba al 96%. Els usuaris, però, què hi diuen, Joan Garcia?
15: Doncs d'entrada ningú discuteix que un servei públic s'ha de pagar, però sí que hi ha discrepància sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla. I això és per tal com està el servei.
16: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
17: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
18: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
12: Doncs aquestes són les opinions dels usuaris. A veure, a partir de demà, insistim, s'acaba la gratuïtat. Qüestions pràctiques. Si tenim un abonament gratuït de 10 viatges que no hem esgotat, què passa si encara ens queden aquests viatges pendents?
15: Es perden. No es podran esgotar. Avui és l'últim dia, de fet, que les màquines validadores admetran aquest títol.
12: I si quan va entrar el període de gratuïtat, quan va començar, teníem un abonament de Rodalies a mig utilitzar que vam guardar,
15: aquests sí que es poden recuperar. A les taquilles, a partir de demà, es pot demanar una ampliació d'aquest abonament. Un abonament, estem dient, només de Rodalies pels dies pendents.
12: I si teníem un títol integrat, com ara la T usual o la T jove?
15: Aquests no es recuperen perquè són títols de transport que permeten combinar Rodalies amb altres modes de transport.
12: I recordem, finalment, quins títols tornen a sortir a la venda per viatjar només amb Rodalies.
15: Però els principals, a banda del bitllet senzill,

0: l'abonament mensual de Rodalies a 20 euros, 10 euros pels joves, són els nascuts entre el 2000 i el 2011, i el bonotren de 10 viatges a 11 euros amb 70 cèntims en una zona.
1: A partir de demà torna a pagar Rodalies i mentrestant es podrà també fer servir Bizum per poder pagar a comerços físics i a restaurants a partir del dia 18 de maig. La Comissió Europea ho impulsa perquè els 27 guanyin sobirania financera respecte als Estats Units, que controlen les transaccions amb targetes a través de Visa i Mastercard. Roger Santaló.
2: El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a la targeta tradicional, com creu la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
3: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim.
2: Si això passa, s'evitaria que la majoria de dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari, segons el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, Josep Soler.
4: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
2: Però no tots els comerços permetran pagar amb Bizum des del principi, perquè dubten que el sistema sigui tan ràpid com amb la targeta a l'hora de pagar. Albert Antoni Joan és membre de la Junta de Comèrtia.
5: No deixa de ser un moment en el qual el client està perdent perquè no està disfrutant el moment de pagament i, a més, això pot provocar cues a les caixes.
2: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell són les tres entitats que ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig i el desplegament es podria completar a finals d'any.
1: Passant 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa per la publicitat i de seguida la cultura.
6: Aquesta primavera viu la música als jardins de Santa Tecla la Vella.
7: Arriba el cicle de concerts de primavera de la Catedral de Tarragona. Jazz, neo, soul i swing en un espai únic.
6: L'entrada inclou visita a la catedral i concert.
7: Una manera diferent de gaudir de la música en directe. Cada dissabte de maig a 1:15 del migdia.
6: Més informació i entrades a catedraldetarragona.com.
8: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
9: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contenta.
8: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
10: Som pura cafeïna.
11: Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
1: 5 minuts a 2 quarts i comencem anant de festa major.
12: Tinc una guitarra que crida auxili quan plora el món.
1: Perquè a Lleida ho tenen tot a punt per començar la festa major de maig. El cartell, aquests que sentim, els valencians auxili, però també Mamaduixa, 31 Fam o Selva Nua. Aquest vespre arrenca amb un plat fort, un espectacle visual amb 300 drons i també amb polèmica al voltant del pregoner. Lleida Estela Bussoms, la figura del piragüista Saúl Cravioto, no ha generat consens.
13: Doncs no, de fet una vintena d'entitats i partits independentistes critiquen que el govern socialista de la Paeria l'hagi escollit per fer el pregó pel suport explícit que l'esportista va donar a la policia l'1 d'octubre del 2017 i a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Sentim Dolors Piferrer, presidenta d'Òmnium a Lleida, i la resposta del regidor de festes, Xavier Blanco.
14: Sí, la Paeria vol posar el pregó una persona representativa de tots, creiem que no és una elecció encertada.
15: Lamentar que a vegades es barreix certs temes i és un pregoner al final digne dels valors de ciutat i de l'esport.
13: Més enllà d'això, aquest vespre els 300 drons s'enlairaran des del turó de la Seu Vella i dibuixaran al cel alguns dels referents i símbols de la ciutat. I una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones. Es repartiran 800 dispositius NewClick, un lligacues amb un xip incorporat que permet activar una alerta i enviar la ubicació en temps real de la persona que el porta.
1: I ara anem a Venècia. Allà la política s'ha imposat a l'art a la Bienal de Venècia. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial aquest migdia i diversos pavellons d'altres països no obren avui portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel al certamen. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
16: És el cas de països com Bèlgica, Egipte, Japó, Eslovènia o Àustria, que és el que aquests dies acumulava més cues. També el pavelló català s'ha sumat a la protesta. El pavelló dels Països Baixos ha estat dels primers a tancar les portes, com explicava Catalunya Ràdio, una de les seves organitzadores.
10: Hem tancat perquè ens solidaritzem amb els palestins. Donem suport a ANGA, Are Not Genocide Italians, a la seva crida a la vaga. Hi ha molts pavellons tancats, alguns parcialment i d'altres tot el dia. Al llarg del dia serà més clar qui s'hi uneix.
16: Després d'intenses converses amb Madrid, els responsables del pavelló espanyol han decidit suspendre l'acte d'inauguració d'aquest migdia i en una estira i arronsa amb l'equip artístic han mantingut les portes obertes del pavelló. La proposta artística, comissariada per Carles Guerra, és del creador Oriol Vilanova, que ha revestit les parets del recinte amb més de 50.000 postals de la seva col·lecció. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: En el col·leccionisme, un sinònim podria ser l'obsessió, no? Hi ha un interès cap a la cultura material. Quina capacitat tenen de parlar aquests objectes viscuts?
16: Aquesta tarda, activistes, gent del sector i treballadors de la Bienal es manifesten contra la presència d'Israel al certamen i en suport al poble palestí. La política, avui a Venècia, guanya el pols a l'art.
1: I ara, teatre. He's in the jailhouse now. In the jailhouse now. Ferran Utzet estrena El fill, una obra del Premi Nobel noruec Jon Fosse, que es podrà veure al Teatre Lliure fins al dia 7 de juny. El muntatge explora la buidor, el silenci i la dificultat de comunicar-se a través de la història d'una família. Marta Vives.
17: Tot i que Fosse és el dramaturg europeu viu més representat del món, les seves obres són poc presents a la cartellera catalana. Ara, Utzet vol fer-li justícia amb El fill, amb traducció al català de Laura Sagarra, que s'estrena avui i que el director ha definit com tot un repte.
18: Ostres, és com assistir a... És com veure una final de Champions, però que estiguis passant al menjador a casa teva. És aquest nivell d'intensitat.
17: Interpretada per Guillem Balart, Mercè Pons, Sebastià Mogordoi i Jordi Figueres, l'obra explica l'impacte que provoca en una parella gran el retorn a casa del seu únic fill després d'una llarga absència. Una faula moral sobre les conseqüències tràgiques que pot tenir per una família la incomunicació.
18: Evoca la dificultat per expressar la tendresa i l'amor. Entenem que els pares i el fill s'estimen, però que no saben dir-s'ho. I l'obra ens ensenya fins a quin extrem terrible pot arribar la incomunicació entre pares i fills i, per extensió, entre persones.
17: El fill tanca la programació d'aquesta temporada a l'Espai Lliure.
1: I potser aquest cap de setmana voleu anar al cinema.
19: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
1: Les ovelles detectives és la novetat més destacada a les sales de cinema, juntament amb Mortal Kombat 2 i l'espanyola Jo me moriré de amor. Marc Garriga.
2: Les ovelles detectives és un molt bon exemple de com ha de ser una pel·lícula familiar, deliciosa i molt enginyosa. Marida de forma excepcional la trama de misteri per a un públic més adult, amb la història infantil d'unes ovelles que parlen a l'estil de Babe, el porquet valent, i que han decidit investigar la mort sobtada i estranya del seu pastor. Carl Urban, conegut per la sèrie The Boy, és el nou fitxatge de la saga Mortal Kombat. S'estrena la seqüela del film del 2021, que veu del cinema d'arts marcials de sèrie B més clàssic, però que el combina amb la paròdia del gènere. En qualsevol cas, és una pel·lícula molt entretinguda que els fans del videojoc en què s'inspira gaudiran sense problemes. També s'estrena la triomfadora del Festival de Màlaga, Jo no moriré d'amor, on brilla l'actriu debutant catalana Júlia Mascort. El film es basa en l'experiència de la mateixa directora, Marta Matute, i explica com l'Alzheimer va irrompre a la seva família quan ella tenia 18 anys. Completen les novetats Couture, Alta Costura, amb Angelina Jolie, un fracàs, el drama judicial irlandès Recreación de un asesinato i el thriller de terror espanyol Bajo tus pies amb Maribel Verdú.
1: Doncs amb les estrenes de cinema hem arribat a 20 minuts de les 3, moment pels esports. Diumenge es disputa el clàssic Barça-Madrid que pot decidir matemàticament la Lliga de Primera. Ara parlem del Barça, però en només dos dies d'aquest partit la tensió al vestidor del Madrid és insuportable. A les últimes hores ha esclatat la bomba a la plantilla del Madrid en forma d'una baralla entre dos dels seus pesos pesants, Marcos García.
20: El Madrid ha obert expedient a Fede Valverde i Orelén Tchouaméni. Ahir van arribar a les mans al vestidor del Madrid. El club treballa per recollir informació. Diu que n'anunciarà les conseqüències quan les tingui. Avui hi ha hagut entrenament a porta tancada sense Valverde, que segueix a casa, ara ho expliquem, però amb Tchouaméni i amb una tensió, ens diuen, tremenda a l'ambient. Ahir ja explicàvem amb la Laia una pica baralla a l'entrenament de dimecres entre els mateixos, Valverde i Tchouaméni. Aleshores, dimecres va ser, ens deien, una batussa de cert voltatge, no molt passada de voltes, però que no va acabar ben resolta.
1: I ahir, sense acabar ben resolta abans d'ahir, ahir què va passar?
20: Doncs aquí ho tens, que ahir al vestidor van arribar cops de puny, no empentes. Cops de puny entre Tchouaméni i Valverde. Gent propera al vestidor blanc ens diu que no havíem vist mai una cosa tan potent. Tchouaméni comença el dia pretenent arreglar-ho amb una salutació a Valverde, que Valverde li nega. Valverde no accepta aquestes disculpes i fonts properes al vestidor del Madrid consideren que Valverde l'entrenament d'ahir anava buscant en Tchouaméni durant tot l'entrenament, amb entrades, amb picadetes, això a la gespa. Després de l'entrenament al vestidor arriben a les mans. Valverde cau, es colpeja amb una taula i es fa una bretxa al cap i acaba a l'hospital. Hores després, comunicat del Madrid sobre l'expedient obert, comunicat mèdic també del Madrid sobre Valverde, que parla de traumatisme cranioencefàlic i marca 10 a 14 dies de baixa, i comunicat de Valverde que directament menteix perquè no diu la veritat, perquè diu que en cap moment va arribar a pagar el seu company. Al vestidor del Madrid expliquen que la relació de Valverde i Tchouaméni està trencada des que el francès es va alinear amb Xavi Alonso i Fede, en canvi, celebrava que arribés Arbeloa a la banqueta. Aquest no és un tema menor, et semblarà de P3, però no és un tema menor. Ens diuen que és un dels motius de les fractures entre els jugadors al vestidor blanc. Directament ens expliquen que hi ha bàndols de jugadors que no se suporten.
1: Vaja, ja no m'atreviria a dir que qualsevol tema d'un vestidor és de P3, però aquest realment és com per sucar i pa. Sí. A la segona hora del Catalunya Mitjà hi tornarem, per cert, amb un periodista que habitualment segueix els entrenaments del Madrid per tal d'explicar-nos com és l'última hora. Però tot això, diumenge hi ha partit. Mbappé, en teoria estava lesionat, mig de vacances, arriba per jugar alguns minuts al Clàssic o no?
20: Si tu preguntes al Madrid, et diuen que Mbappé no té res i que no ha tingut res des del primer moment.
1: Vaja,
20: per tant,
1: tenia vacances.
20: Són les seves sensacions. Què t'he de dir jo? Que tot indica que entra a la llista però que apunta a banqueta. No té cap lesió, tot va doncs en funció de les seves sensacions i molèsties. Demà, estigues pendent, no te la perdis, roda de premsa d'Arbeloa a 10:45, entrenament a les 11 amb els 15 primers minuts oberts als mitjans.
1: Vaja, la roda de premsa demà d'Arbeloa també serà com perseguir-la. Però tot això, diumenge hi ha partit. Òbviament, de tot això que ha passat al vestidor del Madrid i d'aquest enfrontament, d'aquest clàssic, n'han parlat avui diversos exjugadors que de clàssics n'han jugat uns quants. Ruth Vilà.
0: Un d'ells, Luis Figo, que n'ha jugat a més amb les dues samarretes. En un acte publicitari a Barcelona d'una marca de piles, Figo ha fet broma primer dient que Valverde i Tchouaméni tenien les piles massa carregades, però ja seriosament ha assegurat que dos companys de vestidor no poden protagonitzar una batusa com la seva.
21: Lo que ha pasado no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal.
0: Figo no sap si el seu amic Mourinho serà el pròxim entrenador del Madrid, però sí que té clar que la madura no és garantia d'èxit per gestionar un vestidor com el del Madrid. De fet, ha recordat que amb qui més títols ha aconseguit l'equip blanc és amb entrenadors com Zidane, Ancelotti o Del Bosque, d'un tarannà més aviat tranquil. L'exporter del Madrid, Iker Casillas, ha apuntat un altre nom per a la banqueta madridista.
22: A mi me gustaría que sigues Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tenía como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid, y a mí si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
0: Casillas espera que el Madrid guanyi el Clàssic i endarrereixi al màxim el títol de Lliga del Barça. Figo no té cap dubte que la Lliga ja és blaugrana. I Puyol, que ha compartit amb Casillas un acte de promoció del partit de diumenge, reconeix que poder guanyar la Lliga superant el Madrid a casa aporta un extra de motivació.
23: Seguro que es el objetivo de ellos como del Barcelona, pues es un plus, ¿no? Poder ganar contra el máximo rival en casa, con toda tu afición, y yo creo que estará el equipo con muchísimas ganas y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero yo tengo confianza.
1: Bé, i a tot això, el Barça, què? Doncs en un ambient radicalment diferent al que hi ha al vestidor del Madrid, el vestidor blaugrana s'ho mira tot amb certa tranquil·litat. Hansi Flick prepara el clàssic de diumenge amb més dubtes que mai, això sí, l'11 titular, Ramon Salmurri.
24: Sí, la tranquil·litat espiritual amb la que el Barça afronta aquest clàssic va acompanyada de certs interrogants a l'11 de Hansi Flick, el lateral dret, la parella de centrals, el mig centre o els extrems o fins i tot el davanter centre, perquè Rafinha ja va anar convocat contra Osasuna, però no va tenir minuts, també Marc Bernal, i per tant són alternatives que té un Hansi Flick que, això sí, no pot comptar amb Lamine Yamal. On no hi ha dubtes, això sí, és a l'ambició del vestidor del Barça d'entrada, perquè volen arribar als 100 punts a la Lliga, queda clar escoltant els protagonistes els darrers dies. Però, a més, i és evident, perquè juguen la Lliga en una final a casa contra el Real Madrid, contra aquest Real Madrid que arriba especialment tocat, i per això, diguem-ne, que l'ambició del vestidor encara creix una mica més. I si no, escolta Ferran Torres als mitjans del club.
3: Bueno, yo creo que si ya venimos en buena dinámica, pues el partido que es, yo creo que siempre es todo positivo, siempre suma más y animáis a ir desde el primer minuto a guanyar el partido.
24: El Barça ho té tot preparat, la festa postpartit, amb l'entrega de copa per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Lozán. També hi haurà discursos a peu de gespa. I també, fins i tot, la rua, que seria el dilluns. Dilluns a la tarda, amb sortida i arribada a l'esplanada del Camp Nou. I a tot això, a punt ja la signatura del nou contracte de Hansi Flick. Ja hi ha acord entre el club i l'entrenador, renovarà fins al 2028, amb l'ampliació d'un any més, si les dues parts hi estan d'acord. Una signatura que es farà, això sí.
1: Doncs aquesta és l'actualitat al voltant del Futbol Club Barcelona i d'aquest clàssic que juga diumenge a les 9. Partit important, però n'hi ha d'altres partits molt importants aquest cap de setmana. Algun vital, com per exemple el que l'Espanyol juga demà al camp del Sevilla. 3 punts de marge sobre el descens i després de 17 partits consecutius sense guanyar, els blanquiblaus tenen un duel dramàtic per la permanència. Sergi Andreu, què ha dit el tècnic blanquiblau Manolo González en la prèvia?
4: Doncs mira, diu Manolo que vol un equip amb personalitat, valent en pilota i molt intens durant els 90 minuts. Si això hi afegim una millora de l'encert de cara a porteria, ja tindríem la recepta que costarà l'equip a la victòria. Manolo González ha volgut transmetre confiança i convicció que l'equip se'n sortirà.
5: Anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla i arribem forts. Arribem, encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tot a Sevilla. A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
4: Manolo també ha volgut recordar que l'atenció i la pressió demà la tindran tots dos equips i que l'Espanyol haurà de saber jugar amb aquest factor per beneficiar-se'n. L'Espanyol que marxarà a les 3 cap a Sevilla, el partit demà 4:45, amb l'única baixa de l'extrem Engongue.
1: Doncs aquesta és la situació del partit que demà l'Espanyol juga a Sevilla. Aquesta 35a jornada de primera divisió comença avui amb el partit Llevant-Osasuna a partir de les 9 del vespre i acabarà dilluns amb el partit del Girona. Serà al camp del Rayo, mentre el club prepara una sèrie de campanyes per engrescar els aficionats en aquesta recta final de la competició que, també pels gironins, té l'objectiu d'assegurar la permanència primera, Eudald Serra.
6: En aquest sentit, el club ha activat una campanya de descomptes pels dos partits que els gironins hauran de jugar la setmana que ve, dijous a Montilivi davant la Reial Societat i diumenge de la setmana vinent al camp de l'Atlètic de Madrid. De cara al partit de la Reial, els socis tindran un descompte del 40% en la compra d'una tercera entrada, mentre que pel desplaçament al Metropolitano es posaran a la venda entrades a 30 euros, així com el desplaçament en autobús gratuït per als primers 225 socis que adquireixin una entrada. D'altra banda, la plantilla gironina va estar ahir molt pendent del partit que el Rayo Vallecano, proper rival dilluns que ve, va jugar ahir a Estrasburg i que li ha donat la classificació per la final de la Conference League.
1: I per això, dilluns, al partit a Montilivi, el Rayo arribarà potser amb una mica de ressaca. I és que el Rayo va fer història i es va classificar ahir a la nit per primera vegada per una final europea, després de guanyar per 2-0 l'Estrasburg, Jan Ortuzar.
7: L'equip de Vallecas es va imposar ahir a l'Estrasburg per 0-1 a la semifinal jugada al camp francès amb un gol del brasiler Alemão i ja és a la final de la Conference League. El Rayo va dominar el partit fins al punt que el porter rival, Mike Penders, va ser el millor jugador del partit. Tot i això, el porter del conjunt vallecà, Augusto Batalla, va esdevenir l'heroi per als madrilenys a l'aturar un penal al minut 90. L'entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, es mostra exultant y es ambicioso de cara a conseguir el título.
25: La hemos conseguido de manera merecida y la final es exactamente lo mismo. Creo que suceda lo que suceda, esto va a ser inolvidable y cuando se acerquen las fechas seguramente cambie mi discurso y diga que ya no me sirve solo llegar a la final y queremos ganar.
7: El seu rival a la final de la Conference League és el Crystal Palace i es jugarà a Leipzig el 27 de maig. Els anglesos van passar a la final després de superar el Shakhtar Donetsk, entrenat per l'exblaugrana Arda Turan per un global de 5-2. A l'Europa League, la final la disputaran l'Aston Villa anglès i el Friburg alemany.
1: Faltant una mica més de 8 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Farem una pausa per la publicitat i després altres coses. Per exemple...
8: Que al final el qui faci menys errors doncs, és qui s'emportarà el títol. Sé que també doncs, entren en joc els nervis...
1: El Vilassana d'hoquei patins busca la seva primera Champions.
9: Catalunya migdia.
12: Vols estudiar una enginyeria?
13: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
12: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
13: Participa en la jornada de sessió informativa del 13 de maig. EUS.cat.
14: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
15: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
26: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
27: Sou molt bona gent!
28: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
29: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
30: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
31: Tuya, tuya.
30: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
31: Sí, tu prima.
32: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
33: ¿Cuántas teorías sobre la salud mental y física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
34: Teories de la Relativitat amb Rocío Vidal. Disponible.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3cat.
2: D'aquí una mica més de 5 minuts seran les 3 de la tarda. La ciutat portuguesa de Coimbra acull el bo i millor de l'hoquei patins continental. Es disputa la Champions i a la competició femenina avui el focus el té el Vila-sana. Les lleidatanes, Marta García, busquen la seva primera Lliga de Campiones.
3: En una semi que les enfrontarà un rival més que conegut, el Fraga, l'equip de la Franja, amb qui estos últims anys han disputat diversos títols i que entrena el també lleidatà Jordi Capdevila. Però en el Vila-sana la il·lusió és màxima per aconseguir un títol que el club encara no ha guanyat mai. Maria Porta, que se retira a finals de temporada, és la capitana de l'equip.
4: Serà molt, molt intensa. Al final, els dos equips ens coneixem molt i ens hem enfrontat moltes vegades. I sempre s'han acabat definint per petits detalls. Jo crec que els dos equips són molt forts, tant atacant com defensant.
3: Esta semifinal entre el Vila-sana i el Fraga és a 11:15 de la nit i la podreu seguir en directe per Esport 3. Abans s'hauran enfrontat en la primera el Gijón i el Benfica. I qui s'ha classificat també per a semifinals, però de la competició masculina, que es disputa en format de Final 8, és el Barça. Ahir, victòria treballada davant l'Sporting per 2-0 amb doblet de Marc Grau, que ja parla del rival en semis, un altre equip portuguès, el Benfica.
5: Molt dur, serà un partit de tu a tu, haurem de treballar molt bé tant a atac com a defensa, i res, ara toca descansar i arribar el dissabte amb les màximes condicions. Bueno, vaig tenir la sort de jugar amb ells 2 anys, i la veritat és que molt content per ells també. Al final a la pista serem rivals i a tots podrem guanyar.
3: L'altra semifinal masculina també demà i també a Coimbra enfrontarà el Porto amb el Barcelos.
2: I l'Uni Girona juga l'accés a la final pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet diumenge a Fontajau contra el València i amb només un punt en contra. El tècnic Roberto Íñiguez va denunciar a Xevi Soler insults greus de part de l'afició del València ahir.
6: I va dir que s'havien d'expulsar de tots els terrenys de joc, un tècnic però que estava satisfet per aquesta derrota per la mínima, tots i els problemes físics que farà que guanyant de 2 l'equip sigui a la final. Aquest ambient és el que espera la capitana Ainhoa López a la tornada a Fontajau.
7: Venen a Fontajau i pràcticament és com començar de nou el partit, així que amb moltes ganes, perquè al final sabem que ja som més fortes, igual que elles aquí, no? El factor pista crec que és molt important per tots els equips i això érem conscients.
6: Recordem que la tornada serà diumenge a Fontajau a les 7.
2: I al circuit de Le Mans han començat els entrenaments del 5è Gran Premi de MotoGP d'aquesta temporada i sembla que plourà força durant tot el cap de setmana, Damià Aguilar.
8: Sí, ha servit als pilots per familiaritzar-se amb una pista que dissabte i diumenge segurament trobaran molla per la pluja i també per diverses novetats tècniques aplicades. No hi ha hagut cap urgència per ocupar les primeres posicions. També hi ha hagut gent que ha posat el pneumàtic tou, entre altres coses, perquè sap que l'haurà de gastar perquè els pròxims seran de pluja. El més ràpid aquest matí ha estat Luca Marini amb Honda. Els catalans, a partir de la 6a posició d'Àlex Rins, la 7a d'Àlex Márquez, la 9a de Marc Márquez i el líder Marco Bezzecchi ben relaxat, que ha estat 14è. Ara, a les 3, la sessió dels divendres, que compte i que els pilots esperen que es pugui també disputar en sec. De moment, 21 graus de temperatura ambiental i lluint el sol.
2: D'aquí un parell de minuts seran les 3 de la tarda. Avui, partit clau pel Barça de futbol sala. Els blaugrana reben el Pozo Murcia en un duel directe pel lideratge de la fase regular de la Lliga, Maria Chesena.
9: Sí, el Palau Blaugrana acull avui aquest partit entre el Barça i el Pozo Murcia, que arriben empatats a punts i compartint liderat. El duel, doncs, és gairebé com un play-off anticipat. A només 2 jornades del final de la fase regular, una victòria de Blaugrana costaria al Barça acabar primer i, per tant, tindria el factor camp a favor dels play-off i la classificació per a la pròxima Supercopa. El porter de l'equip, Didac Plana, parlava així de la importància del partit.
10: Donar un cop sobre la taula, quedar primers ja a la Lliga regular, aconseguir el passe a la Supercopa, que per nosaltres és importantíssim. Hem de tenir molt clar quina és la nostra situació ara mateix. Aquest any no l'hem jugat i nosaltres l'hem de jugar. I, per tant, doncs, el partit té la importància que té i conscients de que serà difícil.
9: El Barça arriba al partit després de l'empat contra el Peníscola de l'última jornada, mentre que el Pozo ho fa en un dels bons moments de la temporada. El conjunt blaugrana, però, té el precedent del darrer duel contra els de Múrcia, que va guanyar per un contundent 7-1. El partit d'avui és a 9:15 del vespre i es podrà seguir per Esport 3.
2: Ara s'estan disputant els quarts de final de la Copa de la Reina d'handbol a Sant Sebastià, Jan, amb un sol equip català que acaba de quedar eliminat.
11: El BMA Granollers ha caigut amb el Gran Canària amb derrota per 29-26. Mal partit de les Vallesanes.
0: encara que Martina Capdevila surt la millor jugadora del Granollers amb 11 gols.
2: I amb què acabem, Montse Raya?
11: Sí, bones notícies per al Lleida de futbol, que ha tancat un acord amb un inversor per garantir la continuïtat i l'estabilitat futur del club. És un pas que, segons el club del Segrià, pot donar compliment al pla de viabilitat en aquest marc del concurs, el procediment concursal en què es troba immers el club. En els pròxims dies, el Lleida ampliarà aquesta informació. Fa uns dies es va consumar el descens de categoria del Lleida, que aquest any ha competit a la tercera ref.
2: Doncs amb aquestes bones notícies pels seguidors del futbol a Lleida, arribem a les 3 de la tarda, al final de la primera hora d'aquest Catalunya Migdia.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ep, Novadis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, Novadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual multimedi d'electrodomèstics de les nostres comarques i seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.
3: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: L'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
0: cel... A punt de frena amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
11: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
12: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: La nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpill Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina el Calafell Esportiu.
1: Tota l'actualitat esportiva de Calafell al Calafell Esportiu amb Roser Ribas.
2: Comencem una nova edició del Calafell Esportiu. Recordem ara els divendres amb el més destacat de la setmana i la prèvia. Portes obertes a tots els clubs i entitats que vulguin parlar de la seva activitat esportiva en aquest espai. Podeu fer la vostra proposta a calafellradio@calafell.cat o podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883. Repeteixo, 647-751-883. El Club Futbol Calafell es proclama campió de Lliga i assoleix l'ascens a segona catalana. El Calafell a Menorquina confirma la quarta posició de la classificació i es prepara per encarar els play-offs. Els quarts de final haurà de jugar contra el Reus Deportiu Brasília. Aquest dissabte 9 de maig se celebra la cinquena edició de la Nocturna Trail de Calafell de la mà de Trail Road Runners Calafell. Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, ha visitat Calafell Ràdio per parlar de la seva actualitat esportiva. Es presenta oficialment la Festa de la Bicicleta, que tindrà lloc el 31 de maig. I farem la prèvia del cap de setmana.

0: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. Des de l'inici de la temporada, el seu entrenador, l'Òscar Martínez, ha dit que l'objectiu era guanyar la Lliga i pujar a segona catalana. El Club Futbol Calafell va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos es va plenar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell va guanyar per 5-1 a l'Alcover. Gols a obra de Jordi Sancho al minut 2, triplet de Diego López als minuts 7, 15 i 43 i un altre gol, obra de Sergio Muñoz al minut 77. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. El Calafell menorquina es prepara per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. Últim partit de la Lliga regular que es va disputar el Joan Ortoll. El 5 inicial, Carles Domènech, Biel Pujades, Aleix Marimon, Sergi Folguera i Martí Serra a la porteria. Els gols van ser obra de Jepi Selva, Jero García, que va fer doblet, i Aleix Marimon. L'entrenador, Guillem Cabestany, declara que és una victòria que no es va celebrar prou al pavelló. Escoltem les declaracions postpartit.
1: Doncs sí, evidentment que és important la victòria. Aquesta victòria significa moltes, moltes, moltes coses. Després d'uns 15 dies on realment ha sigut complicat gestionar tot el que ens ha passat, des de la prèvia de la Final Four de l'Afers, ha sigut complicat de gestionar les emocions, les decepcions més que emocions, l'entendre que pots estar fent molt bé les coses i en un moment donat estàs a un lloc que no et mereixes a la classificació. Per tant, aquesta victòria, que per cert, s'ha celebrat molt poc al pavelló, s'ha celebrat, i gràcies a tothom que ha vingut, però ara ho han dit al vestuari que aquesta victòria no és un títol, no et donen una copa, però té moltíssim valor, ens fa acabar quarts a la classificació, ens fa superar, crec que si no m'equivoco, amb 9 punts la puntuació que vam sumar la temporada passada, que era un dels objectius que teníem. Amb aquesta puntuació l'any passat segurament haguéssim optat a quedar tercers. Aquest any la Lliga s'ha ficat molt, molt, molt cara, molt cara. La pujada de classificació amb la igualtat que hi ha hagut és molt més cara que l'any passat. Per tant, hem de valorar molt els punts que hem fet. Objectiu complet.
0: Si és com l'any passat, a l'assolir la quarta posició, el Calafell la menorquina podria jugar a la Champions.
1: A més, esperem que aquesta quarta posició ens doni l'accés a la Lliga Europea, que està per veure. Ningú sap a dia d'avui, quan estem ja encara en el play-off i la Lliga regular s'ha acabat, quines seran les condicions que et donen accés a la Champions. Esperem que el quart lloc ens doni accés. I la gestió de tot el que ha passat aquests dies feia que el partit d'avui, amb un molt bon partit del Cerdanyola, que malgrat vingués aquí sense objectius en quant al partit d'avui, han jugat un partit, penso, del que ja tinc vist, del milloret de la temporada. Hem tingut molts problemes de finalització, un poc encert, i això ens ha fet que estiguéssim molts, molts, molts, molts minuts patint pel resultat, perquè estàvem molts minuts amb 3-1 i el 3-1 no és un resultat còmode del tot. Per tant, hem sabut jugar també aquesta situació. Potser no hem fet el millor partit, però hem guanyat el partit, que avui és no acostumo a dir això, però avui era el més important, i a part del joc. I ara descansar una mica, celebrar aquesta quarta posició, els he dit al vestidor, avui és un dia per celebrar-ho. No vam guanyar la Copa, no vam guanyar la CES, però avui s'ha de celebrar la classificació, aquesta classificació, aquesta quarta posició. Celebrar-ho, descansar una miqueta, i ara tenim 15 dies per recuperar-nos bé físicament, per entrenar, per intentar, si es pot, aquestes alçades millorar cosetes, i encara amb el màxim optimisme i ambició als quarts de final del play-off.
0: Mama once told me, love is a road. El passat divendres 1 de maig va tenir lloc el reconeixement en grup de les dues curses i la caminada de la cinquena edició de la Nocturna Trail, que se celebra aquest dissabte 9 de maig a 9:15 del vespre. També s'han fet ja els treballs de neteja del recorregut i les reunions de seguretat prèvies. La sortida de la cursa llarga serà a 9:15 del vespre a la pista d'atletisme del Parc del Vilarenc de Calafell. La sortida de la cursa curta i de la caminada serà a 9:15, també a la mateixa pista. La distància de la cursa llarga és de 14 quilòmetres i mig i disposarà de dos avituallaments als quilòmetres 5 i 10 i mig, sòlid i líquid. Per a l'avituallament líquid cal dur recipients personals, bidons o vasos tous. La cursa llarga serà puntuable per a la Lliga Tarragona Trail. La distància de la cursa curta i de la caminada no competitiva és de 9 quilòmetres i disposarà d'un avituallament al quilòmetre 5. Tant la cursa llarga com la cursa curta i la caminada estan dins del nou circuit de curses i caminades del Penedès. És obligatori portar col·locat el dorsal al pit i ben visible, ja que portarà el xip incorporat i controlarà el temps. També és obligatori l'ús d'un frontal lluminós. La recollida del dorsal i la bossa del corredor es farà a la regidoria d'Esports a l'Avinguda Vilarenc, número 2. Serà els dies següents, aquest divendres 8 de maig, de 6 a 8 del vespre, i dissabte 9 de maig, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. També el dissabte 9 de maig es podrà recollir el dorsal a la zona de sortida des de les 7 fins a 9:15. El principal atractiu d'aquesta cursa de muntanya és poder fer-la de nit. Escoltem el Josep, de Trail Road Runners.
2: No és el mateix córrer de dia que córrer de nit. Llavors, el principal atractiu que té aquesta cursa, pues, és això, que és nocturna. I després també, pues, el tema del marcatge i el voluntariat fa... la muntanya està molt animada. Vull dir, es viu un ambient a la muntanya que jo crec que ja és de les poques curses que hi ha un ambient tan festiu.
0: La Mari Paz ens explica les novetats d'enguany.
3: Tenim tres distàncies, tenim tres tipus de curses diferents. Una distància llarga, que són 14 quilòmetres, que és la que teníem fins ara. I ara bé, el que és el tema de la caminada la mantenim en 9 quilòmetres i a més hem afegit una cursa curta, que és el mateix recorregut que la caminada i també són 9 quilòmetres. I a més, aquest any com a novetat puntuen, per dir-ho d'alguna manera, el circuit de curses i caminades del Penedès, que ha començat aquest any i doncs que estem dins.
0: La Nocturna Trail ja és un esdeveniment consolidat a Calafell i hi ha participants de totes les edats i perfils. Donem pas al José, també de Trail Road Runners.
4: Ja portem 4 anys d'experiència i efectivament tenim l'exemple que s'apunta un col·lectiu molt diferent de gent que ja corre habitualment i que ens acompanya anys darrere any, i també gent que ho va provant per primera vegada i gent que també ve a caminar. És a dir, el ventall que tenim de gent és bastant gran i ve des de gent bastant jove, inclús gent o nens o nenes que acompanyen els seus pares bàsicament per la caminata, i gent també una mica més gran que també els hi agrada la caminata i van en grup, i també, pues, gent que corre habitualment o no i vol provar. En aquest cas, aquest any farem la distància una mica més curta de la carrera perquè la gent que no tingui por a córrer a distància llarga, que tingui una mica de por, tot el contrari, i que efectivament s'animi a córrer, però és per tot el col·lectiu que vulgui participar i passar-s'ho bé.
0: Aquesta cursa de muntanya també és solidària.
4: Des del club ja portem parlant des de ja uns mesos d'intentar amb aquesta cursa ser una mica solidaris amb la societat, i que efectivament que dels possibles ingressos que tinguem, que una aportació sigui important al tema del solidari. En aquest cas, hem arribat a un acord amb una ONG que és pels valents i que està referenciada amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, amb l'àmbit de pediàtric, i és per la recerca del càncer infantil. Llavors, ells, per la seva part, ens faran unes pulseres ja que estan identificades, que estan dissenyades pel nostre club i que s'entregaran dintre la bossa al corredor. També ells ens s'han oferit per estar en un stand i donar tota la informació dintre de la zona de la carrera, pues a la gent que pugui venir de les seves accions i de com poder adreçar-se de cara a ells. És a dir, que és interessant que aquesta vessant de col·laboració pues la mantinguem i d'aquí cada any col·laborarem d'alguna manera.
0: A la Nocturna Trail hi participen 400 persones i es necessiten prop de 60 voluntaris. Precisament aquests voluntaris han estat netejant el circuit aquests darrers dies. Podreu veure les fotografies a les nostres xarxes socials de Calafell Ràdio. Escoltem el José.
4: Penseu que aquest any seran 400 participants entre les dues carreres i la caminata, i necessitem de l'ordre d'unes 45 persones.
2: Només, hi ha uns 60 voluntaris.
4: Bueno,
2: fan 60 voluntaris
4: que tenim, que s'han oferit, que estem entre els punts d'avituallament, els punts a la muntanya, el marcatge, entrega de dorsals, és a dir, tot el que és la infraestructura, tenim molta gent que col·labora i que cada any s'apunta desinteressadament i efectivament és d'agrair que tanta gent col·labori i efectivament també vull agrair des d'aquí pues, la col·laboració que sempre s'ha fet a l'Ajuntament en relació pues, a tot el que és pues, les pistes, els serveis, el tema de posar els mitjans que ells tenen de cara a que nosaltres podem gaudir i efectivament pues, al final ho fem en col·laboració amb l'Ajuntament i aquí la intenció és que tothom participi, faci esport, s'ho passi bé i vingui aquí a Calafell i coneixi Calafell també.
0: Recordem la cinquena edició de la Nocturna Trail aquest dissabte 9 de maig a partir de 8:45 del vespre amb sortida de la pista del Vilarenc. Convidem a tothom que no hi participi també a animar els esportistes quan tingui lloc el tret de sortida. El Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, durant el 2025 va assolir la quarta posició a la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 54 minuts i millor marca de la història de Calafell. També va assolir la primera posició a la Ultra Trail de Prades, l'Històric Trail de Calafell i Duesaigües. Durant l'anterior temporada va realitzar un total de 3.500 quilòmetres entre entrenaments i competicions. A més, el Pedro Salor forma part del grup Trail Road Runners de Calafell.
5: Sí, són molts dies de sortir a córrer, són molts quilòmetres, però clar, per preparar muntanyes, asfalts i maratons i ultras, doncs clar, necessites molt, molt de volum. Ara em trobo molt bé, la veritat, em trobo superbé. Estic content, o sigui, al final les lesions, que és el més important, m'estan respectant bastant, i estic motivat, la veritat que estic motivat molt per tot el que estic fent i el que vull fer.
0: També ets de Trail Road Runners. Aquest dissabte se celebra la Nocturna Trail.
5: Sí, soc de l'equip de Trail Road Runners i aquest dissabte farem la cinquena edició de la Nocturna Trail, que serà una cursa llarga de 14 quilòmetres, que sortirà a 8:45 i farem la caminata i una cursa curta de 9 quilòmetres, que sortirà a 3:15.
0: Tu hi participes activament? És a dir, formes part de la competició o et mantens al marge en aquest sentit?
5: Sí, aquest any formaré part de l'organització i seré part de correré la cursa llarga, sí. Pel tema de la Lliga de Tarragona, que aquest any m'he involucrat una mica, i clar, i sempre córrer a casa és un plus. Al final és el pati de la teva casa, on corres cada cap de setmana o cada dissabte o diumenge, surts a córrer per aquí, clar, la teva muntanya és el teu hogar.
0: La Nocturna, que com diu el seu propi nom, és de nit. Quina diferència hi ha entre córrer de dia i de nit?
5: És totalment diferent. O sigui, de dia, a mi em passa, córrer per la nit, de dia o de nit, aquí al costat, o sigui, no és el mateix, perquè al final el camí ho saps, però clar, tens que estar molt, molt, molt apispat de veure on està aquella pedra o qualsevol cosa, perquè et pots fer mal. I clar, i només veus amb el frontal, o sigui, veus una part. amb el dia jo puc... Mires cap endavant i veus, jo que sé, 50-100 metres, però amb el frontal no veus, només veus allò del frontal. Clar, és un hàndicap també. També això ho fa diferent la nocturna. Ja et dic, hi ha gent que sigui de dia, de nit, la tècnica de baixada, la tècnica de pujada superràpida. Però bueno, normalment és una mica més. Sí, perquè veus una mica, perquè jo sempre, molta vegada ho dic, prefereixo perdre 10 segons en una baixada que perdre 10 mesos en una caiguda, perquè pots fer molt de mal.
6: T'has caigut alguna vegada?
5: Sí, moltes. I a vegades la caiguda més tonta, o sigui, quan és més pla, que estàs relaxat, que dius, estic descansant, pum, va. Sí, i he tingut moltes, sí.
6: Quin objectiu tens, objectius, aquest any?
5: Bueno, aquest any, en principi, ara ja he acabat Barcelona, ara estic una mica en modo muntanya, modo fer muntanya, la lliga aquesta de Tarragona, que són curses de 15, de 10 a 15 quilòmetres, fer aquesta lliga i començar a preparar una altra vegada la Marató de València, que aquesta ja és la 8a vegada que vaig i ja a veure si puc garrapar algú de temps.
6: Quan és?
5: El dia 6 del 6 o el 5 de desembre. Sí, sempre és el primer cap de setmana de desembre, sí. I aquesta, clar, aquesta la tinc com... No sé, és com la meva preferida de sempre i cada any vaig. Cada any, o sigui, aquesta és la 8a vegada i vaig cada any perquè, no sé, la tinc molt de carinyo.
6: Per què t'agrada tant?
5: Per què m'agrada tant? Per la gent, perquè és espectacular. Córrer a València és espectacular, l'arribada al Museu de les Ciències és espectacular i tot el recorregut i l'organització també molt bé. El que passa que, clar, això de les curses també cada vegada és més car, cada vegada tot puja molt i ja costa econòmicament, són molt cares. Però clar, són 40.000 persones que corren per València i ja et dic que és algo que tinc com algo molt, molt personal.
6: Alguna cosa més que vingui a prop?
5: Bueno, avui et puc dir una cosa i demà puc dir una altra. O sigui, ja. Al final hi ha moltes curses que vull fer de muntanya, jo que sé, pues, no sé, alguna ultra on sigui, no? Però clar, també és el tema del treball, el que diem, igual treballo al cap de setmana i no puc anar, com el tema econòmic també, perquè clar, una cursa, jo que sé, una ultra, pues, perfectament pot costar 200 euros. Clar, 200 euros no és només la cursa, també és el tema de que, clar, tens que comprar material esportiu i també tens que comptar que, clar, tens que dormir. A mi, jo que sé, quan vaig fer la Machicot, que va ser real, per exemple, clar, sí que un amic meu tenia un pis, no? Però és complicat perquè tot això són calés. I clar, va sumant i un cap de setmana igual són 400 o 500 euros, perquè també... són molts diners i tens que seleccionar molt bé el que vols.
6: I algun patrocinador?
5: No. Perquè el patrocinador, bueno, jo perquè sóc de l'equip, l'equipació la que porto, no? Però un patrocinador és que al final és molt complicat. És molt complicat, sí que m'agradaria, clar que m'agradaria, no? Si em pots subvencionar el que sigui, m'agradaria, però clar, és molt complicat perquè...
6: Ja però és... amb tot el que has assolit, l'experiència que tens i...
5: Sí, no sé, bueno, mai tanco la porta, no? Si algú, mira, si algú em pot patrocinar...
6: Hi ha moltíssimes marques, segones marques, no? Inclús que busquen esportistes de diferents perfils per patrocinar, ja sigui amb material esportiu o alimentació o el que sigui.
5: Sí, el que passa que és complicat quan ets jove, sí, però a aquesta edat ja jo crec que ja algun patrocinador, com no sigui d'aquí del poble, que dius, bueno...
6: Bueno, des de Calafell Ràdio fem una crida
5: ojalà,
6: perquè alguna empresa patrocini el Pedro Salor, que ja s'ho mereix, ja.
5: Bueno, al final sí. Ja et dic, tornem a lo mateix, és un hobby... Que si és millor, no? Perquè al final, clar, tots són calés i clar, això surt del teu treball, no? Del dia a dia, no? Clar. Però, bueno... Sí, pots estalviar sempre, mira, sí.
0: Aquesta entrevista en format vídeo la podreu veure sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.

0: perdo el cap.
1: Aquesta setmana ha tingut lloc la presentació oficial de la Festa de la Bicicleta, que tindrà lloc el 31 de maig. La presentació de la mà de Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, va estar animada pels triatletes del Club Tri-Calafell. Inscripcions gratuïtes a la Regidoria d'Esports de Calafell o athleticevents.net. Concentració a les 10 del matí i sortida a les 11 del dia 31 de maig al poliesportiu Joan Hurtoll. La recollida de dorsals serà el 29 i 30 de maig, de 9:45 del matí a 2 del migdia, a la Regidoria d'Esports de Calafell, a l'Avinguda Vilarenc, número 2. Recorregut de 10 quilòmetres i no és una cursa competitiva. Avituallament i motxilla, sac per a tots els participants. El tancament de les inscripcions serà el 25 de maig. Organitza la Regidoria d'Esports de Calafell. Fem la prèvia del cap de setmana i comencem parlant d'hoquei patins. El Calafell, la menorquina, no juga aquest cap de setmana. S'està preparant per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. Últim partit de la Lliga regular que es va disputar el Joan Hurtoll. El conjunt de Cabestany haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Hurtoll. La resta del quadre ha quedat de la següent manera: Deportivo Liceo Pons Lleida, Barça Noia Freixenet, Igualada Rigat Voltregà. Els play-offs s'allargaran fins al 23 de juny, dia que es disputarà l'última final. Hoquei patins. Cal destacar també l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell, que es va classificar per al Campionat de Catalunya, amb seu a Olot, i va assolir la setena posició. Des del Club Patí Calafell ens demanen suport per la difusió del seu nou compte d'Instagram. És @femhoquei.calafell. De l'hoquei passem al futbol. El dissabte 2 de maig, el conjunt calafellenc va escriure una de les pàgines més brillants de la seva història. Des de l'inici de la temporada, el seu entrenador, Òscar Martínez, havia deixat clar que l'objectiu era ambiciós: guanyar la Lliga i assolir l'ascens. I l'equip no només ha complert, sinó que ho ha fet amb autoritat. El Club Futbol Calafell va guanyar per 5-1 a l'Alcover. S'ha proclamat campió de Lliga matemàticament i ja és de segona catalana. El conjunt calafellenc no jugarà aquest cap de setmana, ja que en aquesta jornada tenia que enfrontar-se al Bellvei, equip que es va retirar. Jugarà contra l'Arbós a casa el proper diumenge 17 de maig a les 6 de la tarda. Recordem que podeu veure el reportatge de la celebració de l'ascens al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Passem a parlar del futbol femení. El primer equip femení de l'escola de futbol base Calafell, a la darrera jornada, va perdre per 5-1 davant el Cambrils d'Unió. El conjunt de Víctor Parra es troba ara mateix a la 12a posició de la classificació amb un total de 29 punts, 8 victòries, 5 empats i 15 derrotes. Les calafellenques jugaran a casa aquest diumenge 10 de maig a les 8 del vespre contra el Molins de Rei, equip que es troba a la 14a posició de la classificació. L'equip juvenil de l'escola de futbol base Calafell, a la darrera jornada, va perdre per 4-0 davant el Riudoms. El conjunt de Roger Montblanc es troba a l'última posició de la classificació, patint pel descens, amb un total de 4 punts, una victòria, un empat i 25 derrotes. Aquest cap de setmana no juga, ho farà el pròxim diumenge 17 de maig, fora de casa, a 7:45 de la tarda contra el Fontsanta Fatjó, equip que es troba a la 5a posició de la classificació. L'equip juvenil masculí de l'escola de futbol base Calafell, a la darrera jornada, va guanyar per 3-1 davant la Floresta. Els calafellencs es troben a la 5a posició de la classificació amb un total de 49 punts, 15 victòries, 4 empats i 7 derrotes. Jugaran fora de casa aquest dissabte 9 de maig a la 1 del migdia contra els Santes Creus, equip que es troba a la 8a posició de la classificació. I a quarta catalana, l'Atlètic Segur, a la darrera jornada, va perdre per 2-0 davant el Camp Joliu. Els de Segur de Calafell ja han posat punt i final a la Lliga, a la setena posició de la classificació, amb un total de 30 punts, 10 victòries, cap empat i 14 derrotes. I del futbol passem al bàsquet calafellenc. Fem un repàs dels partits del Club Bàsquet Calafell al pavelló Jaume Vilamajor de Segur de Calafell. Aquest dissabte jugaran el premini masculí Calafell-Bandatex davant el Bàsquet Toms premini mixta. El mini femení Calafell-Torclum davant l'Escola Puigcerver. El mini masculí Calafell-Salvament Integral també davant l'Escola Puigcerver. El cadet femení promoció Calafell-Florandum davant el Vilaseca. I el cadet femení promoció Calafell-Metàl·lica-Sonet davant el Port de Palou, Manresa. I equips que juguen fora de casa, el cadet masculí promoció Calafell Ascent Energy davant el Reus Plom, l'infantil masculí promoció Calafell Ofipime davant l'Amposta, el mini femení Calafell Amatia Trading davant el Prat Montibello, el cadet masculí promoció Calafell B davant l'Altafulla Groc, el júnior masculí nivell A Calafell Horitzontal davant el Valls Pablo Martínez i aquest diumenge 10 de maig el preinfantil femení Calafell Miracle Global davant el Sagrat Cor. Ara sí, arribem al final del Calafell Esportiu. Tornem, com sempre, el pròxim divendres amb el més destacat de la setmana i la prèvia. Recordeu que també podeu recuperar els programes en línia a calafell.tv, ràdio a la carta, Calafell Esportiu. Portes obertes a tots els clubs i entitats que vulguin parlar de la seva activitat esportiva en aquest espai. Podeu fer la vostra proposta a calafellradio@calafell.cat o podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883. Repeteixo, 647-751-883. Fins aviat.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu, amb Roser Ribas.
2: Ricard Electrodomèstics ha patrocinat el Calafell Esportiu.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 8 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Demà dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la Festa dels Contes. La plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell són les ubicacions escollides per la celebració d'aquesta fira. En parlem d'aquí a uns minuts. Abans resumim altres notícies del dia. Són els titulars. Calafell ha estat present a la clausura de la ruta del Xató que es va celebrar a Cunit. La regidora de Turisme, Lluïsa Lastra, destaca la bona acollida que té la ruta a Calafell. Aquesta setmana tenim una nova cita amb el Pinxopote Calafell. Avui divendres torna la ruta amb pinxos especials per descobrir en cada establiment. I parlarem de la xerrada adreçada a famílies, la primera experiència laboral. Serà dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda al Casal Jove de Calafell. Detingudes 5 persones per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i la Franja de Ponent. Els implicats accedien a les instal·lacions de dia i es feien passar per treballadors. El pròxim 20 de maig, l'edifici Tavares, situat a Coma-ruga, serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace, Turisme, Comerç i Serveis, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament del Vendrell a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació, EINA. La Biblioteca Municipal de l'Arbós exposa aquest mes una maqueta històrica del conjunt ferroviari de l'estació de l'Arbós, ambientada entre les dècades dels anys 40 i 60 del segle XX. Espanya registra l'abril més càlid de la història segons dades de Copernicus. La temperatura del mar va arribar als 21 graus de mitjana l'any passat, la segona més elevada del registre històric. Unes 600 infermeres aborden els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial a Tarragona. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, de futbol i bàsquet calafellencs. També recordem que aquest dissabte 9 de maig se celebra la 5a edició de la Nocturna Trail de Calafell i aquest diumenge 10 de maig tindrà lloc al Port de Segur de Calafell la 6a trobada benèfica Síndrome de Down.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Demà dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la Festa dels Contes. Es portarà a terme demà d'11 del matí a 2 del migdia i de 6:15 a 9:15 del vespre a la plaça de Cal Cubano i a la Biblioteca Ventura Gassol, al nucli del poble de Calafell. N'ha parlat als micròfons de Calafell Ràdio la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
3: Estarà situada doncs, a la Biblioteca Ventura Gassol i a la plaça Cal Cubano. És l'espai on sempre, doncs, amb aquesta festa, doncs, volem doncs, això, obrir la biblioteca, sobretot també doncs, que els talleristes quilòmetre zero, les papereries, les botigues de joguines doncs, puguin col·laborar d'aquí del municipi doncs, en aquesta festa del conte. I res, aquesta ubicació serà aquí a Calafell Poble, entre la biblioteca i la plaça Cal Cubano, on hi haurà activitats durant tot el dia, pel matí i per la tarda.
0: Durant la Festa dels Contes a Calafell podreu gaudir de moltíssimes activitats, com ara tallers de manualitats per a tots els públics, jocs, actuacions, música i tota mena d'activitats relacionades amb el món dels contes. Mònica Trepat.
3: Sí, doncs tenim... Normalment fem els contacontes,

0: els fem a dins de la biblioteca i després a fora hi han activitats diverses. Tindrem, bueno, sempre tenim un speaker. I aquest any doncs, també ens acompanyarà la Laia, que serà l'speaker durant tot el dia amb aquesta activitat de la Festa dels Contes. I després a fora tenim aquests talleristes, quilòmetre zero, que dic jo, que són d'aquí del municipi, i faran diferents tallers on al final són tallers per tots els públics. I doncs, aquesta canalla i aquesta gent doncs, que es vulgui apuntar, també recordar que és gratuït, eh? Són tallers gratuïts, que tu fas l'activitat i t'emportes el que has fet. I llavors, doncs, davant de la biblioteca, a la plaça Calcubano, hi haurà tots aquests tallers on tota, doncs, podrem gaudir d'aquestes activitats que són, la veritat, tallers molt bonics.
1: La Festa dels Contes serà demà, matí i tarda, a la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell i a la plaça de Calcubano.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Calafell ha estat present a la clausura de la ruta del Xató que es va celebrar a Cunit aquesta setmana. La regidora de Turisme, l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, va destacar la bona acollida que té la ruta al municipi. Enguany està la 29a edició de la Ruta del Xató, el principal producte de turisme gastronòmic del Penedès. Calafell, que s'hi va incorporar l'any 2000, hi ha tornat a participar. 6 restaurants del municipi han ofert el plat penedesenc més emblemàtic. La Ruta del Xató d'enguany s'ha tancat amb la presència dels responsables de la ruta, de diferents ajuntaments participants i dels gremis de restauradors de l'àmbit del Penedès i el Garraf. S'ha anunciat que la voluntat de cara al proper curs és que la Ruta del Xató faci presentacions de la proposta fora de l'àmbit penedesenc i fins i tot català. La cuinera i comunicadora gastronòmica, Jessamí Caramés, ha estat l'ambaixadora de la Ruta del Xató d'enguany. En aquesta cloenda ha rebut el morter commemoratiu de la seva col·laboració al llarg dels darrers mesos.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: I aquesta setmana hi ha una nova cita amb el Pinxopoti de Calafell, és els dijous i els divendres. Avui divendres, 8 de maig, torna per tant la ruta amb pinxos especials per descobrir en cada establiment participant. Un pinxo especial, més una copa de vi o una canya per 6 euros. A cada publicació, a través de les xarxes socials del Pinxopoti Calafell, trobareu un pinxo diferent amb l'horari, l'adreça del local i tots els detalls a la descripció de cada pinxo que s'ofereix. Recorda que alguns establiments poden variar la beguda inclosa. Està organitzat per Fòrum Calafell.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I el proper dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda i al Casal Jove de Calafell es durà a terme una xerrada adreçada a les famílies. Es parlarà sobre la primera experiència laboral, acompanyant en la recerca de feina, un taller adreçat a famílies amb fills i filles que s'incorporen al mercat laboral per primera vegada, on s'explicaran els tràmits sindicals amb el SOC, com desenvolupar eines per la recerca de feina i aquells aspectes pràctics que ens trobem amb les primeres feines, entendre la nòmina, revisar el contracte i també les condicions laborals. En acabar l'activitat, s'oferirà la possibilitat de participar en tutories individualitzades amb les famílies i també amb els joves.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones i n'investiguen 4 més, totes elles entre 17 i 67 anys, veïnes de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, com a presumptes autores de 7 delictes de robatori amb força, 2 de fur de metalls i un de pertinença a grup criminal, ocorreguts a empreses de la Franja de Ponent i a les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Els implicats accedien a l'interior de les empreses grimpant o forçant els panys i un cop a dins es feia podien passar per treballadors. Els robatoris es feien entre setmana en horari diur i en total s'haurien endut uns 12.000 quilos de metalls. El valor del material robat i els danys ocasionats a les empreses ascendeix a uns 120.000 euros. La Guàrdia Civil va començar la investigació l'octubre passat després de rebre denúncies de dues empreses que alertaven que uns desconeguts havien accedit a les empreses i s'havien endut bobines de coure. També van saber que a les mateixes dates havia ocorregut també un robatori similar en una empresa de la demarcació tarragonina. Els investigadors van poder localitzar i identificar els presumptes autors i van descobrir que també havien dut a terme robatoris a empreses de la demarcació de Barcelona utilitzant el mateix sistema. En aquests casos s'havien endut metalls amb coure, llautó i alumini. L'equip investigador de la Guàrdia Civil, juntament amb Mossos d'Esquadra, van procedir a la detenció dels presumptes implicats la darrera setmana del mes de març i la primera d'abril. Van detenir 5 persones i n'investiguen 4 més com a possibles autores de 7 delictes de robatori amb força i 2 de fur. Es tracta de 7 homes, una dona i un menor d'edats compreses entre els 17 i els 67 anys. Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar pel Tribunal d'Instància número 23 de Barcelona, també per el Tribunal d'Instància de Fraga i la Fiscalia de Menors de Barcelona.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: El pròxim 20 de maig, entre 11:15 i 14:45 del migdia, l'edifici Tabari, situat a Coma-ruga, serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace, Turisme, Comerç i Serveis, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament del Vendrell a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació Eina. Aquesta jornada està concebuda com un espai on empreses dels sectors clau poden establir un contacte directe amb persones que es troben en procés actiu de recerca laboral. Mitjançant entrevistes breus que oscil·len entre els 5 i els 10 minuts, aquest format dinàmic facilita l'agilització dels processos selectius i permet un primer apropament eficaç entre empresaris i aspirants. L'esdeveniment agruparà companyies dedicades al turisme, al comerç i als serveis, àmbits fonamentals dins l'economia local, especialment arran de la proximitat de la temporada alta estival. L'objectiu és donar resposta a necessitats reals que tenen aquestes empreses, incorporar personal qualificat per fer front a l'increment d'activitat durant els mesos d'estiu. Dins dels llocs laborals previstos per cobrir hi figuren perfils diversos, com ara personal de neteja, cuiners o cuineres, ajudants de cuina, cambrers o cambreres, ajudants de cambrer, rentaplats o repartidors, recepcionistes amb coneixements d'idiomes o tècnics de manteniment, tant de jardineria com d'instal·lacions. També s'inclouen posicions relacionades amb el sector comercial, com caixers o caixeres en supermercats, o carnisseres, fruiters, dependents o repositors. L'impuls a l'ocupació local, a través d'aquesta acció de l'Eina, reafirma el compromís amb la promoció ocupacional al territori, creant espais on es propicia la interacció directa entre el teixit empresarial i la ciutadania interessada. A més, aquesta iniciativa contribueix a dinamitzar l'economia local, reforçant la competitivitat empresarial, així com millorant els serveis destinats tant als residents com als visitants. D'aquesta manera, el Job Marketplace del Vendrell s'ha consolidat com una eina estratègica que anticipa les necessitats laborals per poder-hi donar resposta coordinadament. Les persones interessades poden obtenir més informació o formalitzar la seva inscripció visitant el web oficial l'Eina al Vendrell. També es pot enviar un correu electrònic informació@leina.org.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
1: La Biblioteca Municipal de l'Arbós del Penedès exposa aquest mes una maqueta històrica del conjunt ferroviari de l'estació de l'Arbós, ambientada entre les dècades dels anys 40 i 60 del segle XX. La instal·lació, aproximadament de 4 metres per 1 metre, ofereix una recreació molt detallada d'una infraestructura ferroviària que en aquella època tenia un paper rellevant dins la xarxa de comunicacions del territori. La iniciativa ha estat ideada i promoguda per l'arbosenc Paco Nogueira, mentre que la seva execució ha anat a càrrec del seu cosí, el vilanoví d'adopció Jordi Nogueira. El projecte s'ha basat en fotografies històriques i records personals, aportant un alt valor documental i emocional a la peça. La maqueta no es limita a l'edifici de l'estació, sinó que reprodueix un entorn ferroviari complet i funcional, reflectint la complexitat operativa de l'època. S'hi representen un ampli conjunt de vies, nombrosos canvis d'agulla i una infraestructura ferroviària diversa que inclou el moll de càrrega, el magatzem cobert, la caseta de la brigada de via i obres, la garita del guardagulles, així com murs delimitadors, barreres i zones de vinyes properes a l'entorn ferroviari. Tot plegat, posa en valor la importància estratègica d'una estació que concentrava múltiples serveis i funcions dins del sistema ferroviari d'aquell moment. Actualment, la peça ha estat cedida a l'Ajuntament de l'Arbós per a la seva exhibició pública, amb l'objectiu de preservar i difondre el patrimoni històric local entre la ciutadania i els visitants. La Biblioteca Municipal de l'Arbós, situada a l'Avinguda Sant Jordi 12, acull aquesta exposició que es pot visitar en horari de tardes de dilluns a divendres de 4 a 8 i els matins de dimarts i dimecres de 9 a 1. L'exposició està adreçada tant al públic general com a persones interessades en la història local i al món ferroviari. A més, els seus impulsors han estat entrevistats en diferents mitjans de comunicació.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: Obrim la plana general. Espanya va registrar l'abril més càlid de la història, segons dades de Copernicus. En el conjunt del continent europeu es van anotar fortes diferències. Mentre al sud-oest els termòmetres van pujar més del que és habitual, a la banda oriental va fer més fred. Pel que fa a la superfície del mar, el mes passat es va anotar la segona temperatura més alta i va arribar als 21 graus. Gran part del Pacífic tropical va assolir rècords a causa de fortes onades de calor marines. La temperatura del mar més alta inscrita a l'abril es va produir el 2024, durant l'últim episodi del Niño. La responsable estratègica del clima, Samantha, ha recalcat que aquestes dades són un senyal clar d'un escalfament global sostingut. Les temperatures de la superfície del mar van trencar rècords a l'abril en una regió molt àmplia que abraça des del Pacífic Equatorial Central fins a la costa occidental dels Estats Units i Mèxic. Pel que fa a la temperatura a escala mundial, l'abril del 2026 ha estat el tercer més càlid, amb una mitjana de 15 graus. Al continent europeu, els termòmetres van registrar el 10 abril més càlid, amb gairebé 9 graus. Les anomalies de temperatures a Europa es van caracteritzar per contrastos regionals marcats. Al sud-oest van ser més càlides del que és habitual, però a l'Europa oriental van ser més fredes. Pel que fa a les pluges, també va haver-hi contrastos. A la part occidental i oriental va ser més sec que en els registres històrics. En canvi, a la banda oriental i sud-est d'Europa es va assolir uns nivells de precipitacions i humitat superiors a la mitjana.
2: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: Més de 600 infermeres han abordat els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial. Ho han fet en el Congrés de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, celebrat a Tarragona aquesta setmana. En la trobada s'ha posat el focus en un programa científic orientat a la pràctica clínica. S'han fet tallers, taules rodones i conferències sobre àmbits com la intel·ligència artificial a la consulta, la salut a l'adolescència, la cronicitat complexa, entre molts altres temes. Segons dades recents del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, el 34% de les agressions les pateixen les infermeres i el 60% es produeixen a l'atenció primària.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: El Port de Tarragona rebrà 24 milions d'euros per finançar l'ampliació del moll de Balears per tal de destinar-lo a operatives de construcció, muntatge, logística, manteniment i integració dels aerogeneradors flotants que conformaran els futurs parcs eòlics marins de la Mediterrània Occidental. L'autoritat portuària ha obtingut els ajuts de la primera convocatòria Port Eolmar del Ministeri a la Transició Ecològica i al Repte Demogràfic. La segona fase d'aquest moll tindrà una inversió total de 80 milions d'euros i sumarà 22 hectàrees més. La previsió és que les obres comencin l'any vinent i que les noves instal·lacions estiguin operatives a finals de l'any 2029. El projecte del Port Tarragoní ha obtingut una puntuació de 73,91 punts sobre 100 de les ajudes Miteco, sent el port de la regió mediterrània amb més nota. Fa temps que es treballa perquè Tarragona sigui un dels principals punts per al sector de l'eòlica marina flotant. Obtenir aquests ajuts és fonamental, diuen, per accelerar l'estratègia, ha assegurat el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà. El president també ha destacat l'oportunitat que suposa aquest fons per a tota la cadena de valor vinculada al desplegament de l'eòlica marina flotant. Rebre aquest ajut per destinar infraestructures del port a operatives de l'eòlica marina diu que tindrà un impacte positiu al conjunt de Catalunya. La segona fase del moll balear suposarà una inversió pública de 80 milions d'euros que seran finançats amb fons propis de l'autoritat portuària i amb els 24 milions d'euros obtinguts gràcies a aquests ajuts. Es tracta d'uns projectes estratègics del Port Tarragoní per als pròxims anys.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu del dia.
3: Fem la prèvia del cap de setmana i comencem parlant d'hoquei patins. El Calafell la menorquina no juga aquest cap de setmana. S'està preparant per encarar els play-offs després de guanyar el Cerdanyola per 4-1 i confirmar definitivament la quarta posició de la classificació. Últim partit de la Lliga regular que es va disputar el Joan Ortoll. El conjunt de Cabestanya haurà de jugar contra el Reus Deportiu als quarts de final. El primer partit tindrà lloc el dissabte 16 de maig al Joan Ortoll. La resta del quadre ha quedat de la següent manera: Deportivo Liceo Pons Lleida, Barça Noia Freixenet, Igualada Rigat Voltregà. Els play-offs s'allargaran fins al 23 de juny, dia que es disputarà l'última final. Hoquei patins, cal destacar també l'equip FEM 11 del Club Patí Calafell, que es va classificar per al Campionat de Catalunya, amb seu a Olot, i va assolir la setena posició. Des del Club Patí Calafell ens demanen suport per la difusió del seu nou compte d'Instagram. És @femhoquei.calafell. De l'hoquei passem al futbol. El dissabte 2 de maig, el conjunt calafellenc va escriure una de les pàgines més brillants de la seva història. Des de l'inici de la temporada, el seu entrenador, Òscar Martínez, havia deixat clar que l'objectiu era ambiciós: guanyar la Lliga i assolir l'ascens. I l'equip no només ha complert, sinó que ho ha fet amb autoritat. El Club Futbol Calafell va guanyar per 5-1 a l'Alcover. S'ha proclamat campió de Lliga matemàticament i ja és de segona catalana. El conjunt calafellenc no jugarà aquest cap de setmana, ja que en aquesta jornada tenia que enfrontar-se al Bellvei, equip que es va retirar. Jugarà contra l'Arbós a casa el proper diumenge 17 de maig a les 6 de la tarda. Recordem que podeu veure el reportatge de la celebració de l'ascens al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Passem a parlar del futbol femení. El primer equip femení de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada va perdre per 5-1 davant el Cambrils Unió. El conjunt de Víctor Parra es troba ara mateix a la 12a posició de la classificació amb un total de 29 punts, 8 victòries, 5 empats i 15 derrotes. Les calafellenques jugaran a casa aquest diumenge 10 de maig a les 8 del vespre contra el Molins de Rei, equip que es troba a la 14a posició de la classificació. L'equip juvenil de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada va perdre per 4-0 davant el Riudoms. El conjunt de Roger Montblanc es troba a l'última posició de la classificació, patint pel descens amb un total de 4 punts, una victòria, un empat i 25 derrotes. Aquest cap de setmana no juga, ho farà el pròxim diumenge 17 de maig, fora de casa, a 8:15 de la tarda contra el Fontsanta Fatjó, equip que es troba a la 5a posició de la classificació. L'equip juvenil masculí de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada va guanyar per 3-1 davant la Floresta. Els calafellencs es troben a la 5a posició de la classificació amb un total de 49 punts, 15 victòries, 4 empats i 7 derrotes. Jugaran fora de casa aquest dissabte 9 de maig a la 1 del migdia contra els Santes Creus, equip que es troba a la 8a posició de la classificació. I a quarta catalana, l'Atlètic Segur a la darrera jornada va perdre per 2-0 davant el Camp Joliu. Els de Segur de Calafell ja han posat punt i final a la Lliga a la 7a posició de la classificació amb un total de 30 punts, 10 victòries, cap empat i 14 derrotes. I del futbol passem al bàsquet calafellenc. Fem un repàs dels partits del Club Bàsquet Calafell al pavelló Jaume Vilamajor de Segur de Calafell. Aquest dissabte jugaran el premini masculí Calafell-Bandatex davant el Bàsquet Toms premini mixta. El mini femení Calafell-Torclum davant l'escola Puigcerver. El mini masculí Calafell-Salvament Integral també davant l'escola Puigcerver. El cadet femení promoció Calafell-Florandum davant el Vilaseca. I el cadet femení promoció Calafell-Metàl·lica Sonet davant el Port de Palou, Manresa. I equips que juguen fora de casa, el cadet masculí promoció Calafell Ascent Energy davant el Reus Plom, l'infantil masculí promoció Calafell Ofipime davant l'Amposta, el mini femení Calafell Amatia Trading davant el Prat Montibello, el cadet masculí promoció Calafell B davant l'Altafulla Groc, el júnior masculí nivell A Calafell Horitzontal davant el Valls Pablo Martínez i aquest diumenge 10 de maig el preinfantil femení Calafell Miracle Global davant el Sagrat Cor. I recordem que aquest dissabte 9 de maig se celebra la 5a edició de la Nocturna Trail de Calafell, amb sortida de la pista del Vilarenc a 8:45 del vespre. Per qui no ho hagi fet encara, es pot recollir el dorsal a la zona de sortida des de les 7 de la tarda fins a 8:15. I per últim, recordem també que aquest diumenge 10 de maig tindrà lloc al Port de Segur de Calafell la 6a trobada benèfica Síndrome de Down, a partir de les 10 del matí de la mà de l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
1: Arriba el tram final d'una setmana marcada per la inestabilitat, amb tronades, xàfecs i fins i tot algunes calamarsades, tot i que també hem tingut temps de veure el sol. Avui divendres continuem amb un dinamisme atmosfèric, un dia on, malgrat els núvols, s'espera poca precipitació. Sí que arribarà una tongada més general de cara a demà dissabte per la tarda, de la mà d'un front associat a una borrasca atlàntica. Pel que fa a la temperatura, es manté sense grans oscil·lacions. Està a ratlla els valors d'avui divendres, entre els 6 i els 14 graus. De cara al cap de setmana, demà arribarà una tongada de precipitació a partir del migdia, després d'un matí de núvols en augment. Es reforçarà el vent de llevant a la façana costanera. El diumenge acabarem la setmana amb una mica de més estabilitat, amb més estones de sol. S'imposarà el garbí amb una pujada clara i contundent de la temperatura a les hores centrals de la jornada. Les màximes més altes podran quedar al voltant o una mica per sobre dels 25 graus. I fins aquí l'informatius als esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció i bona entrada del cap de setmana.
2: L'informatiu. Calafell Ràdio. Aquí i ara, Calafell Ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

tres sardines i un bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels trons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns els divendres de 8 del vespre a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà, al límit fins al final.

0: Prou! Bon vespre, bacallars, com esteu? Sí, per fi és divendres, tornem a seguir a la sintonia de Calafell Ràdio, al 77.9 de la FM. A punt per dues hores de rock and roll? Vinga, obriu les cerveses, pugeu el volum. Que aquí comença... Calafellenques, calafellencs i amic d'altres termes. El Tres Sardines i un bacallà.
1: Right now, I'd like to tell you the story of a good old local boy that made good. Plays bass, local 424. The story of the $17 million Fender bass that came out of the sky.

El so inigualable de la Creedence Clearwater Revival. Amb aquest tema hem començat aquest 25è programa de la 13a temporada I Come Out of the Sky, de l'àlbum del 1969, Willie and the Poor Boys, Creedence Clearwater Revival. Vinga, seguim amb rock ibèric.

Doncs el tema que heu escoltat es diu Gasolina, en directe des de Madrid, d'aquesta banda burgalesa anomenats La Maravillosa Orquestra d'Alcohol, més coneguts com La Moda. L'àlbum, que el van editar el 2016, en directe, com he dit, el van titular Todavía no ha salido la luna.

Aquest tema, titulat Rocksoft, era el que obria aquest àlbum, doble àlbum, que van titular Exile on Main Street, editat el 1972. Va ser el seu desè àlbum, amb Mike Taylor a la guitarra després de la mort de Brian Jones. Els incombustibles Rolling Stones, amb aquest Rocksoft.

Es van formar a Vitoria Gasteiz, que era el seu primer àlbum, àlbum homònim. Es deia Energeinak, i hem escoltat el tema que obria aquest àlbum, titulat Echo, àlbum que van editar el 1984, àlbum de debut. Energeinak, des de Vitoria Gasteiz. Vinga, seguim.

L'any 2023 editava aquest àlbum celebrant la gira dels 30 anys de l'àlbum de debut d'aquesta banda anomenada The Black Crowes. L'àlbum, editat el 1990, el van titular Shut Your Money Maker. Aquí, en directe, amb aquest tema que hem titulat Stratin' Blues. The Black Crowes, des d'Atlanta, Georgia.

Són Diego Gorriac amb aquest àlbum que van titular Idea Zabalu, editat Idea Zabaldu a l'any 1995. D'aquest àlbum hem estret el tema que m'ha estat assoltant, Nire Baitan Daude Biak, Negu Gorriak. Seguim amb aquest 25è programa de la 13a temporada del Tres Sardines i un bacallà.

Des de Baltimore, Maryland, ens arriba aquesta banda anomenada Turnstile. El tema que hem estat escoltant es diu Holiday i està extret del seu tercer àlbum, editat el 2021, que van titular Glow On. Turnstile. Vinga, més.

Des de València ens arriba la Pulqueria amb aquest quart àlbum titulat Faix Cousin, que van editar el 2010. Hard rock barrejat amb corrido mexicano, el que proposen aquesta banda anomenats La Pulqueria. Hem estat escoltant un tema titulat ¿Dónde están? Vinga, seguim.

També provenen de Maryland, es diuen Clutch. Aquest és el seu darrer àlbum, l'11è. L'han titulat Sunrise on Slaughter Beach, editat el 2021... No, 2022. I hem escoltat We Strive for Excellence. Es diuen Clutch. Vinga, seguim. Estàs a la sintonia de Calafell Ràdio, al 77.9 de la FM, al 3 Sardines i un bacallà.

des de Puerto Real, Cádiz, Inadaptados, amb aquest tema acompanyats de Marea i Trastocada, amb aquest àlbum del 2011, La tela de araña, donant estret, donant escoltat aquest Tu pañuelo, Inadaptados.

Des de París, Mano Negra, amb aquest àlbum Putas Fever, el seu segon àlbum, editat el 1989. D'aquest àlbum hem estret la cançó Soledad.

0: Es van fundar el 1985 a Madrid, encara estan en actiu. Garage Psicodèlia, el que proposen el Sex Museum, així és com es diu la banda. Hem estret aquest If Lost My Faith d'un recopilatori, 15 temes remasteritzats amb aquest que van titular 15 Hits That Never Were. Sex Museum.
1: To Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again.

de Toydolls britànics amb aquest tema Nelly the Elephant del seu àlbum Dictat Groovy Baby del 1983. De Toydolls. Anem a buscar un altre tema, va. Que no pare la música.

És el seu penúltim disc, aquest Gure Naufragioak. Gure Naufragioak, del 2018, d'aquesta banda de Lekeitio, anomenada McConnack. Hem escoltat el tema titulat Bele Belzac. McConnack, amb aquest Celtic Punk.

0: Va néixer a Sarajevo, Goran Bregovic, compositor, artista, productor, prolífic ell, amb aquest tema que hem estat escoltant, Gas Gas, que pertany a un àlbum del 2007, Carmen, acompanyat de l'Orquestra de Bodas i Funerales. Vinga, i el darrer tema d'aquest 25è programa de la 13a temporada en aquest darrer cap de setmana del mes de maig. Vinga, allà va.
1: Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?

0: Ferran Boquer.
1: Bon dia, bona hora, família. 9 en punt del matí. I ja som a divendres, dia 8 de maig de 2026. Des del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Us saludem en directe quan comencem el Calafell Matí, aquest programa que us acompanyarà des d'ara mateix i fins a 1 en punt del migdia, compartint espais d'actualitat, entreteniment i sempre amb bona música. El Calafell Matí, gràcies com sempre per la confiança. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, engeguem com sempre, amb tot preparat, tot a punt, per ser la vostra companyia un dia més, i ho fem després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions, les efemèrides d'aquest 8 de maig, també amb el temps amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. A part de, a partir de 2:15 del matí, espai de veterinària, com sempre, en companyia de l'Ester Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. Avui seguirem parlant del clima a partir de 2:15 amb la Júlia Crespin. A les 11 farem una aturada pel temps, la previsió meteorològica pendents d'un canvi de temps imminent que arriba doncs, al llarg d'aquest divendres, també de cara a demà dissabte. Serà un dissabte, diuen, ens ho diu i ens ho dirà ara el Josep Miró, una miqueta passat per aigua. Tindrem les novetats musicals, les novetats discogràfiques de cada setmana. El divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes propostes. Aquí us presentem les més destacades. També tindrem novetats cinematogràfiques. Anirem d'estrena al cinema amb les propostes, amb les més destacades també d'aquest divendres. I a l'última hora de programa, la càpsula d'escapades de la Mireia Romaguera, l'esferit viatger. També la càpsula de l'altaveu jove de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I abans d'arriba la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquest cap de setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt, com us dèiem. Com sempre, gràcies per la confiança. Gràcies per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats. Comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, anem a conèixer quines són les celebracions d'aquest divendres 8 de maig de 2026. Avui se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja en commemoració del naixement de Henry Dunant, Fundació de Creu Roja. O millor dit, perdó, fundador de la Creu Roja. Aquesta jornada té com a objectiu reconèixer la tasca dels voluntaris, també dels treballadors, que cada dia salven vides, ajuden les persones més vulnerables i promouen canvis socials positius arreu del món. Doncs avui celebrem aquest Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. I avui divendres, dia 8 de maig, també demà, dia 9 de maig, se celebren les jornades de record i reconciliació en honor de les víctimes de la Segona Guerra Mundial. Una commemoració establerta per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2010, coincidint amb el 65è aniversari del final d'aquest conflicte. Més que una efemèride, aquestes dates representen un recordatori de la memòria col·lectiva i una crida a la construcció d'un futur en pau, honorant totes les persones que van perdre la vida durant la guerra. I avui, 8 de maig, també se celebra el Dia Mundial del Càncer d'Ovari amb l'objectiu de conscienciar la població sobre aquesta malaltia. Es tracta del 7è tipus de càncer més freqüent que afecta cada any a més de 250.000 persones, o en aquest cas 250.000 dones arreu del món. Una jornada que busca promoure la sensibilització i la prevenció per afavorir un diagnòstic precoç i millorar el pronòstic de la malaltia. I avui, també 8 de maig, celebrem el Dia Internacional de la Talassèmia. La talassèmia, una jornada dedicada a conscienciar sobre aquesta malaltia genètica rara que afecta la producció normal d'hemoglobina. També coneguda com anèmia de Cooley o de Cooley, la talassèmia pot provocar anèmia crònica i altres complicacions en la salut, i aquesta data busca donar visibilitat a aquestes persones, a la malaltia, i sobretot a aquells que pateixen i promouen la recerca i el tractament. I atenció, perquè déu-n'hi-do quantes celebracions avui, 8 de maig, perquè també celebra el Dia Mundial del Ruc, una jornada impulsada per diverses entitats protectores dels animals. Una efemèride aquesta, la d'avui, que té com a objectiu posar en valor la importància dels rucs com a animal de treball al llarg de la història i en diferents activitats humanes. També busca consciència sobre la seva protecció i el benestar, destacant el seu paper cultural social a moltes comunitats. Doncs déu-n'hi-do aquest 8 de maig, carregat de celebracions, el Dia Mundial de la Creu Roja, de la Mitja Lluna Roja. També jornades en record i reconciliació en honor de les víctimes de la Segona Guerra Mundial, el Dia Mundial del Càncer d'Ovari, el Dia Internacional de la Talassèmia i el Dia Mundial del Ruc. I com sempre tenim, efemèrides musicals. Començarem per Joe Bonamassa, que va néixer un 8 de maig del 1977, guitarrista i cantant de blues rock molt respectat dins d'aquest gènere, amb una carrera sòlida i èxits entre els aficionats, però és més aviat de nínxol. Joe Bonamassa compleix avui 49 anys. Avui també està d'aniversari Enrique Iglesias.
2: Yo te miro, se me corta la respiración.
1: Va néixer el 8 de maig del 1975.
2: Tú me miras, se me...
1: Cantant espanyol de pop llatí, una de les estrelles d'èxit arreu del món i del seu gènere. Ha venut milions de discos, té una enorme projecció internacional, també conegut per ser un dels fills de Julio Iglesias. Avui l'Enrique fa 50.

Ens quedaríem una estona, veient aquesta cançó, per què no, eh? I celebrant que és divendres, sobretot. També està d'aniversari Marta Sánchez. Va néixer un dia com avui, un 8 de maig, però del 1966. Avui celebra 60 anys Marta Sánchez, una de les veus del pop espanyol. Va començar, com ja sabeu, com a vocalista d'Olé Olé. Èxits com el Bailando la van fer molt popular. Va iniciar després una trajectòria en solitari plena de cançons coneguda, Desesperada, Soy Yo, aquesta que esteu escoltant, amb una de les carreres més destacades en més de 3 dècades. I Marta Sánchez encara continua, eh? No publica gaires cançons noves, però continua. Avui fa 60 anys Marta Sánchez.

ens quedaríem tot el matí ballant, eh? No pot ser, perquè tenim més efemèrides. També avui és l'aniversari d'Alex Van Halen, bateria i fundador de la banda de rock Van Halen, juntament amb el seu germà Eddie Van Halen, va crear un dels grups més influents del rock dels anys 70 i 80. Temes com Jump o Panama van convertir a Van Halen en una banda de referència mundial. L'Alex Van Halen va néixer un 8 de maig del 1953, avui fa 73 anys.

I avui també està d'aniversari Billy Barnett. L'any 1953 naixia Billy Barnett, músic i guitarrista nord-americà, que va formar part de Fleetwood Mac. Va ser durant els anys 80. Fill d'una família molt vinculada al rockabilly, Barnett també va desenvolupar una carrera en solitari com a cantant i compositor. Però ens quedarem amb la música de Fleetwood Mac. Per cert, avui fa 73 anys, Billy Barnett, que va néixer el 1953. Estem escoltant un dels grans hits d'aquesta banda, Fleetwood Mac. Ens quedarem amb una altra molt coneguda. Jo diria que és la cançó més influent de la banda, Dreams, una cançó de la banda britànica Fleetwood Mac, escrita per la vocalista, la Stevie Nicks. Va ser publicada com a segon senzill del disc Rumours. Va ser en el mes de març del 1977. Doncs ens quedarem amb aquesta cançó, amb els Fleetwood Mac, per celebrar l'aniversari d'un dels seus components, Billy Barnett, sobretot en els anys 80. Doncs vinga, amb aquest Dreams de Fleetwood Mac comencem el Calafell Matí d'avui. Us diem el bon dia des del 107.9 de la FM. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Bon dia i bona hora, família.

0: aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí. A Calafell Ràdio. Calafell Matí. El temps.
1: A punt, un quart de 10 del matí. Anem per el temps, per la previsió meteorològica amb la crònica, per conèixer el temps que tindrem en aquest divendres 8 de maig, també de cara a demà dissabte i també diumenge. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, dominat pel sol, amb bandes de núvols alts al matí, algunes nuvolades inofensives al centre del dia i domini el sol amb alguns núvols poc destacables de tipus baix a la tarda, amb un cel més clar al final del dia. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 11 o 12 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà als 20, amb una humitat força alta. Vent feble amb terral fins a mig matí i deixa loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un petit canvi de temps, amb alguna ullada de sol al matí, núvols baixos que aniran a augment amb algunes clarianes. No es descarta a mig matí alguna gota, però el cel quedarà molt més tapat a partir de migdia i és a la tarda quan ens creuarà un sistema frontal bastant actiu que deixarà pluges generals i generoses, sobretot durant gran part de la tarda i també de cara a la nit i matinada, amb una temperatura que pujarà de nit i baixarà de dia i demà estarà entre els 14 o 15 de mínima i els 18 o 19 de màxima amb una humitat alta. Vent de llevant feble amb cops moderats al migdia i fent que la mar augmenti de marejó a maró durant el matí. De cara a diumenge, clara millora del temps, amb sol i cel clar gran part del dia i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que baixarà de nit i pujarà de dia i estarà al voltant dels 12 de mínima i dels 22 o 23 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral al matí i moderat una mica fort de garbí al centre del dia, fent que la situació marítima continuï moguda amb maró.
1: Doncs gràcies, Josep. Josep Miró, per la crònica del temps. Tornarem a connectar amb el Josep a partir cap a les 11 del matí perquè ens actualitzi l'estat del temps i també ens ampliï aquesta crònica del cap de setmana. Doncs ara, sol una mica esmorteït, eh? Cel entrenyinat per núvols. Amb aquesta previsió de canvi per les pròximes hores, tenim una temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell. Ara mateix és de 16 graus centígrads. Doncs vinga, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull, de conèixer el que podem llegir en les portades dels continguts dels diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Comencem a diari de Tarragona.com. A la secció Costa parlen del Tour de França que arriba aquest cap de setmana a Cunit. El pavelló acollirà una exposició amb el trofeig de la prova. El Tour de França arriba simbòlicament aquest cap de setmana, 9 i 10 de maig, a Cunit. La prova ciclista passarà per la C31 a la localitat el dia 5 de juliol. Però durant aquest cap de setmana, el municipi acull el trofeig que rebrà el guanyador de la prova ciclista més emblemàtica del món. El Trophy Tour passa per les localitats per les que transcorrerà el Tour de França i com un element més simbòlic a aquesta exhibició del trofeig en el marc d'una exposició itinerant. L'exposició en el pavelló municipal als Joncs es pot veure d'11 del matí a 9 del vespre, aquest dissabte i el diumenge. I Cunit ja ha plasmat un mural a peu de carretera C51 per commemorar, C31 volíem dir, per commemorar el pas del Tour de França i que l'Ajuntament pretén que es mantingui de manera permanent per recordar el que qualifica com un fet històric esportiu per al municipi. Canviem de rotatiu, anem a la ciutat del Penedès. Nou acord entre Calafell i la Federació Empresarial Gran Penedès per reforçar el teixit empresarial del municipi. El conveni s'ha signat per l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, també la presidenta de la Federació, Neus Lloveras i Massana. I és que l'Ajuntament de Calafell, també la Federació Empresarial del Gran Penedès, han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt orientada a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. El conveni ha estat signat per l'alcalde Ramon Ferrer, la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloveras i Massana. L'acord estableix un marc de cooperació estable entre les dues institucions per als pròxims 4 anys. Un conveni que neix de la voluntat compartida de fomentar el desenvolupament econòmic local i donar resposta a les necessitats del teixit empresarial. En aquest sentit, la federació treballarà conjuntament amb la Regidoria de Promoció Econòmica per impulsar iniciatives destinades a millorar la competitivitat de les empreses i també generar noves oportunitats al territori. I també ens parla aquest rotatiu en la ciutat del Penedès, del Vendrell, que acull la 5a Fira de Salut Comunitària sota el lema Salut en Xarxa. Ha estat aquest dijous a la Rambla del Vendrell, que ha estat l'escenari d'aquesta jornada dedicada a la promoció de la salut amb activitats i recursos d'atenció primària i entitats locals. I acabarem a la Fura del Penedès.cat. Suspenen fins al setembre el trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell. Els treballs per trasllada la sorra acumulada al costat del port de Coma-ruga fins a les platges de Calafell s'ha suspès finalment i no es reprendran fins al mes de setembre. Després que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat fixés diferents condicions ambientals que s'havien de complir per evitar afectacions a la zona de la criança del corriol Camanegre, des del Ministeri de Transició Ecològica han decidit prendre aquesta mesura. Per aquestes condicions, entre aquestes condicions, hi havia les de respectar la zona de nidificació del corriol Camanegre, controlar les activitats potencialment pertorbadores i que es faci de seguit un seguiment constant per part dels serveis competents. Doncs és l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Amb això hem arribat a les 9 i 21 minuts.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Estem a punt de fer una aturada, una pausa, però abans tenim una gran cançó que ens ajudarà a engrescar-nos, a animar-nos, que som a divendres, estem a les portes del cap de setmana. Això és Can't Stop the Feeling.

0: Doncs això, que no pari el feeling, que no s'aturi el bon rotllo, Don't Stop the Feeling. És el Justin Timberlake. Recordem aquesta cançó per arribar a les 9 i 25 minuts. Una aturada, una pausa. Tornem de seguida.
1: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: cada dissabte a 2:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 2:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 2 minuts i arribem al punt de 2:15. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Arriba l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Endavant, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Demà dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la festa dels contes. La plaça de Cal Cubano i la biblioteca Ventura Gassol són les ubicacions escollides al nucli del poble de Calafell. Calafell ha estat present a la clausura de la ruta del Xató que es va celebrar a Cunit. La regidora de Turisme, Lluïsa Lastra, ha destacat la bona acollida que té la ruta a Calafell. Aquesta setmana, nova cita amb Pinxo Pote a Calafell. Avui divendres 8 de maig torna la ruta amb pinxos especials per descobrir a cada establiment. El dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda i al Casal Jove de Calafell es durà a terme una xerrada adreçada a les famílies sobre la primera experiència laboral. Detingudes 5 persones per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i la Franja de Ponent. Els implicats accedien a les instal·lacions de dia i es feien passar per treballadors. El pròxim 20 de maig, l'edifici Tavares, situat a Coma-ruga, serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace, Turisme, Comerç i Serveis, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament Vendrellenc a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació, l'EINA. La Biblioteca Municipal de l'Arbós exposa aquest mes una maqueta històrica del conjunt ferroviari de l'estació, ambientada entre les dècades dels 40 i els 60 del segle XX. Espanya registra l'abril més càlid de la història, segons dades de Copernicus. La temperatura del mar va arribar als 21 graus de mitjana l'any passat, la segona més elevada del registre històric. Unes 600 infermeres aborden els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial a Tarragona. I el Port de Tarragona rebrà 24 milions d'euros per ampliar el moll de Balears i dedicar-lo al muntatge d'aerogeneradors flotants. Les obres de la segona fase tindran una inversió total de 80 milions d'euros i començaran l'any vinent.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, de futbol i bàsquet calafellencs. També recordem que aquest dissabte 9 de maig se celebra la 5a edició de la Nocturna Trail de Calafell i aquest diumenge 10 de maig tindrà lloc al Port de Segur de Calafell la 6a trobada benèfica Síndrome de Down.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: s'està enterbolint el temps.
1: Sí, sí. Bé, sí, fa una cosa rara,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, i plourà.
1: Sí, no sabia, jo això. Ah, no m'he mirat el temps aquesta setmana.
0: Doncs això diuen, que plourà. Bueno, plourà pues a partir de la tarda, venen pluges i demà... Però diumenge no.
1: Ah, bueno, doncs mira.
0: Diumenge farà tot el contrari.
1: Llegirem un llibre, o
0: això, anirem
1: al cine. Això,
0: reposarem. O... Exacte, sí,
1: exacte, regarem les plantes. Ja està. Sí. Ah, ho farem.
0: Alguna cosa farem.
1: Sí.
0: Doncs vinga, anem a parlar... Ai, perdona, que em posa... M'ha entrat una espiga.
1: És per culpa del temps.
0: No, sí. Parlarem d'espigues avui.
1: Sí, sí, sí. Exacte. Doncs mira, si plou, les estovarà una mica. Encara tornarem a fer que les plantes estiguin verdes encara una miqueta.
0: I no és la primera vegada que parlem d'espigues.
1: No.
0: Per què? Què passa amb les espigues?
1: És que són un malson, les espigues. Són horroroses. De fet, ara comença a haver l'època. Aquest any hi ha hagut moltes pluges, els camps estan molt verds. Si anem a passejar ja veiem que hi ha moltes herbes altes i ja comencem a veure les espigues aquestes maleïdes, sobretot pels gossos, perquè són els que, clar, ells s'encarreguen de fer el seu passeig,
0: sí,
1: amb el seu pèl llarg o no, trepitjant a la herba seca i sobretot olorant i buscant rastres, no? I clar, aquestes espigues, la seva intenció és simplement enganxar-se amb algú i viatjar per poder-se sembrar i poder créixer i que la planta segueixi,
0: sí,
1: el seu ritme,
0: exacte,
1: vital, que és el normal. Però clar, quan topa amb els nostres gossos, doncs és un problema.
0: Ara fa algunes setmanes el problema era la processionària.
1: Sí, exacte.
0: Ara ja la deixem.
1: Bueno, sembla que ja s'han anat una,
0: sí,
1: mica.
0: Però ara venen les espigues.
1: Ara venen les espigues.
0: I és que aquells que ens agrada, doncs, de tant en tant portar els animals per la muntanya, pel camp, doncs
1: sí,
0: ara anaven pendents dels pins i de les processionàries, però ara de les
1: ara
0: espigues. Per què? Per què és tan perillós això de les espigues?
1: Bé, les espigues, el problema que tenen és que estan pensades per ser com una punta de fletxa,
0: sí,
1: i per clavar-se, per quedar-se ben enganxades i per anar tirant. Qui no ha anat a la muntanya a passejar i després quan surt de la rentadora un mitjó, a mi em passa a vegades, que dius, què és això que punxa? I treus de dins del mitjó, que ja està rentat i tot, una espiga. I dius, ostres, jo quan he agafat aquesta espiga? Ni t'has donat compte. Doncs bé, amb els nostres animals els hi passa això amb el pèl. I a vegades els treus a passejar i hi ha molts propietaris avui en dia que ja, quan arriben a casa, fan un raspallat i llavors comencen a caure espigues. De fet, a mi a consulta moltes vegades em passa, que comences a palpar un gos i tal, i de cop i volta trobes una cosa i vas traient. I et mira el propietari volent dir, què estàs fent ara, no? I tu vas traient espigues, les vas posant allà. A vegades n'he recollit hasta 10 en una exploració. Sí, sí, que n'hi ha, o fas fent ecografies, que tens que resurar tota la zona de l'abdomen, vas resurant i dius, ui, aquí no passa bé això. Què,
0: sí,
1: passa? Una espiga.
0: Vinga,
1: una altra, i vas traient. S'enganxen, és la seva funció. Quin és el problema que s'enganxin? Doncs que com que sempre van cap endintre, es claven a la pell. Doncs moltes vegades el gos mateix, si es nota que se la clava, ja se la mossega i se la treu. Si el propietari pentina, se la treu. Però a vegades no ens donem compte o en tens tantes clavades que al final no te n'enteres. I amb els gossos o no se la poden treure. Sobretot on es queden és entremig dels dits. Per això que tots aquells que teniu gos, que segurament ja ho sabeu, però una bona raspallada i sobretot quan arribeu a casa mirar a la zona interdigital, que és entremig dels dits de les potes de davant i de les potes de darrere. Perquè allà és on es claven i allà és molt difícil de treure. I el gos amb la llengua moltes vegades l'únic que fa és empuixar-la i l'empuixa cap endins i es clava. I de fet això acaba provocant problemes greus moltes vegades. Greus perquè migren aquestes espigues, es van clavant i van entrant. De fet, ahir vam fer una cirurgia buscant una espiga o un trajecte fistulós d'una espiga segurament de l'any passat. I aquest hivern hem tret un bulto, un tumor, que diem que és com una bola. Quan veiem una bola al cos, no, diem que és un tumor, una cosa que creix així de forma,
0: sí,
1: com rodoneta.
0: Sí, si bona o dolenta,
1: exacte,
0: doncs és una...
1: pot ser qualsevol,
0: sí,
1: cosa, des d'un gra de pus...
0: Sí, a una bola de greix o qualsevol coseta.
1: Doncs bé, hi havia un gosset que tenia una bola a la paret costal, o sigui, diguéssim, al costat, i que de tant en tant li creixia, de tant en tant desapareixia, bé, allò que no acabava d'allò. Bé, doncs vam entrar a quiròfan, no sabíem si era un tumor, no sabíem, punxaves i sortien cèl·lules una mica rares, a vegades inflamatòries, a vegades infeccioses. Bueno, doncs s'ha d'operar. Entrem a quiròfan i, sorpresa, el que hi havia era un quiste amb 5 llavors d'espiga. O sigui que això era una espiga que l'estiu passat va entrar, o la primavera passada va entrar al seu cos,

0: es va mig clavar, el cos la va aïllar, va fer una mena de quiste i aquell quiste no ha anat trobant sortida. I per sort, doncs mira, s'ha quedat allà, en el subcutani, i l'hem pogut veure. I això ho hem pogut treure i ja està. Aquest és un dels llocs estranys que poden aparèixer les espigues.
1: Clar, que s'enganxi al pèl és la menor de les preocupacions que podem tenir amb els gossos. Clar, que es clavi, doncs això, a l'espai entre els dits, o que es clavi també a la pell, que el cos, clar, el detecta com un cos estrany, el rebutja i crea, doncs, allò una infecció, no?
0: Exacte, crea una infecció, crea un quiste, crea un trajecte fistulós. Què passa si això continua? Perquè, clar, de casos avui vinc amb casos, eh?
1: Sí, curiosos, ja està bé com a exemple, eh? No ens posem, clar, amb els pitjors dels casos,
0: exacte,
1: però...
0: Exacte, són casos curiosos i extrems, no és lo normal, però ens arriben. Un altre cas que també hem tingut va ser un estiu, una gosseta que donava la sensació que tingués la regla contínua, i tenia la regla, i no li marxava, i feies ecografia per si era un problema dels ovaris, una analítica, donaves antibiòtic i millorava. Doncs al final, què era? Doncs dins de la vagina hi havia una espiga.
1: També? Mare de Déu!
0: Llavors, allò és mirar, sempre l'examen físic s'ha de mirar, a vegades no ho veus, a vegades estan molt clavades cap endins, i a vegades s'ha de fer fins i tot una ressonància per trobar l'espiga. I aquests casos passen. Un altre que vam tenir així molt graciós també, bueno, graciós no, ninguna gràcia.
1: Sí, però curiós.
0: Però curiós, era un gos que se li havia clavat també a l'aixella, havia fet una mena de quiste que se li va treure, però que no acabava de millorar, tornava a sortir, això s'ha de mirar, vam fer la ressonància i estava allotjada a la columna, a darrere de l'esquena. O sigui que imagineu com migren, eh, aquestes espigues des de l'aixella fins a darrere de tota l'esquena, entremig de les escàpules, allotjada just al costat de la columna. Llavors, són cirurgies que tenen la seva dificultat.
1: Tot per una trista espiga.
0: Exacte.
1: Que un dia en un passeig per la muntanya, pel camp, per on fos, o pel Parquito, que era el Parquito, també aquí potser al costat de casa, jo li dic al Parquito, permeteu-me. Doncs hi ha aquestes espigues, i que potser aquests són els casos que jo no m'hagués mai imaginat, perquè la idea que sempre tinc és que el meu gos pugui arribar a respirar-les, allò quan olfateja segons quines zones, perquè, evidentment, els gossos quan surten els hi encanta olorar, i sobretot les olors les busquen allà on potser també hi ha espigues.
0: Exacte, això és el més freqüent. Ara us he explicat aquests 3-4 casos que
1: són que m'han sorprès
0: com molt
1: també
0: espectaculars,
1: que
0: home, són coses molt estranyes.
1: I que se pugui arribar a allotjar a prop de la columna, això ja és que ni en ciència-ficció
0: no
1: ho hagués imaginat.
0: A mi m'ho expliquen i tampoc no. Casos que mira, que les has trobat i que les has tret. Mare. I que costa trobar-les.
1: Clar.
0: El més normal, el que tu deies, sortir a passejar pel parc i de cop i volta comença a fer aquest soroll que tiren amunt i comencen a estornudar.
1: I ja comences a patir.
0: I ja comences a veure, ui, malament. Què és el que hem de fer? Quan ens passa això, el que hem de fer és, primer de tot, examinar la boca i el nas. Si veieu algun puntet d'herba i teniu un gos que és un sant, perquè si no, això és inviable, amb els dits mateix agafeu la punta de l'herba i tireu cap enfora. Això és el més estrany que podreu... O sigui, això és molt, molt difícil que us passi i que pugueu treure l'espiga així. És pràcticament impossible. Però, si veieu que el gos fa això, ràpidament pareu, mireu la trufa, mireu els forats del nas i mireu de si hi ha alguna herbeta i agafar-lo amb els dits mateix, amb el que tingueu en aquell moment. Res de posar pinces i burxar perquè fareu sang i això és un drama. Llavors, això d'entrada. El següent que heu de fer és que si això ha passat, aneu al veterinari. Què us direm? Si és el nas, l'haurem d'anestesiar, perquè és una zona super, super sensible. Llavors, qualsevol cosa que fiquem aquí al nas, farem un moviment estrany del cap, molt fort, i podem provocar que aquesta espiga es clavi més, que vagi més endintre, i podem provocar lesions a dins de les fosses nasals. Per tant, què us direm? S'ha de dormir, s'ha d'examinar, s'ha de mirar amb un endoscopi, s'ha de fer una endoscòpia nasal, una rinoscòpia, que diem, i s'ha d'intentar treure aquesta espiga. És veritat que a vegades no hi és l'espiga, només hi ha passat la irritació. Llavors dius, bueno, però és que jo, per exemple, l'he vist, no? Hi havia espigues, ha olorat allà, l'he vist com entrava, no he pogut agafar l'herbeta i sé que està dintre. I fem tot això i no hi és. On està aquesta espiga? El més probable és que se l'hagin passat. Perquè, clar, del nas El que fem és que entra pel nas, se'n va a l'orofaringe i d'aquí té dos camins, la tràquea o l'esòfag i cap a l'estómac. Si se'n va cap a l'esòfag i a l'estómac no hi ha problema. Si se'n va al pulmó ho haureu notat. Per tant, si no sabeu, veieu que el gos deixa d'estornudar, que es troba bé, el més probable és que se l'hagin passat. Però sempre, jo aquí us recomanaria que igualment es faci un control i es vigili, perquè si no està bé o si comença a treure moc pel nas o que sigui, s'ha de mirar això de totes maneres.
1: Clar, el problema és aquesta forma de fletxa, punxeguda cap a dintre, i que a més doncs, evidentment entra molt fàcilment cap a dins, però treure-la a l'inrevés és més
0: complicat.
1: Costós.
0: És difícil, i a més penseu que són unes arvetes molt fines, les punta, i per agafar-les moltes vegades es trenca, no és senzill, no és senzill. Llavors qualsevol material no serveix per agafar-lo. Un altre lloc que també és molt estrany, però molt freqüent de que hi hagin espigues, és els ulls. Aquesta és una altra zona on potser un no hi pensaria, o pensa, a l'ull, quina... Però, clar, els gossos fiquen el cap dintre de les herbes i busquen
1: sí,
0: a vegades, clac, se'ls hi fica a l'espiga dins dels ulls. Moltes vegades venen amb l'ull tancat, és que té l'ull així com tancat i no el pot obrir, li fa molt de mal, no vol que m'acosti. Doncs el que hem de començar a mirar ara ja són espigues, i tu veus que el gos obre l'ull amb dificultat, però tu no veus res. Doncs com que ells tenen la tercera parpella, que és la membrana nictitant, que això, si apreteu amb molt de cuidado una miqueta l'ull, per la zona de dalt veureu que surt com una parpella de carn que tanca l'ull. Aquesta tercera parpella, moltes vegades, a dins de la tercera parpella fa com de bossa i s'hi fica una espiga. Doncs bé, aquestes espigues acaben provocant úlceres corneals i problemes oculars molt greus. Per tant, si veieu que el gos ha sortit a passejar al parquito...
1: Al parquito. Jo li dic, vinga, anem al parquito, va.
0: I no estornuda, però ve amb l'ull així, com guinyant-te l'ull.
1: Ai, senyor.
0: També és una altra cosa que hem de mirar. Aquestes també fan molt de mal tocar l'ull. Per tant, també és molt fàcil que l'animal mogui el cap, que fem una úlcera, que donem un cop a l'ull, que encara això empitjori. Per tant, hem de sedar aquest ull, hem de mirar bé, i a vegades, com que això provoca tant de dolor, doncs què us direm? Doncs que s'ha d'anestesiar. Són anestèsies curtetes, no són anestèsies com per entrar a quiròfan. Això sempre ho hem comentat. Hi ha molts tipus de sedacions i d'anestèsies per realitzar segons quin tipus d'actuació. Doncs quan a algun propietari se li diu l'hem d'anestesiar, un s'imagina ja que, bueno, que estarà dormit completament, que està tot tubus. No sempre. A vegades és una sedació, és una pèrdua de consciència, que són coses de 2-3 minuts i que tu pots extreure l'espiga i ja està. O sigui que els ulls, un altre punt.
1: I quina és la solució? Perquè, clar, ara és època d'espigues, que això què, s'allarga tot l'estiu o no?
0: Doncs sí, normalment és bastanta part de l'estiu, perquè pensa que ara les espigues estan verdes.
1: Sí.
0: Però a la que faci 2-3 dies de calor s'assecaran. Ara s'enganxen fàcil al cos, però després si fem o es fan el que s'assegar a la herba i aquestes espigues queden a terra i s'assequen més, també es claven
1: també.
0: I també donen problemes. Per tant, fins a l'agost tindrem espigues.
1: Després ja n'hi ha... Que la solució a intentar...
0: Tampoc no ens hem de quedar a casa tancats per veure què passarà.
1: No, tampoc no ho farem, però... Exacte. Clar, és que ja quan...
0: És això. Ja fa por sortir.
1: Ja no passo per la zona dels fins quan la
0: processionària.
1: Ara compta a veure el partit, que no hi ha gent, que sé que n'hi ha espigues i sempre ja estan en una zona que intento evitar-ho.
0: Sí. Ara és vigilar, sobretot és ser conscients que hi ha aquestes espigues, ser conscients que quan entrem en un camp, si veiem els símptomes, doncs, de, per exemple, allò de tancar l'ull, allò de moure el nas, allò de que vagi una mica coix, doncs revisar totes les potes, revisar l'ull, revisar el nas, i una altra cosa que no hem dit és revisar les orelles, perquè les orelles també és una altra zona super interessant per les espigues.
1: A més, sobretot aquells gossos que tenen potser les orelles cap amunt, que tot el que és la oïda o l'orifici d'entrada, és un pol d'atracció, quasi.
0: Sí i no. Perquè, per exemple, els cockers, que tots ens imaginem aquestes orelletes caigudes, peludetes, tan mones, els cockers moltes vegades, amb els pelitos, el que fan és recollir les espigues. I com que hem dit que viatgen les espigues i sempre es mouen cap amunt, en cada sacseja del cap, l'espiga va... pluc, pluc, pluc, cap endins. I, clar, van entrant. I com que tenen pèls també a la forat de l'oïda, el conducte auditiu extern, doncs moltes vegades aquestes espigues diuen, mira, va, seguim, anem entrant. I amb cada sacseig, en vez d'eliminar l'espiga, el que fem és moure-la. L'espiga no tira mai enrere. Llavors, amb el moviment del cap, que és un va i ve, amb el va, que el voldríem fer marxar l'espiga, no marxa, i amb el ve torna a entrar.
1: Sí.
0: I anem fent camí.
1: Entre una cosa cap aquí, cap allà, doncs l'espiga ja fent la guitza.
0: Ah, exacte. Per tant, tenim molts orificis, molts plecs de la pell, tot arreu pot entrar una espiga. No passa res. Les mirem, vigilem, i quins són els símptomes? Sacseig del cap, i que de cop i volta, ai, ai, ai, ai, que em moc sí. el cap, em quedo com de costat, ai, ai, ai, que no puc sacsejar el cap, perquè cada vegada que sacsejo se'm clava més. Doncs això és motiu de consulta, podeu primer mirar, heu de mirar primer l'orella.
1: Sí, bueno, si els deixen, perquè hi ha alguns que són molt...
0: Hi ha alguns que no
1: són
0: els deixen.
1: Molt, sí, són molt cagats, com sí. el meu, i a la mínima ja s'enfada.
0: Exacte, hi ha alguns que tu pots treure l'espiga de l'orella a consulta. Cas. Sí, jo he tingut en gossets que són estoics, perquè és una meravella, es queden quiets i tu poses allà l'otoscopi, que és l'aparell que fem servir per mirar això, i dius, i ara, molt quiet, que no es mogui. Poses les pinces amb molta cura, que són unes pinces especials, i tu veus l'espiga, l'agafes i la treus, i no mou ni el cap. Però com el gos, faci tracatrà amb el cap... malament. Llavors hi ha el risc que hi ha de que tu li facis més mal, de que es faci mal amb el cono, de que l'espiga es clavi més, de que faci una mossegada, de que tingui dolor. No val la pena. Fem una petita sedació, ens el quedem una, dos, tres horetes perquè s'acabi despertar, en 15-20 minuts li haurem fet, i ell que es vagi despertant sense dolor, sense ressentiment amb el veterinari.
1: Ai,
0: i sense risc.
1: Jo potser sóc una mica dramàtic, però
0: no.
1: Compte amb les espigues, intenteu, doncs això, intentar
0: Clar.
1: Passar el més lluny possible de les espigues per la zona on estiguin.
0: Sí.
1: Però...
0: No, i si no és això, és valorar. Quan haguem passat per aquella zona, mirem orelles, tal, abans d'arribar a casa, fem una bona raspallada pel cos, pel pembé, sobretot zones de plecs, entre mig dels dits, a sota de les paulles, entre mig de lo que són els coixinets, a les aixelles, darrere les orelles, als ulls.
1: Déu-n'hi-do. Exploració completa. Escolta'm.
0: Heu de fer un examen físic general abans d'entrar a casa.
1: Escolta'm, que això ja sortir a passejar ja
0: és una
1: activitat
0: feina.
1: De risc. Ja és una activitat de risc, escolta'm.
0: Ai,
1: amb
0: senyor.
1: Les espigues. Bé. Ho hem parlat avui amb l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell els divendres en aquest espai de veterinària. Molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: I si toca llegir un llibre on al cinema, escolta'm,
0: sí.
1: benvingut sigui.
0: A disfrutar-lo.
1: Relax total, escolta'm.
0: I tant.
1: Que vagi bé. Bon cap de setmana. Adéu-siau.

el Shake It Off, una de les grans cançons amb molta energia, molta vitalitat, amb molt bon rotllo de la Taylor Swift, que hem recuperat aquí en la nostra selecció musical del Calafell Matí en aquest divendres. Ja grisot, eh? Ja s'han nuvolat. Ja el sol que poquet teníem al començar el programa a les 9, doncs ja s'ha esvaït amb aquesta previsió de pluges durant aquests dies.

0: Doncs estem a fer... Ja ho diré bé. Estem a punt de fer una aturada, una pausa publicitària. I molta atenció, perquè si teniu dubtes de La Meva Salut, aquesta aplicació, l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell organitza un taller pràctic avui divendres. Aprèn a accedir-hi, gestionar-la i treure'n el màxim profit de manera fàcil i guiada. Una xerrada que engega a les 12 del migdia i ens ho explicaran des de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell d'aquí uns moments a partir de les 10 sobre aquesta aplicació La Meva Salut. Abans tenim una pausa publicitària i tornem de seguida. Vinga, que no es mogui ningú de la nostra sintonia.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones i com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: I és que també ens agrada recordar cançons, èxits de fa uns anys enrere. I tornar a escoltar aquestes cançons ja mítiques, tots uns clàssics. La cançó que ens ha portat fins al 1990 per recordar els London Beat. I've been thinking about you, la cançó que acabem d'escoltar. 1990, ha plogut, Sí, sí, 36 anys, déu-n'hi-do, M'esgarrifo del temps que passa ràpid.
1: Els clàssics, la música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boquer.
0: 10:02 minuts al matí, som a divendres a les portes del cap de setmana. Vinga, anem per més continguts, anem per més qüestions aquí en el Calafell Matí. I molta atenció a aquelles persones que tingueu dubtes sobre l'aplicació La Meva Salut, perquè l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell organitza per avui divendres un taller pràctic. Aprèn a accedir a aquesta aplicació, gestionar l'aplicació i treure'n el màxim profit de manera fàcil i guiada. Justament avui, a les 12 del migdia, a l'aula sanitària del CAP de Calafell es farà aquesta xerrada a motiu d'aquesta aplicació per comprendre-la i per saber fer-la servir. Ara fa uns dies, a l'Espai Vida Saludable, professionals de l'Àrea Bàsica de Salut ens van venir a parlar sobre aquesta aplicació, La Meva Salut, una xerrada que servia per anunciar doncs, aquesta activitat que es farà avui, com dèiem, a l'aula sanitària del CAP de Calafell a les 12 del migdia. És moment, doncs, de recordar aquesta xerrada parlant de l'aplicació de La Meva Salut. Seguim a Calafell Ràdio, a l'Espai Vida Saludable, cada setmana amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Avui parlem d'una eina cada vegada que és més present en el nostre dia a dia. Estem parlant de l'aplicació La Meva Salut. Per parlar-nos d'aquesta aplicació, per explicar-nos com funciona, quines són les possibilitats que ofereix als pacients, ens acompanya la Nerea Torrado, és administrativa del CAP de Calafell. Nerea, molt bon dia i benvinguda.
2: Hola, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me. I, bueno, l'objectiu de tot això és explicar als ciutadans, sobretot d'aquí de Calafell, que La Meva Salut és una eina que té com a objectiu facilitar molt la vida dels nostres ciutadans.
0: De fet, ja anteriorment, la companya, la Lídia, ens va parlar doncs, d'aquest aplicatiu de La Meva Salut i avui farem un recordatori per donar doncs, això, visibilització a l'aplicatiu, també de la motivació als pacients a l'hora d'utilitzar-la. Per començar, ens podries fer un breu resum sobre el que és La Meva Salut i de les seves funcions principals, Nerea?
2: Doncs sí, clar, mira. Per començar, La Meva Salut, bueno, és un espai digital que l'ha creat el Servei Català de la Salut i, com ja he dit, l'objectiu és que els ciutadans puguin accedir a tota la seva informació tant mèdica i poder gestionar les diferents necessitats que tenen i sense la necessitat de tenir que desplaçar-se presencialment al centre de salut o tenir que estar a l'espera del telèfon de que contestin des de la centraleta. Així que, bueno, la funció principal és poder demanar, consultar o inclús modificar les visites que tenen al centre. I des d'aquesta aplicació també es poden agafar visites presencials tant amb infermeria com amb medicina i poder accedir als seus resultats d'analítiques o de qualsevol prova que tinguin programada i poder descarregar aquests informes i resultats des de l'aplicació i poder també accedir a la seva pròpia medicació.
0: Per la qual cosa, Nerea, estem parlant d'autogestió d'un mateix, poder-se gestionar totes aquestes notificacions i totes les possibilitats que ofereix aquesta aplicació a La Meva Salut. Per què és important que el pacient gestioni ell mateix doncs, les seves pròpies visites?
2: Bueno, això és un punt molt clau. Si un pacient s'autogestiona, podem aconseguir que es pugui programar les seves visites de control, per exemple, de les baixes. També poder tenir un control sobre la medicació que pren i assegurar-se que sempre la tinguin actualitzada i tenir més control sobre la seva pròpia salut, perquè això no només facilita que el dia a dia del pacient, sinó que també ajuda que el sistema sanitari funcioni millor i més eficaç.
0: Parlem més a fons d'aquesta autogestió. Per què és tan important que el pacient es preocupi activament de la seva pròpia salut, Nerea?
2: Bueno, perquè la salut no és només una responsabilitat del professional sanitari, sinó que també és de la pròpia persona. Quan un pacient s'implica, revisa les seves cites, fa un control de la seva medicació, fa un seguiment de les seves pròpies visites de seguiment, aconseguim que l'atenció donada sigui més eficaç i preventiva. i en aquest cas l'aplicació dona un paper molt actiu i amb molta facilitat.
0: En el cas concret dels controls de salut o de les baixes mèdiques, quin creus que és el paper que té en aquest cas els pacients?
2: És un paper fonamental. Tant les visites de control, baixes laborals, no són automàtiques. Això, és a dir, quan tu un metge et visita, un infermer, t'has visitat, quan tu surtes per la porta, t'has de preocupar tu mateix de les teves visites de seguiment. Ha de donar importància i assegurar-se que aquesta visita té un termini indicat i que s'ha de complir. Si es fa un seguiment adequat, es poden generar complicacions mèdiques o problemes administratius. Si s'autogestionen, és una manera també de responsabilitzar el propi pacient del seu procés de recuperació.
0: Explica'ns què passa quan el professional sanitari demana una visita de seguiment.
2: Bueno, pues cal remarcar una cosa. Quan el pacient surt de la consulta i el metge o la infermera li ha indicat que necessita una visita de control, és el mateix pacient qui s'ha de preocupar de reservar-la. Ho poden fer per diferents vies. Anant directament a admissions del centre, al servei on estan les administratives i agafar la visita, o bé, d'una manera molt més còmoda, és a través de l'aplicació. Si el pacient no demana aquesta visita, el seguiment no queda programat i això pot afectar la seva continuïtat assistencial.
0: Un tema dels que segur que interessa a les persones que ens estan escoltant, què passa quan algú en algun moment no pot acudir a la visita que ja tenia programada?
2: Doncs si una persona té ben clar que per X motiu no pot assistir a una visita, és molt important cancel·lar-la, ja sigui per l'aplicació, telefònicament o si anant al centre. Bàsicament perquè és un gest molt senzill que pot marcar la diferència. Si una visita no es cancel·la, doncs tenim que pensar que és un espai de temps que es perd. S'allarguen les llistes d'espera i altres pacients que necessiten la visita no la poden aprofitar. En canvi, si el pacient la cancel·la a temps, una altra persona la pot reservar i això reduiria la saturació i ens espera.
0: Per la qual cosa és important que les persones que ens escolten, dels pacients en general, doncs tinguin en compte tot això i que també canviïn una miqueta la mentalitat que fins ara teníem, no?
2: Correcte. Hem de pensar d'un model més passiu, tenim que passar d'un model més passiu a un model més participatiu. El sistema sanitari ofereix unes eines, però ha de ser el pacient qui les ha d'utilitzar. Quan cada persona es responsabilitza a l'hora de demanar visites, de control, revisar la seva medicació, fer un seguiment de les seves baixes o cancel·lar visites, estem contribuint a un sistema més àgil. Hi ha menys saturació i el temps d'espera, que cada cop és més, perquè hi ha més volum de pacients i més volum de pacients a l'hora d'agafar visites, ja sigui amb especialista o a primària, les llistes d'espera cada cop són més abundants i d'aquesta manera les reduiríem.
0: Clar, els temps avancen i ara doncs depenem molt dels aplicatius, de les pantalles, dels mòbils i també doncs cal actualitzar-se per també anar avançant, no? I a més que ens facilita una miqueta molt més la vida, no? Tenir més control d'aquestes visites, també dels resultats, per exemple. No només podem saber quan tenim visites, sinó també l'aplicació doncs ens ofereix molta més informació.
2: Bueno, també animem els pacients que la utilitzin, però a banda d'això també som conscients de que les persones que són d'una edat més avançada potser tenen més dificultat a l'hora d'accedir a l'aplicatiu. Això nosaltres ho entenem perfectament i per això, per exemple, des de l'ambulatori de Calafell també oferim una sèrie de tallers durant l'any sobre com entrar a l'aplicació i com utilitzar-la. El passat mes vam fer un taller allà a Calafell, el vaig fer jo mateixa, i properament el 8 de maig a les 12 del migdia també programem un altre taller de l'aplicació de La Meva Salut per animar que tots aquells pacients que tenen algun tipus de complicació a l'hora d'accedir, doncs tinguin aquest aprenentatge i aquesta ajuda.
0: Es parlaves que tu vas estar al capdavant d'aquest taller. Com va funcionar? Quin és el perfil de persones que van participar d'aquest taller? I quines són les preguntes més freqüents? Quina és la informació que necessiten tenir?
2: Mira, la franja d'edat generalitzada era gent de més de 65 anys. El principal problema que tenien era sobretot a l'hora d'accedir, perquè un cop la contrasenya, quan es perd o té una durabilitat d'un any, clar, després no saben com reestructurar aquesta contrasenya, perquè bueno, tenen que accedir al mail amb un SMS i potser hi ha certa gent de certes edats o que tenen certes complicacions que no poden arribar o no saben com arribar a aquest procés. Llavors, en aquest taller expliquem com accedir i que en cas de que perdin la contrasenya o que potser tenen algun tipus de canvi al telèfon o al del mail, ho puguin de reestructurar. I bueno, les preguntes bàsicament eren com entrar i sobretot com agafar visites presencials amb el metge o amb l'infermera per fer controls o seguiments. I bueno, la veritat és que el taller va funcionar molt bé, la gent estava molt participativa, que això també es va agrair bastant, i per això també hem decidit fer un altre taller, perquè potser hi ha persones que no van arribar a aquesta informació, i bueno, jo crec que és un taller que donem un suport al pacient de poder accedir a les eines digitals que avui dia estan implantades en el nostre dia a dia.
0: Fins i tot m'imagino que algun d'aquests pacients fins i tot no tenia encara l'aplicació instal·lat en el seu telèfon mòbil,
2: sí, sí.
0: Oi? Fins i tot podeu ajudar una miqueta a donar instruccions de com accedir a poder descarregar La meva salut.
2: Correcte, sí, sí.
0: Nerea, un missatge final per a aquelles persones que ens escolten. Anem a recordar que serà el 8 de maig a les 12 del migdia que es farà aquest taller sobre La meva salut, i suposo que en el mateix CAP de Calafell o al consultori de salut de Calafell poden accedir a la informació, no?, de que es fan aquests tallers i sobretot aquest del 8 de maig.
2: Sí.
0: Un missatge per la gent que ens escolta que encara doncs, no tingui clar això de l'aplicatiu de La meva salut.
2: Bueno, el meu missatge és animar la gent a utilitzar l'aplicació perquè bueno, és una eina que està pensada per facilitar-nos la vida i evitar desplaçaments innecessaris i fer un ús més responsable del sistema sanitari. Potser portem un dia a dia que anem revolucionats per el poc temps que tenim en el dia per treball, per fills. En aquest cas, la gent gran que potser té més dificultat a l'hora de tenir que anar als centres, i aquesta és una eina que dona aquesta facilitat. Així que animem a utilitzar aquesta eina i sobretot també a que les persones es comencin a autogestionar les seves visites i la seva pròpia salut.
0: La Nerea Torrado és administrativa del CAP de Calafell i ens ha parlat d'aquesta aplicació, La meva salut. Gràcies, Nerea, i fins la propera. Que vagi molt bé. Gràcies.
2: Molt bé, gràcies.

Així sona la nova cançó de la Jennifer López, que arriba amb el productor, amb el DJ David Guetta. Save Me Tonight, la cançó que acabem d'escoltar, que forma part de l'actualitat. Ja sabeu que al llarg de 4 hores, aquí en el Calafell Matí, tenim doncs música molt actual, força recent, però també clàssics de la història de la música. I si us quedeu aquí amb nosaltres, seguim compartint aquest matí del divendres, avui dia 8 de maig de 2026. D'aquí un res, en 13 minutets, arriba la Júlia Crespin al Parlem del Clima. A les 11 tindrem actualitzada la crònica meteorològica d'en Josep Miró i tot seguit, novetats musicals i discogràfiques són les més destacades de la setmana. També tindrem l'espai de cinema, les estrenes d'aquest divendres i a partir de les 12, l'esperit viatger de la Mireia Romaguera, l'altaveu jove de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, però també l'agenda cultural abans d'arribar a la 1 en punt del migdia. Tot això amb música com aquesta. És una de les clàssiques de l'Ariana Grande. És el Love Me Harder.

0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: 10:22, en un moment una pausa, també l'avanç informatiu. Abans arriba el Marcos amb el seu festó, que el vam tenir el passat dissabte aquí a Calafell. I ara, doncs, anem a escoltar la seva cançó, el seu èxit, que també sona aquí en el 107.9 de la FM. No es diu Pistatxo, es diu Festuc.

0: Molt maco el Marcos, eh? Ho va fer molt bé del de l'escenari del Calafell Festival Weekend. A més, també va tindre els micròfons a Calafell Ràdio, calafell.tv. Marcos, amb Scott i Dica, això que es diu Fastuc, no es diu pistatxo, es diu Fastuc. 9:24, fem aturada, pausa i tornem de seguida en un moment. La Júlia Crespin, aquí, parlant del clima, com sempre, cada divendres en el Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
0: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: 2 minuts per arribar a les 10:30, 10:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Les notícies més destacades d'aquest divendres, dia 8 de maig, que ens explicaran a partir de 2:15 a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Hola de nou, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Demà dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la festa dels contes. La plaça de Cal Cubano i la biblioteca Ventura Gassol són les ubicacions escollides al nucli del poble de Calafell. Calafell ha estat present a la clausura de la ruta del Xató que es va celebrar a Cunit. La regidora de Turisme, Lluïsa Lastra, ha destacat la bona acollida que té la ruta a Calafell. Aquesta setmana, nova cita amb Pinxo Pote a Calafell. Avui divendres 8 de maig torna la ruta amb pinxos especials per descobrir a cada establiment. El dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda i al Casal Jove de Calafell es durà a terme una xerrada adreçada a les famílies sobre la primera experiència laboral. Detingudes 5 persones per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i la Franja de Ponent. Els implicats accedien a les instal·lacions de dia i es feien passar per treballadors. El pròxim 20 de maig, l'edifici Tavares, situat a Coma-ruga, serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace, Turisme, Comerç i Serveis, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament Vendrellenc a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació, l'EINA. La Biblioteca Municipal de l'Arboç exposa aquest mes una maqueta històrica del conjunt ferroviari de l'estació, ambientada entre les dècades dels 40 i els 60 del segle XX. Espanya registra l'abril més càlid de la història, segons dades de Copernicus. La temperatura del mar va arribar als 21 graus de mitjana l'any passat, la segona més elevada del registre històric. Unes 600 infermeres aborden els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial a Tarragona. I el Port de Tarragona rebrà 24 milions d'euros per ampliar el moll de Balears i dedicar-lo al muntatge d'aerogeneradors flotants. Les obres de la segona fase tindran una inversió total de 80 milions d'euros i començaran l'any vinent.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
11: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, de futbol i bàsquet calafellencs. També recordem que aquest dissabte 9 de maig se celebra la cinquena edició de la Nocturna Trail de Calafell i aquest diumenge 10 de maig tindrà lloc al Port de Segur de Calafell la sisena trobada benèfica Síndrome de Down.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, ara mateix, 10 i 31 minuts. Júlia Crespin, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Fas cara de contenta.
1: Sí, estic contenta.
0: Bueno, perquè és cap de setmana?
1: Sí.

0: Ara mateix tot el que generés anés directament sense passar per cap mena de filtre,
1: depuradora. Ni tractament.
0: Uau, no m'ho imagino. És que avui en dia, amb la feina que s'està fent de conscienciació, si més no, sobre les conseqüències que té fets com aquest, doncs no m'ho imagino.
1: Doncs no és que passi en alguna zona remota, algun país, doncs, bueno, en desenvolupament. No, ni és cap estat fallit. Si és que, de fet, passa a Gibraltar.
0: Això està passant a Gibraltar.
1: Aquí al costat de casa, al Mediterrani.
0: Sí.
1: I el més sorprenent no és només que passi, és que es veu que fa dècades que passa, és que no han tingut mai cap depuradora.
0: És increïble, eh?
1: És increïble. Ara us ho explicaré.
0: És que sembla increïble.
1: De veritat, de veritat.
0: Vaja.
1: A l'Europa Point, que és l'extrem sud del Penyal, les aigües residuals de tota la ciutat de Gibraltar acaben directament al Mediterrani. Parlem, doncs, de residus domèstics, aigües fecals, deixalles de negoci, bueno, llencem tot sense tractar.
0: I també, no sé si tenen indústria, però si alguna cosa tenen, també, ala, cap al mar.
1: Tot cap al mar. I és que no és que hagi sigut un accident puntual o una cosa, un punt concret, no és cap avaria. És que és el sistema, funciona així. Gibraltar no té depuradora i, de fet, no n'ha tingut mai, com et deia. La justificació històrica és curiosa. I és que el seu sistema de clavegueram... no vull insultar. Doncs utilitza aigua del mar i això, segons el govern gibraltareny, diu que, clar, que ho dificulta molt el tractament convencional. Mentrestant, doncs, el mar els hi ha anat fent de claveguera i és que quan una situació es manté tant de temps, acaba semblant normal, quan no ho és gens ni mica. Jo no ho sabia, t'ho estava comentant ara fora de micros. A mi em costa a vegades que si no surt alguna notícia així puntual, dic, ostres, de què faig? O algun estudi? De què faig l'espai aquest divendres? I no ho sabia, no ho sabia. I ahir a la nit, ja saps que jo a vegades miro al The Guardian.
0: Sí, bueno, ho has comentat aquí a vegades.
1: Sí.
0: I també altres rotatius així de fora.
1: Exacte. I ho fan molt bé, notícies molt interessants. I clar, com que el The Guardian és britànic i Gibraltar és
0: sí, és britànic.
1: És de Regne Unit, exacte, doncs hi havia aquesta notícia, llegeixo el titular i dic, com?
0: What?
1: I estava allà al llit i dic, ja tinc espai per davant.
0: Ja et caia la
1: ja vaig poder dormir tranquil·la.
0: Però que trist tenir que parlar d'això, de veritat, amb aquesta notícia.
1: Em sembla increïble. I bé, és això, no? És que... Una cosa tan forta que s'ha acabat normalitzant, perquè jo deia, com pots... Dic, vaig a veure si això ha sortit també aquesta notícia, algun medi de per aquí. Jo no ho he sabut trobar. També et dic que és una notícia superrecent. Vull dir que ja fa anys que passa. M'imagino que en el seu moment potser sí que va sortir alguna notícia.
0: I
1: però...
0: entenc que si ho publica The Guardian ha d'estar contrastada.
1: Home, i tant.
0: Vull dir que és un rotatiu seriós.
1: Exacte. Doncs el problema d'això, com ja us podeu imaginar, és el cost ambiental. No és només una qüestió d'estètica d'aquestes llançant directament merda.
0: Sí, literal.
1: Literalment. Ni la mala olor, ni les platges brutes, que això també, eh? Sinó que els efectes poden ser molt més profunds. I és que aquest tipus de contaminació pot provocar proliferacions tòxiques d'algues marines que després doncs, consumeixen, ja ho hem explicat a vegades, aquestes algues doncs, consumeixen oxigen. Si hi ha una proliferació d'aquestes algues perquè estem alliberant un munt de nutrients extras, que en aquest cas serien doncs, de la caca, no?
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: surt,
0: sí, ja sabem d'on surt.
1: Poden menjar molt, dic caca, però poden ser altres coses,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Poden ser d'altres...
0: És igual, no
1: d'altres residus.
0: Sí, no entrem en detalls. Hauríem posat fa una estoneta.
1: Nutrients. Sí. Nosaltres, els científics, diem els nutrients, no? Que pot ser nitrat, amoníac, amoni, fosfats, etc. Doncs poden proliferar i es multipliquen molt ràpidament. I què passa? Doncs que aquestes algues consumeixen oxigen. Si hi ha aquestes proliferacions, doncs pot fer que una zona d'aigua es quedi sense oxigen, es quedi anòxica, i això, doncs, mata la vida marina del voltant. Això és una de tantes, no?, de les conseqüències que pot tenir. A banda, doncs, algunes d'aquestes algues també alliberen substàncies tòxiques. Això passa molt a, per exemple, a la zona d'Austràlia tenen moltes proliferacions d'algues tòxiques, a vegades s'han de tancar platges, etc. Doncs bé, aquí estem

0: jugant una miqueta a la ruleta russa.
1: Que estava pensant jo que Gibraltar, que estava entre Màlaga i Cádiz,
0: sí.
1: Que dic jo que l'estat espanyol no... no
0: clar,
1: no
0: nosaltres rebem els impactes.
1: Clar, evidentment. Vull dir, és que Gibraltar és petit i al sí. voltant tenim, evidentment, estat espanyol. I les platges i aquests municipis del voltant no han notat això, no han dit res.
0: Bé,
1: no.
0: És que ara anava a dir que entitats locals expliquen doncs, que a les roques, a les algues, a les seves platges, doncs, que hi ha un munt de tovalloletes humides, plàstics, no només és les aigües. No?
1: Tot això que tirem al vàter,
0: sí.
1: o que tiren alguns al vàter, tot això, evidentment, va al mar, si
0: exacte.
1: No hi ha això, aquests filtres, aquestes depuradores, i aquí està passant això.
0: I això passa precisament en una zona on, que sobre el paper hauria d'estar protegida per la seva biodiversitat. Sabem que el Mediterrani és una zona molt important a nivell global. Doncs bé, veig que no ho he escrit, però ho he llegit, que el govern deia que, clar, que aquestes tovalloletes que no són seves, que són d'Espanya, que arriben de les platges espanyoles. Bé, això ja no ho sabem, no hi ha cap estudi, però bueno, és una... Quina manera més maca, no?, d'anar-se passant
1: sí,
0: la pilota.
1: I de tirar la pedra i amagar la mà.
0: Doncs altres impactes que tindria, a banda de la barreja constant de productes químics, microplàstics, bacteris als ecosistemes, un altre element especialment preocupant des del punt de vista de l'oceanografia, en aquest cas seria doncs, la contaminació, la banda de la ecotoxicologia, que nosaltres li diem, seria doncs, la propagació de bacteris resistents als antibiòtics. Això... passa més sovint del que ens agradaria dir, però cada cop ja saps, Ferran, que som més resistents als antibiòtics i precisament passa doncs, perquè en ambients així aquests bacteris es fan resistents als antibiòtics i llavors doncs, proliferen, es multipliquen i bé, tot això ens perjudica a nosaltres. El mar no només absorbeix els residus, també es converteix doncs, en un espai on es poden dispersar problemes sanitaris globals. Aquí vull arribar al punt on el relat encara es complica més i és un detall clau, que és que Europa ho va declarar il·legal. Perquè no és que sigui una pràctica doncs, que sigui il·legal o que sigui una zona grisa, no, no. El 2017, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va concloure que el Regne Unit estava incomplint la normativa europea d'aigües residuals per no tractar les aigües de Gibraltar i, bueno... Europa havia dit oficialment que això no podia seguir
1: clar
0: així.
1: No.
0: Què passa? Doncs que va arribar el Brexit. I amb la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, la Comissió Europea va perdre la capacitat per actuar-hi directament. És una d'aquestes situacions que ens mostren una realitat que és molt clara però també és molt crua. I és que les lleis ambientals només funcionen si hi ha eines per fer-les complir. En el moment en què el Regne Unit marxa de la Unió Europea, doncs, ciao.
1: A veure...
0: Es va quedar paralitzat.
1: Si la teva afectació està deixant petjada a territori de la Unió Europea, per molt que no formi part de la Unió Europea, doncs també se li pot exigir d'alguna manera responsabilitats, no?
0: M'imagino que sí, no sé exactament com funciona la justícia global, internacional, però...
1: Però tu estàs afectant amb aquestes mesures... o cap mena de mesura, en aquest cas, doncs estàs condicionant el mar Mediterrani, que és zona europea, Espanya també, i doncs pots exigir responsabilitats, no ho sé.
0: També sempre et poden dir que no.
1: Sí, i que és Espanya qui està embrutant.
0: Bé, el més sorprenent no és que no s'hagi intentat arreglar, sinó és que fa anys que es parla de construir, suposo que per això també lo de les mesures... Ells van dient que faran una planta de tractament. Hi han hagut contractes, acords, s'han anunciat projectes, però, segons he llegit, doncs, tot això ha anat caient. Una empresa vinculada al projecte doncs, va entrar en liquidació, també es van frustrar converses amb el Banc Europeu d'Inversions després del Brexit, i així doncs, han anat passant els anys i el problema ha seguit igual. Ara, finalment... El govern de Gibraltar ha adjudicat un contracte de 25 anys, espero que vagin més ràpid, que no triguin 25 anys, però bé, per construir una depuradora. I les obres preparatòries ja han començat i la sol·licitud urbanística es va presentar al març d'aquest any. Però bé, encara no tenen depuradora. Mentrestant, doncs, el país continua funcionant exactament igual. Tot a mar.
1: Sí.
0: I hi ha una idea molt antiga darrere d'això. I històricament ha passat, no? I és que la idea és de que el mar és tan gran que, bueno, que s'ho passa tot i com que jo no ho veig... Ojos que no ven, corazón que no siente,
1: això
0: no?
1: Això diuen.
0: Doncs durant dècades moltes ciutats costaneres havien funcionat precisament amb aquesta lògica. Abocar, diluir, no? Pensem, bueno, com que ho llancem a l'aigua i hi ha tanta aigua, doncs es dilueix.
1: I a més que al mar sempre diuen que s'ho passa tot, però a més que també destrueix, no?
0: Sí.
1: Que és com si dissolgués, tot el que llancem.
0: Doncs bé, hem anat mirant doncs, cap a una altra banda. I la veritat és que el Mediterrani sembla molt gran quan el mirem des de la platja, no? Des d'aquí la nostra estimada platja de Calafell.
1: Gran ho és, però per altres finalitats...
0: Però el que s'aboca no desapareix màgicament, s'acumula, circula, no només al Mediterrani, Vull dir que si una cosa la llences, si jo ara agafo i llenço una nevera, no desapareixerà màgicament. Vull dir, potser desapareix al cap de... no sé, 1.000 anys?
1: No ho sé, imagina't.
0: No vull saber. Tot això doncs, entra al medi marí, impactant a la vida marina, impactant la xarxa tròfica, etc etc. I aquí és doncs, com el relat de no passa res comença a trontollar. I seria fàcil convertir Gibraltar en el dolent perfecte, no? El villano,
1: sí.
0: El villano perfecto, però és que el problema jo crec que és més gran, perquè aquest mateix article del The Guardian en recordava una dada, que és que només l'any passat les companyies d'aigua d'Anglaterra van abocar aigua residual sense tractar gairebé 300.000 vegades a rius, llacs i mars. I tot això tenint depuradores. Com dirien ells, que quan venen aquí els agrada tant la festa, dirien, ole, no? 300.000 vegades. Bé.
1: Déu-n'hi-do.
0: És a dir, que el problema no és només a vegades la manca d'infraestructura, també és un model que durant anys ha tractat l'aigua, el mar, els rius, com espais per externalitzar els costos. Bueno, jo això ho llenço aquí i no passa res, no? Fa poc parlàvem dels pèl·lets que van a parar als rius, que van a parar al mar aquí, a tocar de casa.
1: Sí.
0: I la gent, les empreses, es queden tan amples.
1: Sí, sí, perquè a més no són sancionades.
0: Exacte.
1: I llavors, doncs vinga, va relliure.
0: És com si contaminar fos una part assumida del sistema. Bé, a mi sempre m'agrada recordar que nosaltres llencem la brossa al rebuig i ens pensem que això màgicament...
1: Sí, desapareix.
0: Desapareix.
1: Ens en desentenem i ja està. No?
0: Com que els abocadors no els veiem, però recordem que hi ha punts que estan... parlaré malament, però plens de merda. Llavors, ostres, cuidado, perquè també l'espai que tenim és limitat, cada cop som més gent, intentem comportar-nos amb educació.
1: Però almenys no ho llancem al mar i tenim depuradores.
0: Exacte, això sí.
1: Anem tancant.
0: Anem tancant. La història de Gibraltar no és només la història d'una depuradora que no arriba, sinó jo crec que és la història de fins a quin punt podem normalitzar una situació ambiental absurda i catastròfica, simplement pel fet de durar tant de temps. Bueno, és això que et deia. Jo pensava que una cosa així d'un país doncs com el Regne Unit estaria obrint titulars, no? Bé.
1: Ningú en parla.
0: Sembla que ningú en parla.
1: The Guardian, que fan publicar-ho.
0: Una gran feina a la secció que tenen de crisi climàtica, que a mi m'encanta, Ferran.
1: Ets una seguidora.
0: Jo soc...
1: I et treu d'algun apur, eh?
0: En alguna altra vida poder seré periodista.
1: Sí, sí.
0: No, m'agrada molt llegir a mi les notícies.
1: Clar
0: i
1: que sí.
0: És molt interessant.
1: Home, d'alguna manera...
0: S'ha d'estar molt ben informat, eh?
1: Sí, clar que sí.
0: Que si no ens tornem tontos.
1: I d'alguna manera també estàs fent difusió, estàs fent de periodista, de científica periodista, fent difusió de tot això que té a veure amb el medi ambient.
0: Doncs una miqueta, sí.
1: Has estat mai a Gibraltar?
0: Doncs no. Tampoc em ve gaire de gust.
1: No, jo tampoc. Jo vaig caure allà per accident.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I què tal?
1: Bé.
0: Parlen aquell parlar així raro, no?
1: Però estan acostumats, però... Veure,
0: que fan també, com castellà britànic, que fa
1: a l'hora de comerciar, a l'hora, si vas als negocis, et parlen castellà, ho saben. Perquè, a més, ara, si no has de comprar, llavors no saben en espanyol.
0: Ah.
1: Però no deixa de ser un carreronet principal de botigues i poca cosa més, eh? Però bé, clar, em deies que 40.000 persones viuen allà.
0: Sí.
1: No m'ho va semblar tan gran, no ho sé, no ho recordo. Fa anys, era això?
0: Això deia, sí, això sí, deia sí, la
1: segur,
0: notícia.
1: Segur que jo vaig visitar la zona més cèntrica, més comercial, per deixar els calés.
0: Però em sembla fort, eh? Tot allà a mar. Bé.
1: Sí, sí, com si ara que la feia, el que deia. Aquí estem entre, bueno, a vegades som més, eh? Però una mitjana de 40.000 persones, doncs mira, tothom tot cap al mar.
0: Doncs bé, la conclusió final seria que a vegades ens pensem que les crisis ambientals apareixen de cop, no? Mm. Però que hi ha algunes altres, doncs que lentament, pam, pam, pam, nosaltres anem fent, anem mirant, cap aquí, cap allà, i jo crec que el veritable perill arriba quan deixem de veure una cosa que és completament fora de lloc i la comencem a veure com a normal. Ara després, si ara hi ha una proliferació d'algues tòxiques que afecta no només a Gibraltar, sinó a tota la costa, també ens tocaria a nosaltres, no? Mm. Per la part sud de la península Ibèrica. Mm-hmm. Llavors tots, oh, se han muerto no sé cuántos peces, han llegado a las playas de... I jo, Ferran, diré, ja us ho vaig explicar.
1: Exacte.
0: Ja us vaig avisar i no m'heu fet cas. No.
1: Doncs vinga,
0: esperem
1: avui parlant d'aquest abocador incontrolat, descontrolat, aquí a
0: Gibraltar.
1: Sí. Doncs Júlia Crespin, la climatòloga, oceanògrafa, calafallenca, de cap de setmana ja o què?
0: No, ara em toca treballar una miqueta.
1: Bueno.
0: I demà vaig a un taller que organitzen des del projecte Dual, aquest de les dunes. Mm? I és una miqueta de taula rodona entre diferents calafallencs que tenim vinculació o no amb el mar. I ja, jo us explicaré.
1: On es fa aquesta taula rodona?
0: Al centre cívic Montse Civit, allà al port.
1: Molt bé.
0: T'han de convidar, eh? Vull dir que crec que han seleccionat diferents...
1: És una cosa tancada, eh?
0: Sí, és una cosa tancada i jo us explicaré. Segur molt que és bé. Molt interessant i molt xulo també que estiguin fent doncs, aquesta iniciativa. Ja saps, Ferran, que jo sempre dic que s'han de renaturalitzar les platges.
1: Doncs amb aquest missatge, que vagi molt bé aquesta
0: moltes
1: xerrada
0: gràcies.
1: De demà i molt bon cap de setmana. Divendres aquí ens veurem. Parlem del clima, Júlia. Que vagi bé. Gràcies.
0: Gràcies, igualment. Adéu-siau.

0: Espresso, com ens agrada aquesta cançó, és la Sabrina Carpenter. Aquesta és la cançó que la va tornar a la fama, una dona que ja portava llavors molts anys en el panorama musical internacional, però aquesta cançó la va ressorgir i ara és una de les artistes, una de les veus, com es podríem dir, més valorades del panorama internacional. Doncs amb aquest Espresso arribem a les 10:54, anem camí de les 11. En un moment fem una pausa, una aturada publicitària, però també tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i tot seguit les novetats musicals són les més destacades de la setmana. I tot passarà aquí, a l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som Calafell.tv i aquest és el programa que fins la una us acompanya amb actualitat, entreteniment i sempre amb bona música. Gràcies com sempre per estar a l'altre costat. Ara la publi i tornem de seguida.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
0: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Dos minuts i mig, arribem a les 11 del matí. Anem pel temps, anem per la previsió meteorològica, pendents d'aquest canvi de temps que arriba imminentment aquí a Calafell i a Catalunya. Anem a parlar un dia més amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Un canvi de temps que ja comencem a notar perquè hi ha més presència de núvols ara, eh?
11: Sí, però no va lligat en aquest canvi de temps. Sí que són els núvols, doncs, la depressió encara està molt lluny, no ens afectarà fins demà a partir del migdia, però sempre van ser i arriben aquests núvols, però són prims de moment, i per tant, doncs, deixen passar una mica de ressol o de sol, tot i que Déu-n'hi-do lo abundants que són, i per això fa que en alguns moments ens sembla fins i tot que el cel estigui ennuvolat o amb un sol molt apagat. Això es mantindrà així, sí que tindrem un dia variable, poden créixer algunes nuvolades al dia, fins i tot esperem que de cara a la tarda tinguem més orades de sol amb un cel una miqueta més clar al final del dia, amb unes temperatures que avui es mouran entre els 12 graus i mig que hem tingut de mínima, mentre que la màxima serà semblant a la d'ahir i estarà al voltant dels 20, amb una humitat moderada ara al centre del dia i més alta al final de la jornada. Amb vents febles, amb domini del llevant o del xaló pràcticament tota la jornada, i fent que la mar, que ara està molt tranquil·leta, amb una miqueta de marejol, augmenti una miqueta al centre del dia. Per demà, com dèiem, ens espera aquest canvi de temps, un canvi de temps que ja sí que es començarà a notar al matí, sí que encara hi haurà alguna ullada de sol a primera hora, però els núvols ja es aniran fent cada cop més abundants, amb algunes clarianes que es aniran tancant a mesura que avanci el matí. A partir de migdia ja tindrem el cel tapat i esperem pluges que seran generals i generoses durant la tarda, preferentment a partir de mitja tarda, i que s'allargarien fins a entrada la nit, amb unes temperatures que demà pujaran, se situaran al voltant dels 13 o 14 graus de mínima, mentre que la màxima demà quedaria més curta i estaria al voltant dels 18 o 19, amb una humitat molt més alta. Vents de llevant, febles en cops moderats al centre del dia i la mar augmentant de marejol a maró durant el matí. Però aquest canvi de temps, tot i que serà notable perquè el front és bastant actiu, doncs durarà poc, i en canvi diumenge ja s'imposarà el sol, fins i tot amb el cel clar la major part del dia, i tan sols hi hauran alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, i amb unes temperatures que baixaran de nit i pujarien de dia, movent-se entre els 11 o 12 de mínima i arribant als 22 o acostant-se als 23 de màxima. Diumenge, molta contrast de temperatura entre el dia i la nit i amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral al matí i moderat o fins i tot una mica fort al centre del dia de garbí. Això farà que la mar estigui moguda amb maror i onades que poden estar per sobre del metre d'alçada. De cara a la setmana vinent, de moment, la primera meitat de setmana seria bastant estable i amb temperatures diurnes més altes que el que hem tingut aquesta setmana.
0: Uh-huh. Però ens deies ahir o en les últimes connexions que tampoc no es veuen així una millora d'aquesta inestabilitat que portem aquests dies, no? Tampoc això ha de durar una miqueta més.
11: Bé, demà és el dia que la inestabilitat serà molt més acusada. Diumenge, dilluns i dimarts i part de dimecres tindríem aquests 4 dies en què el temps millora considerablement, amb domini del sol, amb alguns intervals de núvols, potser dilluns i dimarts, però amb aquestes temperatures que podrien repuntar una mica. Sí que no es veu això que duri tota la setmana, per això hem dit la primera meitat de setmana, perquè a partir de dijous sí que novament ens tornarien a afectar noves depressions, nous sistemes frontals, que tornarien a deixar alguna de pluja i també doncs, una miqueta més de temperatures, un palet més baix.
0: Molt bé, Josep, doncs és la previsió del temps. Tornem a parlar el dilluns sobre les 11 del matí, com sempre, com cada dia. Gràcies, molt bon cap de setmana, Josep, que vagi molt bé.
11: A vosaltres, que vagi bé, adéu-siau.
0: Adéu-siau.

Divendres, dia 8 de maig de 2026, hem arribat a les 11 del matí, ara mateix amb 2 minuts. Doncs vinga, moment de les novetats musicals de la setmana. El divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes propostes i aquí a Calafell Ràdio ens fem ressò de les més destacades. Arriba l'espai de novetats musicals, novetats discogràfiques del Calafell Matí.

0: La estudiant en pràctiques de Calafell Ràdio, el Cristian Ortiz, s'ha preparat el guió d'aquest espai de novetats musicals, també tots aquests àudios que escoltarem ara. Anem per la primera de les novetats musicals d'aquesta setmana. Arriba Rels V. I amb aquest àlbum que es publica avui divendres, Love, Love, Flag. Love, Love, Flag és l'àlbum de Rels V, aquest nou treball, aquesta nova col·lecció. 11 cançons que s'obre amb El Mundo Por Ti, aquesta que estem escoltant. Aquest àlbum compta amb col·laboracions de Kali Uchis i també de DJ Sweet. Rels V és el nom artístic de Daniel Heredia. És un cantant, raper, compositor mallorquí que s'ha convertit en una de les figures més importants de la música urbana espanyola. El seu estil combina el rap, el reggaeton, l'R&B i també el pop urbà, destacant melodies suaus i lletres personals sobre l'amor, les relacions i la vida quotidiana. Avui, Rels V publica Love, Love, Flag i aquesta, El Mundo Por Ti. De fet, el que volem és escoltar-la una miqueta més, que xerrant, l'hem escoltat poqueta,
1: Lloro mucho y en verdad me hace sincero. Voy a hacer lo que me dé la gana y se llora de mí, pensando.

Avui us portem fins a 6 novetats musicals d'aquesta setmana. També és temps per presentar-vos la música, el nou treball de Reverend and the Makers. Is This How Happiness Feels? És el vuitè àlbum d'estudi de Reverend and the Makers, successor del Heatwave in the Cold North del 2023. Aquest nou treball inclou 13 cançons i presenta diversos avançaments destacats abans de la publicació avui divendres de l'àlbum. També compta amb publicacions i col·laboracions com la de Robbie Williams. La banda britànica continua explorant el seu estil característic, combinant indie rock, electrònica, lletres socials i personals, mantenint l'energia i el toc crític que els ha definit al llarg de la seva trajectòria musical. Nou treball, Is This How Happiness Feels, de Reverend and the Makers, i aquesta és la cançó Late Night Phone Call.

no sonen gens malament, eh? Vinga, anem per més novetats musicals de la setmana. Així sona el més nou de The Chainsmokers. Love is Kind. És un EP, un extended play de 5 cançons dels Chainsmokers al costat de Oaks. El projecte es va presentar amb Echo, amb el primer avançament, seguit posteriorment de Already Now. Els Chainsmokers, aquest duet estadounidenc de música electrònica, també de música pop, conegut mundialment per combinar sons música dance amb melodies pop i col·laboracions vocals. Han aconseguit grans èxits internacionals amb un estil que barreja l'EDM, el pop, la música urbana, entre d'altres. Això és Echo, una de les noves dels The Chainsmokers dintre d'aquest àlbum, Love is Kind.

Estem repassant les novetats musicals més destacades, les novetats que es publiquen avui divendres. També saludem els que ens escolten aquest dissabte en la repetició d'aquest espai. Anem per la quarta. Doncs vinga, arriba Linda Perry. Avui publica Let It Die Here, àlbum en solitari de Linda Perry, coneguda també per ser la veu, la líder de Four Non Blondies. Es tracta del seu primer disc en més de 25 anys, publicat a través de Kill Rock Stars. La inspiració de les cançons va sorgir durant el rodatge del documental personal Let It Die Here, que comparteix el mateix títol. Com avançaments del projecte destaquen Beautiful, Balboa Park i la peça titular Let It Die Here. El treball mostra una vessant molt íntima i emocional de l'artista, amb lletres personals i un so proper al rock alternatiu i acústic. Doncs també inclou aquesta cançó, aquest cover del Beautiful. Així sona el més nou de Linda Perry.

molt fidel a aquesta versió de l'original. Així són de Linda Perry amb aquest àlbum que publica avui, Let It Die Here. Vinga, anem per més. Escoltem a Muna. Avui publica Dancing on the Wall, el quart àlbum d'aquest trio estatunidenc, Muna, successor del seu disc homònim del 2022. El treball es publica a través de Satisfactory. El grup centra el disc en temes amb, com el risc emocional i el poder de l'alliberament col·lectiu, una idea reflectida especialment en el videoclip d'aquesta cançó. Això és Dancing on the Wall, la que dona títol a tota la col·lecció, primer avançament d'aquest projecte. L'àlbum està produït per Naomi McPherson, membre del grup, juntament amb Cathy Gavin i Josette Maskin. El so del disc combina conceptes oposats com l'eufòria i també la inquietud i la introspecció i l'energia de la pista de ball, convidant a l'oient a ballar mentre manté un univers emocional profund i obert. Així ho venen. Muna, amb aquest Dancing on the Wall que es publica avui divendres.

I ens anem acostant al final d'aquest espai de novetats. Anem per la sisena i última. Escoltem en Melendi. Avui publica Pop Rock. És el seu 12è àlbum d'estudi, noves cançons, nou material de Melendi, que dona continuïtat a Lies y Cicatrices del 2021. I també, ja que 20 anys són notícies, ja que 20 anys sin notícies del 2023. Aquest va ser un projecte recopilatori commemoratiu de 20 anys de trajectòria. Ara torna. És el Melendi. No necessita gairebé presentació. Inicialment es pensava que el disc portaria per títol Problemes del Primer Mundo, però finalment es va anunciar com a Pop Rock, que és el títol definitiu. El primer avançament va ser Fecha de Caducidad, seguit de No Mereix la Tabarra o aquesta que estem escoltant, Mentires Arriesgades. El llançament, la publicació, estava prevista inicialment pel 24 de març, però es va retardar sense explicacions oficials fins avui, 8 de maig de 2026. Un treball que manté l'estil característic de Melendi, combinant pop, rock i cançó d'autor amb lletres quotidianes i emocionals. Doncs avui ja és una realitat pop-rock el nou treball de Melendi. I aquesta, Mentires Arriesgades.

0: Déu-n'hi-do, quina gran cançó del 2002, la música de Robbie Williams. Els clàssics sonant aquí, a l'antena del 107.9 de la FM. Fils, com ens agrada això del Robbie Williams, 11 i 20 minuts. Vinga, anem per més cançons, arriben Sutherland.
1: Aquí els clàssics.
0: Una banda que porta molt temps ficant pedra, però ara arriba el reconeixement amb aquest tu-tu-tu-ru-tu-tu-ru. És la que triomfa del Sutherland.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Calafell Televisió.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Quatre minuts, arribem a 11:45 del matí. Quatre minuts, arriba aquest punt horari i ara arriba la informació en forma de titulars, notícies de proximitat, el que ens explicaran a l'informatiu migdia de 11:45 aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports, ara en titulars. Les escoltem. Molt bon dia.
5: Molt bon dia. Demà dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la Festa dels Contes. La plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gassol són les ubicacions escollides al nucli del poble de Calafell. Calafell ha estat present a la clausura de la ruta del Xató que es va celebrar a Cunit. La regidora de Turisme, Lluïsa Lastra, ha destacat la bona acollida que té la ruta a Calafell. Aquesta setmana, nova cita amb Pinxo Pote a Calafell. Avui divendres 8 de maig torna la ruta amb pinxos especials per descobrir a cada establiment. El dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda i al Casal Jove de Calafell es durà a terme una xerrada adreçada a les famílies sobre la primera experiència laboral. Detingudes 5 persones per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i la Franja de Ponent. Els implicats accedien a les instal·lacions de dia i es feien passar per treballadors. El pròxim 20 de maig, l'edifici Tavares, situat a Coma-ruga, serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace, Turisme, Comerç i Serveis, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament Vendrellenc a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació, l'EINA. La Biblioteca Municipal de l'Arbós exposa aquest mes una maqueta històrica del conjunt ferroviari de l'estació, ambientada entre les dècades dels 40 i els 60 del segle XX. Espanya registra l'abril més càlid de la història, segons dades de Copernicus. La temperatura del mar va arribar als 21 graus de mitjana l'any passat, la segona més elevada del registre històric. Unes 600 infermeres aborden els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial a Tarragona. I el Port de Tarragona rebrà 24 milions d'euros per ampliar el moll de Balears i dedicar-lo al muntatge d'aerogeneradors flotants. Les obres de la segona fase tindran una inversió total de 80 milions d'euros i començaran l'any vinent.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, de futbol i bàsquet calafellencs. També recordem que aquest dissabte 9 de maig se celebra la cinquena edició de la Nocturna Trail de Calafell i aquest diumenge 10 de maig tindrà lloc al Port de Segur de Calafell la sisena trobada benèfica Síndrome de Down.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

Doncs ara mateix, segons, serà arribar al punt de 12:15 del matí. Divendres, dia 8 de maig de 2026, a les forces del cap de setmana, temps lliure, temps d'oci, temps per desconnectar i temps per anar al cinema. Ja sabeu que cada setmana, els divendres, a partir d'aquest punt de 12:15, us presentem aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio les novetats, les estrenes cinematogràfiques més destacades de la setmana, aquestes novetats que trobarem a la cartellera cinematogràfica. Com de costum, us portem 5 títols. 5 títols, 5 pel·lícules, 5 estrenes, les més destacades, com dèiem. Anem a repassar de què es tracta. Anem a escoltar els tràilers, anem a explicar-vos en què consisteixen aquestes estrenes. El primer dels títols i el primer dels tràilers és per Escapada Inútil.

Doncs diria que ens hem quedat igual, amb aquest tràiler que bàsicament és defectes i poca cosa més. Acabem d'escoltar el tràiler d'Escapada Inútil. En una cabana remota a les muntanyes de Puerto Rico, la Paula i el Mario intenten reconstruir la seva família mentre conviuen amb les cicatrius d'un passat tràgic. La seva filla, la Vero, una adolescent amb problemes emocionals, lluita per trobar el seu lloc dins d'aquest entorn fràgil. Quan la Paula i el Mario desapareixen misteriosament, la Vero es queda sola i desorientada. En Jesús Méndez, un agent de policia local, s'encarrega de protegir-la mentre s'endinsa en un bosc immens i amenaçador, sense saber que un psicòpata aguaita entre les ombres, decidit a manipular la situació per satisfer els seus interessos més foscos i perversos. Doncs aquest és el títol, Escape Inútil, Escapada Inútil, aquesta cinta de Puerto Rico que ens arriba aquest cap de setmana, aquest divendres, 70 minuts de cinta, entre el thriller, el drama, segrestos, desaparicions, un thriller familiar i d'adolescents.

0: poden entendre. Quan el troben mort, les ovelles s'adonen de seguida que es tracta d'un assassinat i creuen que saben com resoldre'l. Doncs aquesta és una de les pel·lícules més esperades d'aquest cap de setmana, d'aquest divendres, una cinta britànica amb cares força conegudes. Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Brown, Nicholas Galitzin, entre d'altres actors i cares molt conegudes, que combina, doncs això, una cita que combina els personatges de carn i ossos, també amb aquestes ovelles animades per, doncs, els efectes especials. Una coproducció entre el Regne Unit i els Estats Units, que barreja la comèdia, la intriga, aquest assassinat, animals i aquestes cares força conegudes. Les ovelles detectius, les ovejas detectives, és el títol d'aquesta pel·lícula que també s'estrena avui. Vinga, anem pel quart i penúltim títol que repassarem avui, que escoltarem i que us presentarem, el tràiler. Couture, alta costura, és el títol i aquest és el tràiler.
1: ¿Crees que somos responsables de lo que nos pasa?
2: ¿A qué te refieres?
3: ¿Siempre has soñado con ser modelo?
4: ¿Acabas de llegar?
1: Sí,
4: tranquila, te irá bien.
1: A veces pienso que todo lo que me llega a pasar depende de mí.
2: Maxime, ¿le ilusiona dirigir el film que inaugurará la Semana de la Moda?
1: Sí, es todo un honor. ¡Acción!
5: ¿Han apostado por mí?
6: Sí, claro.
5: Oh, ¿la que va a salir en el corto? No sé si me quiero dedicar a esto.
7: No me mires a mí, mira la mano.
1: ¿Ha podido leer lo que le mandé?
8: ¿De qué trata la vida de una maquilladora?
9: No tengo buenas noticias. Los resultados de las pruebas no son lo que esperábamos. Tendrá que interrumpir su trabajo un tiempo.
1: No entiendo por qué.
2: ¿Qué pasa, Maxine?
1: No sé cómo decírselo a mi hija.
5: Mamá, esto de la moda no es lo mío. Esta gente me trata como si fuera fea o algo así.
1: Es un grito de rabia, de liberación.

0: Doncs aquest és el tràiler, l'àudio del tràiler de Couture, Alta Costura. En plena voràgina de la Setmana de la Moda de París, es creuen els camins de tres dones que conviuen amb les tragèdies del món i amb els interrogants a les seves vides. A la Maxim, una directora de cinema nord-americana que ha passat ja a la quarantena, li diagnostiquen càncer. També l'Ada, una jove model del Sudan del Sud, fuig d'un futur marcat per acabar en un entorn frívol, i també l'Àngel. Una maquilladora francesa que treballa entre vestidors a les desfilades somia canviar de vida. Doncs una pel·lícula, una cinta francesa de 106 minuts de durada i encapçala el repartiment una cara amb força coneguda, l'Angelina Jolie. També és una coproducció entre França i els Estats Units, sobre el drama, sobre històries creuades, sobre la moda i la malaltia. Couture, Alta Costura. I acabarem aquest repàs a les estrenes cinematogràfiques de la setmana, les més destacades, el títol, la cinquena pel·lícula i última que repassem avui és Mortal Kombat 2.
1: One more, gracias.
2: Usted es Johnny Cage. De pequeño me encantaba Ciudadano Cage.
1: Gracias, tío, te lo agradezco.
2: Deberían hacer un reboot.
1: Nadie quiere ver eso. Dejó de tener tirón en los 90.
3: Johnny Cage ha sido elegido para pelear.
1: Dime que no sois unos friki fans. ¿Cómo lo has hecho?
4: ¿Vienes o qué?
1: ¿Qué es esto?
4: Se llama Mortal Kombat. Es un torneo de lucha. A muerte.
3: No me jodas. Esta es una guerra por el destino de tu mundo.
2: ¿Os apuntáis o qué?
1: No soy ningún campeón. No tengo armas Transformer ni lanzo rayos. No tengo nada que ver con esto. Yo soy actor.
5: No me caes bien.
1: En la cara no.
3: Ha llegado la hora de que te conviertas en el héroe que estás destinado a ser.
1: Vale, payaso. Que empiece el espectáculo.
0: Doncs molt efecte especial, també molt efecte sonor en el tràiler de Mortal Kombat 2, que s'estrena avui divendres. Els campions preferits dels fans, ara acompanyats del mateix Johnny Cage, s'enfronten cara a cara en la batalla final i sanguinària a mort per derrotar el règim fos de Shao Kahn, que amenaça l'existència del regne de la Terra i dels seus defensors. Doncs Mortal Kombat 2 és una de les propostes d'aquest divendres entre les estrenes cinematogràfiques de la setmana. Doncs ara mateix, en punt, 3:15 del matí, seguim amb més coses aquí a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí.

0: El vam conèixer amb les seves estrelles. De fet, el vam conèixer a Operación Triunfo, un d'aquests concursants d'aquesta última edició. Va publicar els seus estrelles i ara torna de forma inigualable. El Max Navarro, aquest jove català, que déu-n'hi-do, que encara que sigui cantant en català, està funcionant molt bé també en el panorama musical espanyol. El Max Navarro, que va estar a Calafell el passat diumenge.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
0: A més, és un encant d'home que ens va atendre amablement als micròfons a Calafell Ràdio i Calafell.tv. Ara arriba el Tom John. Ja ens agradaria que vingués a Calafell, però no. O també la Dua Lipa. Amb això, els escoltem plegats. Cold Hearts.

0: Déu-n'hi-do, quin gran èxit, quina gran veu aquesta dona, Anastàsia. És el seu Left Outside Alone, que hem recordat aquí a la nostra selecció musical d'aquest divendres. Vinga, moment d'una pausa, tornem de seguida.
1: Et Novadis, Electroprix d'Esfera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, Novadis i Dina Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
1: Molt bones, què tal, com esteu? Ha arribat el moment de viatjar. Estigueu ben atents i atentes perquè avui anem a Cagliari, a Sardenya. Una història mil·lenària, un mar d'ensomni i molts atractius. Història, art i cultura combinen a la perfecció amb unes platges meravelloses. La ciutat és una joia de Sardenya que cautiva amb les seves majestuoses obres arquitectòniques, els seus carrerons i la seva ubicació privilegiada, on es pot veure directament al mar. Cagliari és un diamant, un dels destins més fascinants de Sardenya. El seu centre històric, amb el seu encant antic i els seus grans monuments, alternen amb els carrers plens de misteri i llargues platges. És un destí per descobrir a un lloc encantador. Construïda sobre set turons com Roma, Cagliari descobreix l'encant amb una història mil·lenària entre cales blanques i roques molt boniques. Fundada per als fenicis, ocupada per als cartaginesos i els romans, i també va combatre amb els espanyols, és governada durant molt de temps per als piemontesos, conservada cuidadosament amb signes de totes les seves dominacions, visibles a les seves esglésies, palaus i testimonis artístics. El passat es barreja amb la vida actual. Meravelloses platges, parcs verds i zones que t'enamoraran a primera vista. Què pots veure a Cagliari, a part de les seves platges? Llocs que no et pots perdre. Un passeig pel mar, una immersió a la vida quotidiana. Has de veure el Cagliari Marí. Un bany o un aperitiu en una de les platges més famoses. Es diu la platja del Poeto, 8 quilòmetres de sorra, on podràs passar un bon temps a l'aire lliure. No et pots perdre l'etapa del barri del Castell de Cagliari, el més important dels quatre barris històrics que hi ha a la ciutat. Per la seva història i conformació, està en un lloc molt bonic, a prop del mar, que dona la benvinguda a aquells que arriben a la ciutat. La Catedral de Santa Maria de Cagliari. El nom oficial és Catedral de Santa Maria Assumpta. És el lloc principal de culte a la ciutat. A Cagliari hi ha diferents tipus gastronòmics molt peculiars. La cuina que es va servir habitualment són les matèries primes locals, especialment el peix. Però també té influències genoveses i catalanes. Un dels plats típics es diu fregola sarda. Una pasta seca de grans, grans i rodons, preparada amb caldo i amb marisc o embotit. Mollerudos. Són de sèmola en forma rodona aromatitzada o bé amb acompanyament de verdures. Hi ha llocs inusuals per descobrir a Cagliari, com una necròpolis o la via estreta de Cagliari, et sorprendrà. És el carrer més estret i verd de Sardenya, decorat amb plantes i flors als seus laterals. Cagliari arriba directament al teu cor amb una història mil·lenària, un mar d'ensomni i molts atractius per descobrir. Et recomanem des d'aquí que facis una escapada en aquest indret.
0: Calafell Matí.

0: Ràdio, de dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1, amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
2: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, borsa de recursos, borsa de talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606 97 318.
3: Aquesta setmana, al recull d'ofertes de feina, al servei d'ocupació de l'Arbós trobarem carrotoner frontal al Vendrell i soldador sector metal·lúrgica a Santa Oliva. Pel que fa a l'eina del Vendrell, trobarem ofertes de socorrista al Vendrell, cambrer o cambrera al Vendrell, professora d'anglès també al Vendrell i educador social a Llorenç del Penedès. Pel que fa al servei de Calafell Treball, trobarem ofertes de feina de socorristes al municipi del Montmell, de perruquer al Vendrell, ajudant de cambrera a Calafell i cuiner a Calafell. Pel que fa al Som Cunit, al servei d'ocupació, trobarem ofertes de feina d'operari de muntatge d'estructures metàl·liques a Valvell, educador de medi obert a Cunit i coordinador de medi obert a Cunit. Pel que fa al servei d'ocupació del Consell Comarcal, trobarem ofertes de feina de cuiner amb servei puntual com a gerocultor, oficial de segona d'encercat, ajudant de sala de control planta química i carretoners. Per respondre a aquestes ofertes de feina, cal enviar un currículum a ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167. Les preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027 ja han començat. Actualment estan en procés de preinscripció els programes de formació i inserció PFI del 4 al 13 de maig, els itineraris formatius específics IFE de l'11 al 22 de maig i els cicles formatius de grau bàsic del 4 al 13 de maig. Què necessites per fer la preinscripció? Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a internet, una eina d'identificació digital com l'IDCAT mòbil o la clave i el codi d'identificació de l'alumne RALC. Tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, el proper 27 de juny. Per més informació i inscripcions, pots presentar-ho fins al 31 de maig a la pàgina web de cunit.cat/filmscunit. Si ets una entitat juvenil, un cau o un esplai, pots participar en els premis de l'Associacionisme Juvenil i Educatiu del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Per més informació, cal que miris la pàgina web cnjc.cat/premis-2026. Participa-hi!
2: Creu Roja. Roja Tarragona organitza una activitat dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys, Junior Lifeguard Program, per aprendre primers auxilis, seguretat a la costa, fauna marina, cura del medi ambient, tècniques de natació i tècniques de rescat. Es farà el juliol a Tarragona. Si voleu més informació, podeu trucar al 977 24 50 62. El Departament de Joventut de Calafell organitza dos tallers molt interessants per joves. Eines de coaching fins al 18 de maig, els dilluns per la tarda al Casal Jove de Segur. I el taller Trobar feina a l'estiu, el 26 de maig per la tarda al Casal Jove de Calafell. Si vols més informació, entra al web joventut.calafell.cat. El dissabte 30 de maig es farà la 26a Festa Torneig Joan Petit Nens amb Càncer al pavelló Quim Tomàs del Vendrell. Si vols fer de voluntari o de voluntària, donar un cop de mà, pots posar-te en contacte amb l'Ajuntament del Vendrell o amb l'associació Joan Petit. L'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell, de la xarxa Santa Tecla, organitza la Fira de Salut Comunitària Salut en Xarxa el dijous 7 de maig a la Rambla del Vendrell, al matí de 10 a 1 i per la tarda de 4 a 7. Si t'agraden els videojocs, el manga, els jocs de taula, aquest cap de setmana tens una cita al Tavares de Coma-ruga. Organitza l'Ajuntament de Calafell, el One Up, el Saló del Videojoc, còmics, manga i jocs de taula. Del 9 i el 10 de maig, al Tavares de Coma-ruga, pel matí de 10 a 2 i per la tarda de 5 a 9. Si vols més informació, entra a les xarxes de Joventut de Calafell.
4: Vols dir la teva sobre el futur de l'energia? Volem conèixer l'opinió dels i les joves sobre la transició energètica justa. Si tens entre 12 i 18 anys, participa a una enquesta anònima sobre l'energia i la sostenibilitat. Només et portarà 5 minuts. Tens temps fins al 31 de maig. Escaneja aquest codi QR o entra a l'enllaç que trobaràs a les nostres xarxes i participa. La teva opinió compta. T'agradaria conèixer joves d'altres països i fer alguna cosa pel planeta? Arriba EcoFriends, un intercanvi juvenil centrat en la sostenibilitat i els reptes ecològics actuals. Serà del 25 de juny a l'1 de juliol a Jesús, Tortosa. Una oportunitat per compartir experiències, aprendre i actuar per un futur més sostenible. No t'ho pensis més i inscriu-te. A partir del 18 de maig podràs visitar una nova exposició a l'Aparador Jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Es tracta de la Mostra d'Art Jove de la Conca de Barberà, disponible des del 18 al 31 de maig. Hi trobaràs l'obra de Paula Cabello Soler, amb retrats realitzats en carbó, una proposta artística que dona visibilitat al talent jove. No te la perdis. Vols viatjar, estudiar o fer un voluntariat a l'estranger? Comença per informar-te. Des del Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ajudem a fer el primer pas. Pots demanar cita el dijous 21 de maig de 5 a 7 de la tarda. Truca, escriu-nos i t'acompanyarem en el teu projecte internacional. El món t'espera.
1: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents... socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
13: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Molt bon dia. Demà dissabte tindrà lloc a Calafell la fira Vet aquí un gat, la festa dels contes. La plaça de Cal Cubano i la biblioteca Ventura Gassol són les ubicacions escollides al nucli del poble de Calafell. Calafell ha estat present a la clausura de la ruta del Xató que es va celebrar a Cunit. La regidora de Turisme, Lluïsa Lastra, ha destacat la bona acollida que té la ruta a Calafell. Aquesta setmana, nova cita amb Pinxo Pote a Calafell. Avui divendres 8 de maig torna la ruta amb pinxos especials per descobrir a cada establiment. El dimarts 12 de maig a les 6 de la tarda i al Casal Jove de Calafell es durà a terme una xerrada adreçada a les famílies sobre la primera experiència laboral. Detingudes 5 persones per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i la Franja de Ponent. Els implicats accedien a les instal·lacions de dia i es feien passar per treballadors. El pròxim 20 de maig, l'edifici Tavares, situat a Coma-ruga, serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace, Turisme, Comerç i Serveis, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament Vendrellenc a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació, l'EINA. La Biblioteca Municipal de l'Arbós exposa aquest mes una maqueta històrica del conjunt ferroviari de l'estació, ambientada entre les dècades dels 40 i els 60 del segle XX. Espanya registra l'abril més càlid de la història, segons dades de Copernicus. La temperatura del mar va arribar als 21 graus de mitjana l'any passat, la segona més elevada del registre històric. Unes 600 infermeres aborden els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial a Tarragona. I el Port de Tarragona rebrà 24 milions d'euros per ampliar el moll de Balears i dedicar-lo al muntatge d'aerogeneradors flotants. Les obres de la segona fase tindran una inversió total de 80 milions d'euros i començaran l'any vinent.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, de futbol i bàsquet calafellencs. També recordem que aquest dissabte 9 de maig se celebra la cinquena edició de la Nocturna Trail de Calafell i aquest diumenge 10 de maig tindrà lloc al Port de Segur de Calafell la sisena trobada benèfica Síndrome de Down.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: En punt, dos quarts d'una del migdia. En directe, en aquest divendres, dia 8 de maig de 2026. Estem a les portes del cap de setmana. Festius per moltes persones. Esperem que per tu també. Si et toca treballar, molts ànims, molta energia. Aquí estarem al peu del canó, també, per acompanyar-te des de Calafell Ràdio.

0: Això es publicava ja fa uns mesos enrere i que, malgrat faci la setmana ja el temps, sempre és una molt bona proposta per recuperar, per recordar, amb David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Així es titulat Gone, Gone, Gone.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: 12 i 34 minuts. Vinga, anem per l'agenda cultural. Anem a parlar-vos de les activitats programades per aquesta setmana, per avui divendres, també de cara al cap de setmana que el municipi de Calafell. Anem per l'agenda cultural. Moment d'entrar al web calafellenc. www.calafell.cat a la seva agenda. Parlem de l'activitat fotografia creativa amb el mòbil. Es farà aquesta tarda a partir de les 6 en el Centre Cívic Cinema Iris del carrer Pilamar 21 de Calafell Platja. És un taller pràctic i dinàmic per aprendre a treure el màxim profit de les vostres càmeres del mòbil. Descobrireu conceptes bàsics de composició, de llum, d'enquadrament. També trucs senzills per editar les millors imatges i en el moment. No cal experiència prèvia, només el vostre telèfon mòbil i moltes ganes de mirar el món amb altres ulls. Per participar d'aquest taller cal fer inscripció prèvia. Ho podeu fer a www.joventut.calafell.cat. Joventut.calafell.cat. Es prioritzaran la participació de joves d'entre 12 i 35 anys. Recordeu, aquesta tarda serà a partir de les 6 en el Centre Cívic Cinema Iris, un taller de fotografia creativa amb el mòbil. I avui, a partir de les 8 del vespre, Toni de Moda amb el seu show de moda en el Teatre Joan Colet de Calafell. Es tracta d'un espectacle de comèdia sense filtres, sense postureig, amb pur ADN de barri. Toni de Moda fa el salt al món digital i també a l'escenari amb un monòleg directe, provocador i ple de veritat, on repassa les seves vivències i converteix allò quotidià en una cosa salvatge, incòmoda i molt, molt, molt divertida. Doncs recordeu, aquest show de moda arriba avui, aquest vespre, al Teatre Joan Colet de Calafell. Serà a partir de les 8 del vespre. El preu, 18 euros l'entrada general i 28 euros el meet and greet. Si entreu al web municipal calafell.cat, a l'agenda, a l'apartat d'aquest Toni de Moda amb show de moda, trobareu l'enllaç. Clicareu a l'enllaç on comprar la vostra entrada. No us ho perdeu. Serà avui, a partir de les 8 del vespre, al Teatre Joan Colet de Calafell. I demà dissabte, a partir de les 11 del matí, Festa dels Contes. Vet aquí un gat a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell, amb moltes activitats. A les 11, el petit Patufet, un conte ple de cançons per la mainada amb la Berta del Poblet. Una activitat fins a 3 anys pels més petitonets. I a les 12 del migdia, Tots els petons del món, un conte de llengua de signes amb la Panero, autora del conte, i Tania Puig, narradora en llengua de signes. I a les 6 de la tarda, Contes desexplicats, amb la companyia Vivim del Cuento. Hi haurà tallers de quilòmetre zero durant tot el dia, tallers per tots els públics. A la plaça de Cal Cubano, entrada lliure. Hi haurà l'activitat dels mapes del tresor i escriptura de pergamins amb Casa Magenta. Els retallables amb Lu López. El pop-up amb Clam Jam. Construcció de terraris amb Montbí. Minimons del conte amb Som el Patufet i la caseta de fusta o casetes de fusta en plural amb la Masia de les Arts. I durant tot el dia, entrada lliure a les activitats Escape Caravana, l'Esconta Pop, la Tribu Juganera, contes, balls, música, bombolles i joc, caixes per descobrir històries d'animals, de terra i de mar i aire, i jocs de taula. També l'exposició del Tatano amb 20 anys, 20 portades. El Tatano, ja sabeu, la revista pels més petits de Cavall Fort. Hi haurà paradetes de contes, de llibres i de jocs amb la llibreria Papiol i Relet Relet. Tot això demà a Vet aquí un gat, la Festa dels Contes, al nucli del poble de Calafell. Entre les 11 del matí i les 2 del migdia i des de 6:15 de la tarda fins 8:15 del vespre. Esperem que la meteorologia es porti bé i que d'una manera o una altra es pugui celebrar aquesta activitat Vet aquí un gat, la

0: col·lapse dels comptes. I anem al diumenge, perquè a partir de les 11 del matí, aquest diumenge dia 10 de maig, en ruta patrimonial Coure, Mar i Ferro. Començarà a les 11 del matí en el punt de trobada al centre, el centre d'interpretació i la confraria de pescadors. Una passejada comentada pel nucli de la platja de Calafell per tractar sobre l'aiguardent com a motor de canvi a Calafell durant el segle XIX. Un recorregut que comença al centre d'interpretació i la confraria i que passarà per l'església, també per l'estació de tren o la destil·leria, que serà el final de ruta. Activitat gratuïta, cal fer reserva prèvia al telèfon 977-69-46-83. 977-69-46-83 o a través del correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. I acabarem al Teatre Joan Colet de Calafell, perquè aquest diumenge dia 10, a partir de les 7 de la tarda, ja me has tocado el cuento. Escrita i dirigida per Olivia Lara. El preu anticipat, 14 euros, amb el descompte de fins a 12 euros. El descompte permet que l'entrada valgui 12 euros per joves menors de 25 anys i jubilats de a partir de 65 anys. I és que arriba Ja me has tocado el cuento, de l'univers No me toques el cuento, amb les princeses, que ara mateix els prínceps estan desesperats per poder recuperar les seves vides felices. L'Aurora, la Bella, la Ventafox i la Blancaneus han volat del niu per viure experiències, totes elles soles i en el món real. I d'aquest abandonament, els prínceps doncs busquen ajuda per recuperar-les i pel camí descobriran alguna cosa inesperada, una masculinitat més sana. Una comèdia en castellà de 90 minuts de durada per a partir de 12 anys. Ja sabeu, aquest diumenge en el Teatre Joan Colet de Calafell serà a les 7 de la tarda. Heu de comprar les entrades a entrades.calafell.cat. Entrades.calafell.cat, últimes localitats a la venda. No us ho perdeu, eh? Doncs com sempre, el repàs a les activitats d'aquest divendres, al cap de setmana, a la nostra agenda cultural.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Déu-n'hi-do, quin ritme que porta Topic amb Becky G. Amb això que és completament nou, es diu Sorry Papi. Vinga, Sorry Papi, fem pausa. Tornem de seguida, tram final del Calafell Matí d'aquest divendres.
1: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
2: Primera llista.
1: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
2: Backstage.
1: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: Amb Samuel Baus.
3: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
4: Tenim tots els èxits del pop. Les cançons que vols escoltar. La millor varietat musical al Calafell Matí. De 9 del matí a 1 del migdia a Calafell Ràdio.
0: Doncs sí, marxarem amb música, però abans et diem adéu. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest divendres, dia 8 de maig de 2026. I el sol no se'l veu per enlloc, eh? Ja està ben gris. I això és el que ha de venir aquesta tarda i sobretot demà dissabte, que el Josep Miró ens anunciava pluges. Diumenge millora la situació, eh? Sigui com sigui, nosaltres estarem aquí demà a les 11 del matí per acompanyar-vos des del Calafell Matí de Best Moments fins la 1, escoltant novament alguns dels continguts que han estat protagonistes al llarg de la setmana. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el Calafell Matí. Dilluns aquí estarem en directe a les 9 del matí. Gràcies, com sempre, per la confiança i marxem amb música. I ho farem amb Olivia Dean i la seva última cançó, So Easy to Fall in Love. Bon divendres, molt bon cap de setmana a gaudir, a passar-ho bé. Que vagi bé. Adéu-siau.

aquí i ara, 4 hores amb l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.